Iniciem la segona hora d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent ja estrenar el dimecres, dia 30 de setembre de 2026. I ara de seguida, d'alguna manera, ens desplaçarem. Aquí som molt de desplaçar-nos, ja sigui imaginant una altra època o altres indrets, perquè vindran les nostres influencers d'aquí del programa, que no paren quietes i ens expliquen les coses que fan, que així ens donen idees, que sempre ens va molt bé. I a la propera hora ja sabeu que el que fem és escoltar

escoltar alguns dels moments més interessants que hem tingut en aquests ja 15 anys de Nits de Ràdio, i així us anem acompanyant. De 4 a 5 ja ho sabeu, sempre fem, escoltem

0: Va, que independentment de si heu pogut fer més coses o menys, si aquest estiu doncs, no heu parat o no us heu pogut moure per mil i una històries, perquè cada oient és un món i cada oient té unes circumstàncies, però a vegades va molt bé escoltar d'altra gent que ens explica vivències, plans, propostes, per dir, escolta, mira, si mai tinc... Ja tinc idees, perquè a vegades la idea és la motivació, és la pastanaga que ens porta a moure'ns i a tenir objectius. I si hi ha dues persones que no paren quietes, i això ho podeu escoltar el programa i veure-ho a les seves xarxes socials, són la Maria José Cayuela i la Sònia Martínez. Sí, senyor! Sí, senyor! Mare meva.
1: Bona nit.
0: Mare meva, mare meva, no heu parat. Jo...
2: Clar que és això, és veritat, David, perquè la gent després de tants anys a la ràdio i a les
1: sí,
2: xarxes...
1: Sí, m'ha semblat molt maco, aquesta introducció.
2: M'he emocionat. Perquè tu ho has explicat, si no mai hagués anat, saps?
0: Veus? No, no, escolta.
2: Ho hagués fet.
0: Mm-hmm. És que, escolta, està molt bé això de poder tenir idees, no? I pensar, bueno, és que tot no es pot fer. Passa fins i tot amb els llibres, no? A vegades que dius, mira, aquest llibre podria no me'l llegiré mai perquè no tindré temps, però saber que existeix i que algú m'expliqui de què va, no? Sí, sí, sí.
2: La inspiració d'ara, per exemple, doncs, si hi ha algú que estigui preparant un viatge o de cara a l'any que ve ja si el vol pensar,
0: sí,
2: o una escapadeta, doncs sí, sempre sí, ja van bé idees que dius, bueno, doncs no les faré, com el llibre no ho llegiré, però sé que n'hi ha l'opció, saps?
0: Totalment d'acord.
1: I hi ha una cosa que a mi em fa particularment molta il·lusió, i jo sé que la Maria José també, perquè ella també li passa, i és que, clar, nosaltres ho expliquem aquí a la ràdio, que la ràdio és un mitjà de comunicació molt maco, perquè hi ha una part molt, molt important del que és la veu, i després la imaginació també fa doncs, l'altra part, però després nosaltres que també treballem molt a Instagram i treballem molt amb la foto, amb la imatge, nosaltres som dues persones que ens agrada molt fer fotografia, i ensenyar llocs i ensenyar-los de la manera més bonica possible. Nosaltres tenim una amiga que és una experta en viatges, que es diu Marina Comas, i que ens l'estimem molt perquè la coneixem des de fa molt de temps, no? I jo, quan la vaig conèixer, fa molts anys, que estava amb la Maria José també en viatge, jo tinc una frase que em va quedar molt d'ella, no? Que ella sempre deia, jo, a mi me paguen, no? A mi me contraten per ensenyar la parte más bonita d'un lugar, no? Per ensenyar la foto más bonita. I realment després jo ho he entès, no? Perquè jo, per exemple, que he estat a viatge recentment i a mi m'agrada molt pues, això, no? Fer fotografies i publicar-les al meu Instagram, doncs jo després vaig tornar, no? I el dia següent pues, vaig anar al gimnàs, no? Entrenar com faig sempre, no? I les senyores o les noies del gimnàs que em segueixen, em va fer molta il·lusió perquè em van venir i em va dir oye, es que el año que viene voy a ir aquí porque he visto tus fotos y es que me ha encantado, es un sitio que yo no conocía y me han encantado. I llavors això és com molt maco, no?
0: Sí, sí, sí.
2: També ser molt optimista, perquè nosaltres sempre veiem la part bona de la vida.
0: Bueno.
2: Això és molt bo, saps?
0: Sí.
2: O sigui, hi ha gent que potser va al mateix lloc que tu i tot ho veu lleig. I nosaltres sempre intentem trobar la part més agradable i més bonica.
0: Totalment, totalment. Bueno, i això també és un art i també és el que al final et motiva, no? Perquè és com tot, no? Ai, ja veuràs, va, nens, que comença l'escola, va, que feu quart C, o no sé, va, que us ho passareu molt bé. Tu saps que tota l'estona no s'ho passaran bé, però la idea és motivar, no? A que et vingui de gust.
1: Clar,
0: i al final, el que et quedaran són els bons records, que això també és una cosa interessant.
1: Com deia la Maria José, nosaltres és que som... tenim aquesta mirada, no? I volem veure les coses d'aquesta manera. I ara pues, us ho explicarem, no?
0: Amb
1: alguns viatges que hem fet i que ens han agradat. I que, al final és també la forma de mirar, no? De dir, pues, és que aquest lloc potser no és el lloc pues, més meravellós o més, però és que nosaltres li trobem aquest punt de... per moltes coses, no? Sempre hi ha pues,

0: moltes cosetes, de pues, un lloc o la gastronomia, la companyia també, que també és molt important.
1: I tant, i tant. Doncs va, vinga, que tenim ganes de que ens expliqueu. Va, qui comença?
0: Mira, avui us volem parlar de viatges, no? Ja hem fet aquesta petita introducció, que ja més o menys ja sabem per on anem. A nosaltres ja sabeu que ens agrada molt viatjar, que som molt viatgeres i bueno, sembla ser que ja s'ha acabat l'estiu, ja estem a la tardor, ja la
1: Sí.
0: cosa és com que se gira, però jo que sóc molt optimista i per mi pues, a l'estiu dura com fins a principis de novembre,
1: Molt bé. Escolta, aquí cadascú, eh?
0: encara estic pensant en pues, això, en aprofitant, fent alguna escapadeta, conèixer algun lloc que encara no coneixia, com per exemple aquest destí del que us vull parlar avui, que és Croàcia. I
1: Amiga.
0: Croàcia és un destí que jo tenia a la meva llista fa molt de temps. Jo recordo fa com 20 anys o potser més, no? Que jo tenia una amiga i un dia em va dir, "Saps on he estat de vacaciones? En Croàcia." I jo vaig dir, "En Croàcia? Però allí no hi ha guerra, saps?" Vull dir, una cosa com molt, sí, com molt, bueno, pues amb molta desconeixença, no? Sí que és veritat que, bueno, que va haver una situació geopolítica, doncs, important, però pues en aquell moment ella va visitar aquest país, em va dir, me ha encantado, es un lugar fantástico. I, bueno, des d'aquell moment, fa moltíssims anys, jo el tenia a la meva llista. Després, clar, bueno, van passant coses, no? Hi ha altres destins que s'avancen i que, pues, bueno, pues, pues, que van primer i aquest va quedant com en, com, pues, com, bueno, com en segon pla.
1: Sí.
0: I pues, aprofitant setembre, aprofitant que encara feia bon temps i que a mi em venia molt de gust ja fer-li aquest check a aquest país, doncs em vaig decidir a visitar Croàcia. Croàcia és un país que està, una mica per situar a l'oient, al sud-est d'Europa, a la costa de l'Adriàtic, i és un país que combina història, combina ciutats que tenen pues, molts monuments molt importants, petites illes, cales, una natura doncs, molt atraient també, gastronomia, que per mi això també és un element important, perquè a Croàcia ja us avanço que es menja superbé
1: Ai,
0: i
1: que bé.
0: sobretot una cosa que a mi m'ha fet girar el cap i és les aigües.
1: Ah, mira.
0: Perquè jo, que conec algunes aigües del món, per
1: Sí,
0: dir-ho d'alguna
1: sí.
0: manera, jo crec que no m'he trobat mai amb unes aigües tan boniques com les que he vist a Croàcia.
1: Fixa't.
0: I això que, sí, les Illes Balears són precioses, Formentera, jo potser us he de dir que potser no he vist les millors aigües de Formentera les vegades que he estat, però és que a Croàcia he vist una aigua que m'ha enamorat.
1: Que
0: O sigui,
1: bo.
0: una aigua clara, una aigua turquesa, de cristall, molt,
1: Mare
0: molt,
1: meva.
0: molt bonica. Bueno, ni el Carib, però bueno, el Carib també jo crec que està una mica... està molt valorat
1: Sí, sí,
0: en
1: sí, sí.
0: aquest sentit. Però, per exemple, Formentera, que també té unes aigües... Bueno, tot el que són illes, no? Doncs
1: Sí,
0: les
1: sí.
0: aigües solen ser molt, molt boniques. Però és que aquí, no sé, jo crec que no he vist una aigua tan bonica com la de Croàcia,
1: Que
0: no?
1: bo.
0: Sí, són unes aigües pues, bueno, molt característiques de la costa dàlmata. I bueno, jo bueno, estic, no sé si ho podré superar, però bueno, em vull centrar en dues ciutats, perquè
1: Vinga.
0: clar, Croàcia és gran. Llavors, bueno, al final, clar, la gent moltes vegades també a mi em pregunta, ¿y cuántos días necesito para conocer X? Home, pues mira, pues necessites els dies que tinguis, la veritat, perquè al final tu dius, pues escolta, David, per exemple, no? Quants dies necessites tu per conèixer Barcelona?
1: Home, no ho sé, jo encara l'estic
0: Clar, jo,
1: coneixent i
0: clar,
1: porto...
0: mira, jo tinc 47
1: Per
0: anys
1: això t'ho
0: i he
1: dic.
0: viscut aquí tota la vida, pues jo no he estat a la Sagrada Família, pues fíjate tu, no? O
1: Sí,
0: sigui,
1: sí, sí, sí, sí,
0: vamos por
1: sí.
0: 47 anys. I llavors, al
1: Imagina't.
0: final, pues un pues, pot visitar un lloc pues, amb els dies que tingui, no? Ja pues, faràs més coses o faràs menys coses, però tu els dies que tinguis els pots aprofitar perfectament i després, doncs, escolta, ja tornaràs o no, o et quedaràs amb aquestes experiències. Llavors, jo he estat pues, bueno, aproximadament uns 6 dies i he començat la meva primera parada del viatge a Split.
1: Molt bé.
0: I Split, una cosa bona que té, bueno, no Split, sinó la ruta, és que jo vaig agafar un vol de Vueling, que la veritat és que és molt còmode perquè en el meu cas jo vaig anar a Split i després vaig tornar des de Dubrovnik, que és una altra ciutat que està una mica

0: més a baix. De manera que el que permet la companyia, aquesta companyia, és que tu pots, pues això, no? Com té les dues línies, tu pots anar a una ciutat i tornar des de l'altra, i així és una manera també per estalviar temps, no? Diguéssim.
1: Sí, està molt bé. Sí.
0: Dies, doncs és una manera de poder veure més coses pues, amb aquesta ruta. I llavors, és una ruta que jo recomano, i sobretot d'agafar i des de Split baixar a Dubrovnik, llogues un cotxe i baixes per la costa. I vas veient i vas conduint per tota la costa, que això pues és una altra experiència més. A mi em va semblar totalment idíl·lic. Jo també us he de dir que soc una persona que ja últimament romantitzo tot.
1: Veus? Bueno, això està molt bé, tu.
0: Tan bonic.
1: Està molt bé.
0: Anar per les carreteres, veient pues, això, no? Aquest mar, aquestes aigües tan, tan boniques de les que us parlava, que jo crec que és una cosa que és molt, molt recomanable i que bueno, no us l'haureu de perdre si us agrada conduir, clar, si no hi ha altres maneres. Llavors, com us deia, jo vaig arribar a Split. I per situar una mica i fer una miqueta de història molt breu, Split té un protagonista molt clar, que és l'emperador romà Dioclecià, que al segle IV va construir allà el seu palau. I és curiós perquè aquest palau que es visita i que és una de les atraccions de la ciutat, la ciutat està construïda al voltant d'ell, no? Era on passava la vida, no? Antigament. I una de les coses que a mi també em va cridar molt l'atenció és que dins hi havia cases que continuen existint i que tenen un propietari que l'ha heretat dels seus antepassats. És a dir, tu estàs allà en un recinte molt turístic, però és que vius allà dins. I una cosa també que em va cridar molt l'atenció, perquè jo, com sóc una persona molt curiosa, a mi aquestes cosetes m'encanten, i és que amb el tema de la vivenda i de la propietat, a tot Croàcia no es paga IBI.
1: Ostres!
2: No.
0: Així que és un bon lloc per ser propietari immobiliari.
1: Mm. Bueno, molt bé.
0: I llavors, com us deia, hi ha gent que viu allà i bueno, hi ha gent que viu fora però té la seva casa allà i llavors la lloga o l'ha reconvertit en petits hotel boutique, i hi ha gent que s'allotja allà dins, no? del palau. És molt bonic, d'aquest caire doncs, romà, que, bueno, que li dona pues, un aspecte aquest del passat. És molt maco. I la part del centre d'Split també té molt d'encant, però com us deia, jo crec que un viatge d'aquestes característiques, el més, o per mi, el més atraient, és com el que us explicava, no? És el tema del mar, aquestes aigües turqueses, transparents. A més, clar, Split és un punt de partida, però després, clar, ja hi ha, la Costa d'Almata té moltes illes. I el xulo d'aquest viatge també pues, és anar a fer pues, alguna visita a les illes. Hi ha algunes que estan habitades, hi ha altres que estan deshabitades. I també com a curiositat, parlant de les illes, hi ha una cosa que a mi em va cridar també molt l'atenció, i és que, sabeu aquests gossos que són, bueno, que són els dàlmates?
1: Sí.
0: Que tenen aquestes taques...
2: negres,
0: sí, sí, blancs, les sacres negres, bueno, qui no ha vist 101 dàlmates,
1: sí, exacte.
0: Suposo que recordeu, no? com és aquest animal, doncs és originari d'allà,
1: mira tu,
0: de Dalmàcia, i diuen com una cosa pues, també pues, molt romàntica, no? Perquè no tiene base científica esto, però diuen que les taques del gos representen totes les illes.
1: Ah, mira.
0: Que té Croàcia.
1: Imagina't.
0: em sembla molt, pues, molt, bueno,
1: està bé, és bonic.
0: Molt maco, no? Molt, molt emotiu. I una altra curiositat que a mi també em va cridar l'atenció és que la corbata és croata. Hi ha una història molt divertida.
2: Ah, la corbata!
0: La corbata, sí. que havies entès.
2: No, dic, això què és? Una creuada?
1: O la, la, és la, un postre.
0: La cançó de senyors o bueno, nosaltres també, que,
1: sí, sí, sí.
0: Que va haver un moment que es va posar molt de moda també portar corbata a les senyores. Doncs és originari d'allà i tot

0: bé perquè al segle XVII els soldats croats que combatien a Europa portaven uns mocadors lligats al coll com a part de l'uniforme. I els francesos amb els que lluitaven, que són, ells són molt de la moda, es van fixar en aquella peça i van començar a portar-la també com a element de moda. Llavors, bueno, la van anomenar primer croat, és a dir, a la croat, és a dir, a la croata, i amb el temps la cosa va evolucionar fins a convertir-se en jabat, que és com es diu, corbat en francès, i que pues, bueno, d'aquí ve aquest terme que nosaltres també utilitzem, però em va semblar una cosa molt curiosa, no?
1: Absolutament, boníssim.
0: No, allà, no?
1: Sí, sí.
0: La corbata.
1: Mira, però, moda, animals, escolta, moltes coses venen d'allà, eh?
0: Sí, com us deia, les illes també és un dels, pues, dels atractius d'aquesta zona i jo vaig fer pues, algunes experiències amb una plataforma que també vull recomanar perquè la veritat és que em va sorprendre pues molt, que és una plataforma que es diu Get Your Guide i el que fas és reservar activitats, excursions, visites guiades, diferents tipus d'experiències durant el viatge. I em va sorprendre perquè les activitats que jo vaig trobar, que em va semblar molt interessant, eren experiències doncs, com en grups molt reduïts, que fan que, bueno, que ho visquis de manera pues, més tranquil·la, no? Sí que hi ha pues, moltes activitats que són tours privats, però les que són en grup, que moltes vegades, que, bueno, que també està bé, que jo també ho he fet amb altres plataformes, i em va sorprendre sobretot per això, perquè eren grups com molt reduïts, i en concret, per conèixer les illes, a mi no se'm va ocórrer una altra cosa, que al principi en el meu cap això funcionava molt bé, però era agafar una llanxa pneumàtica.
1: Molt bé.
0: I, pues,
1: que puede salir mal, eh, María
0: puede
1: José?
0: Salir mal. No, no, no, és que, clar, i la María José, mira, jo em vaig recordar, jo me'n recordo sempre de la María José, perquè al final nosaltres també estem molt connectades i... sobretot pues, amb el tema dels vins, que també a Croàcia, com us deia, hi ha molts bons vins i jo sempre me'n recordo d'ella perquè ella pues, és molt experta en aquest camp i sempre penso, ai, va, aquest dia a la Maria José li agradaria. Però és que també aquell matí, que va ser molt, molt guai, el que passa és que clar, jo pues, em vaig llevar com a les 7 del matí, a les 7 del matí vaig caure del llit i a les 8 jo estava pujada amb una llanxa pneumàtica, cruzando los mares.
1: Imagina't.
0: Con cuatro señores ingleses, grans, o sigui, molt, molt macos, no? Però, i quatre nenes en la cola de la lanxa.
1: Mare meva.
0: I clar, aquestes llanxes, que no sé si alguna vegada heu pujat en alguna, són pues, aquestes típiques que van saltant.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
0: I clar, jo pensava, però quina necessitat.
1: No, quina pressa hi ha.
0: Em va, sí, jo me'n recordava, anava a dir del fill de la Maria José, però en realitat els dos, no? Perquè amb ells els agrada molt l'adrenalina i jo pensava, és que seguro que esto...
2: Bueno, nosaltres ho hem fet, això.
0: A estos niños les encantaria, no?
1: Tu has anat fent aquests saltons que t'has d'agafar perquè si no surts volant...
0: Tu saps els narcos, quan et persegueix la policia, el estrecho, que van amb aquelles llanxes que van saltant per sobre de les onades, jo anava igual. Clar. I jo deia, però Dios mío, i clar, a més el mar estava una mica mut aquell matí, a primera hora...
1: És que tant d'hora, què vols? Que
0: jo em vaig relaxar després una mica, però vaig pensar, però aquí por qué nadie se está quejando, saps?
1: Clar, és bona aquesta, si la gent no es queixa, tu no et pots... Has de fer...
0: No,
1: pues ser normal.
0: Jo mirava darrere aquests matrimonis que eren més grans i estaven la mar de tranquils, elles estaven la mar de motivades.
1: Mira, veus?
0: Jo anava mirant a les nenes també que estaven a cua perquè alguna se la perdemos.
1: Sí,
0: no?
1: Sí. Anaves comptant, sí. No? Aviam que estigués tota la gent que havia començat el trajecte.
0: Exacte. I la veritat és que això és una mica el que parlàvem al principi, no? Al final també les coses les has de viure, o sigui, t'has de relaxar, saps? Jo després ja em vaig relaxar i ja també veus que, a veure, el patró, o sigui, el noi que portava la llanxa...
1: Sí, pues, si veus que està tranquil, dius, bueno...
0: Ah, clar, jo mirava i jo deia, bueno, està tranquilo, se ha sacat un títol, vull dir, en estudios.
1: Exacte, estamos en buenas manos, sí.
0: Llavors és una excursió molt maca perquè pues, vas per les illes, vas fent parades, et pots banyar, pots posar-te unes ulleres d'esnorkel... I que realment també us dic que no fa falta, perquè és que es veu tan bonic al fons. Veus? I es veu tan clar que no fa ni falta. Però...

0: però bueno, també pots explorar. I després arribes a una de les parades més maques. És un lloc que es diu la Cova Blava, a l'illa de Vicebo, que és una cova on la llum entra per una obertura submarina.
1: Ostres.
0: I llavors toca l'aigua, adquireix un color blau molt, molt intens.
1: Que bo.
0: És una de les, bueno, dels punts pues, més... que més agrada, no?
1: Sí,
0: i
1: és
0: un lloc doncs, bonic per visitar. I després també arribes, per exemple, doncs, a un altre lloc que és Cavar, que també té molt d'encís, allà pots donar un passeig, també pots banyar-te a la platja.
1: Mira.
0: És una excursió que realment pues, val la pena, passes un dia i ja et dic, després quan jo ja em vaig relaxar ja la cosa ja mejoró bastante.
1: Sí, però... si un cop ja veus que te'n surts d'aquella, de la llanxa aquesta, doncs mira, no està molt bé tu.
0: Sí, i després pues, això, no? Et baixes a la llanxa i dius, pues anem a dinar, com us deia, la gastronomia de, bueno, de Split i en general de tota Croàcia i també els vins són espectaculars. Per mi és una gastronomia molt bona, una gastronomia que es basa en el peix fresc, el marís, també fan molta pasta casera, molta pasta casolana, farcida també de marisc, no? pues camarones, calamar. I com us deia, els vins, hi ha un raïm que és molt característic de la zona de Dalmàcia, que és el Plavac Mali, no sé si la Maria José lo tiene en el radar, però és una varietat de raïm negre que està molt vinculada a aquesta costa i que fa un vi molt, molt bo.
2: Molt bé.
1: Ja tinc set.
0: I després, una altra de les coses que a mi em va enamorar i que m'ha enamorat de Croàcia, que això és el que tenen les illes també, són les postes de sol, que són absolutament espectaculars. Split, per exemple, doncs, veure com el sol cau sobre l'Adriàtic, doncs, és una d'aquelles experiències que, bueno, a part de ser pues, gratuïta, no? Que
1: sí,
0: la tens allà.
1: Gratis,
0: Pues és, bueno, és molt... bueno, són d'aquelles coses que no necessiten molta més explicació.
1: Maravilla.
0: I després, d'Split, com us deia, jo vaig fer un salt, bueno, vaig anar amb cotxe, com us deia, conduint per la costa.
1: No, salt ja vas fer amb les llanxes.
0: Amb les llanxes, sí. Basta
1: de salts.
0: Fins a Dubrovnik. Dubrovnik, que és un, pues, una altra recomanació que jo us faria i que, bueno, són unes 3 hores i mitja o 4, segons les parades que facis i el trànsit que hi hagi. I com us deia, el viatge és molt, molt agradable i arribes a Dubrovnik. Dubrovnik li diuen la perla de l'Adriàtic. Segurament és la ciutat més famosa de la costa croata. També té un casc antic que és molt bonic. La ciutat té una història que està molt vinculada a la República de Ragusa, que és una important república marítima i comercial que va existir durant molts segles i tot aquest passat queda concentrat dins de les seves muralles espectaculars. El casc antic és Patrimoni Mundial de la UNESCO i una de les coses imprescindibles és pujar a les muralles i caminar per elles. Des d'allà tens doncs, unes vistes espectaculars del mar i sobretot aquella foto que segur que és la típica que heu vist en els salvapantalles de Windows, que és els taulats vermells, no? Del mar Adriàtic i de les illes.
1: Molt bé.
0: I després també doncs, jo us recomanaria doncs, passejar, perdre-us per Estràdum, el carrer principal del casc antic, doncs, el Palau Rector, el Palau d'Esponsa o l'església de Sant Blai. I una mica... más de lo mismo, al mar, gaudir del mar. Allà hi ha platges molt boniques, hi ha cales precioses, les illes de la City. Precisament des de Dubrovnik jo vaig fer una altra activitat amb Get Your Guide, que també us recomano molt. Vaig agafar un catamaran i vaig anar doncs, durant mig matí per aquestes illes, fent també diferents parades. I és molt guai per això, perquè tu vas, pues vas parant, vas banyant-te. Hi ha alguns indrets on hi ha coves marines, on tu pots nedar, pots entrar dins la cova, inclús hi ha algunes que pots sortir per l'altra banda si no tens molta claustrofòbia. Hi ha formacions rocoses espectaculars i és una experiència doncs, molt gratificant. Jo crec que si és algú també que li agrada molt la natura,

0: curaca, la curaça amb el mar, doncs la té com molt... a mi és una cosa que m'agrada, no? Que pues, aquesta sensació, no? d'estar dins de l'aigua i de nedar, pues, segur que segur que ho gaudireu molt, no? I després una altra de les experiències que jo vaig fer amb Get Your Guide, que també em va encantar, va ser agafar un vaixell al capvespre per veure la posta de sol i dinar, no? Allà al vaixell. Llavors pues, tu pues, puges sobre les 6 de la tarda, una cosa així, vas pues, donant una volta i el sol es va amagant, el cel es va tenyint d'aquests colors grocs, vermells, fins que es fa de nit i després sopes allà al vaixell, que jo moltes vegades doncs, penses, home, doncs serà una cosa allà, doncs un sopar com muy light, no?
1: Sí, com el dels avions, diguem, sí, sí.
0: La veritat és que em va sorprendre moltíssim perquè hi ha uns senyors, doncs, croates, ens van cuinar allà al vaixell doncs un peix fresc molt bo, allà també és molt característic i molt típic a l'oli, que és una zona on fan molt oli i el fan molt bo, i després doncs, pues, el vi, no? Com us deia abans, i és absolutament meravellós. És una experiència pues, molt bonica, no? Estar allà doncs, pues, al capvespre, mentre menges un peix boníssim, mentre et prens una copa de vi pues, de la zona i mentre vas navegant al mar, no? Em va semblar...
1: Però que la tornada sigui tranquil·leta, que no sigui allò fent saltos sí. d'aquests, perquè sí, després sí, sí. de sopar...
0: És altra cosa, és altra cosa. Sí, sí, vi... sí, és altra experiència.
1: Si no, visites però... el camp... allò, la... perquè no et mereixes una mica, no, així
0: sí, però us he de dir que totes les, pues, aquestes experiències de les que us parlava, totes les he gaudit molt, eh? Sí, les he gaudit molt, m'han agradat molt i les he disfrutat molt. I ja, per acabar, amb un parell de curiositats més, no? Pels cinèfils o els que els agradi aquesta sèrie de televisió, que jo no soc molt fan, però Croàcia és un dels escenaris més importants de la sèrie Juego de Tronos.
1: Sí, sí, sí.
2: I això ho sabia jo.
0: Sí. Perquè sou, perquè vosaltres sí que sois...
1: Bueno, sí que jo l'he vist, sí. Però no hi ha els dracs, eh? O sigui...
0: No, jo dracs no vaig veure,
1: però... Igual els posen, saps? Igual
0: però,
1: els
0: bueno,
1: treuen.
0: És que estàs allà i realment ho entens, no? Perquè, sí, sí. Pues, això, no? Pues, totes aquestes fortificacions i els carrers, i realment, pues, sí, té tota la lògica. I també hi ha moltes zones de Croàcia que van ser escenaris de Mamma Mia.
1: Ah, mira.
2: Sí, és veritat. Sí, sí, sí.
0: Que I bo. També ho entens, perquè pues, això, no? Pues, el mar i bueno, si teniu una mica a la ment pues, les pel·lícules i recordeu pues, allò, no? El vaixell, les aigües, tal, pues, bueno, també té tota la lògica.
1: Quina meravella. Doncs escolta,
0: i això és una mica
1: el que
0: us volia... Realment em podria passar em podria passar molta més estona parlant d'aquest destí, però bueno, jo crec que està bé, que ja teniu una idea i que bueno, us ho recomano totalment.
1: Fantàstic. Maria José, què ens expliques tu?
2: Jo me l'apunto. Pues mira, jo he estat aquests últims mesos i setmanes. Vaig estar a Dubai, a les Maldives, vaig a fer una escapada a París amb la família, també he anat a l'Arguer, a Sardenya, amb la Sònia. Mm. Bueno, sobretot us compartiré experiències, recomanacions i alguns temes que em van passar, no? Per exemple, a Dubai, que us ho recomano, que és espectacular, no hi aneu a l'estiu.
1: Ah, mira. Perquè...
2: Vam tenir gairebé 50 graus.
1: Ostres!
2: Jo quan trucava aquí a casa i preguntava, mama, què? Ui, quina calor fa! Dic, no, calor tu no tens. Ostres. Perquè allà era com passejar dins d'un forn amb un ventilador, saps?
1: Ostres,
2: però bueno, com no teníem prou, doncs vam decidir fer una excursió pel desert amb Civitatis, que realment això és un autèntic planàs, ¿vale? El que passa és que, clar, que estàvem a 50 graus, no? Però va ser molt xulo perquè, bueno, va ser una mica... Ara, quan la Sònia deia això dels vols,

0: del vaixell, no? De la pneumàtica. Jo, nosaltres vam recórrer les dunes també en 4x4, donant bots, vam pujar en quad, vam fer com carreres en quad. Vam viure una experiència molt divertida en família.
1: En
0: I bueno,
1: deuen quedar les, diguem-ne, les posaderes de,
0: sí,
1: no?
0: sí, sí, sí, ens van quedar ben fines.
1: Eh? Allò
0: Mira,
1: que
0: jo,
1: dius,
0: és que
1: aquests
0: jo...
1: blaus, d'on han sortit aquests blaus, eh?
2: És que jo torno a la pneumàtica, però és que jo vaig baixar d'allà amb unes agulletes
0: Sí.
2: d'agafar-me, com si no hubiera vida más, d'agafar-me la barra. Sí,
1: I
2: sí, jo
1: després
2: sí.
1: et sorprens, diu, no sé aquest blau de què m'ha sortit, home, bueno, aquest ha sortit,
0: Sí, amb
1: no?
0: el quad tens agulletes als braços, a l'espatlla, tens el cul, a tot arreu.
2: Perquè vas amb tensió, clar,
1: Sí,
2: has de
1: com
2: relajar-se.
1: els autos de xoc i aquestes de les atraccions, allò que t'has d'agafar i et van botant i tot
0: No,
1: això.
0: estàs conduint tu, si has d'anar amb compte, però bueno, és molt divertit, és una experiència molt divertida i si viatgeu a Dubai us la recomano. Però us recomano més una altra, que nosaltres també vam fer activitat i que vam escollir en plan, doncs vinga, va, anem a fer això, no? Que era sortir amb iot, no amb llanxa pneumàtica, sinó amb iot per la Marina de Dubai, que això sona molt luxuri, molt pijo, però realment és una excursió que podeu fer tots amb Civitatis, que està bé de preu i que és una experiència molt recomanable, perquè navegues entre els gratacels de tota la Marina de Dubai, que és espectacular, contemples el mar, i veus els edificis més emblemàtics, tot ple de llums, és molt bonic. O sigui que, bueno, que si us interessa...
1: I això com, o sigui, quin tipus d'embarcació és? Com
0: És un
1: és?
0: iot, sí, és bastant guapo, és bastant gran, o sigui, té matalassos, sofàs, estàs allà tombat, pots sopar, o sigui, pots contractar també l'opció per sopar, per fer una barbacoa...
2: Veus? Perdona, Maria José, un iot és un iate.
0: Sí, un iate, un
1: No, no,
0: iatajo,
1: i pots fer barbacoa a la taula de casa,
0: un
1: perquè
0: iatajo.
1: en
0: No,
1: 50
0: barbacoa, no.
1: graus...
0: Exacte, sí, el que t'anava jo a dir, que aquesta opció no la vam escollir perquè nosaltres ja estàvem prou
1: De
0: atxitxerrats.
1: fet, fiques la carn a la barbacoa i se't refreda, perquè té més calor fora. Mare
0: Que
1: meva.
0: tothom diu és que a Dubai has d'anar des de novembre al juny,
1: Sí,
0: saps?
1: sí, sí,
0: I
1: sí.
0: aleshores aquí sí que us la recomano totalment perquè, clar, agafes, és que imagina't tenir pues, això, un iate, un iot només per tu
1: Sí,
0: i
1: sí,
0: vas
1: sí, sí.
0: recorrent tota la marina, veient els edificis, és espectacular,
1: Molt
0: xulíssim, molt, molt guai.
1: bé.
0: I, bueno, pues, si voleu més informació sobre tant Dubai com Maldives, us he de dir que jo sóc redactora de la revista Viajar i que ja he publicat aquests reportatges i que també els podeu llegir o els podeu, com has dit tu, David, veure, com diu la Sònia, amb imatges i amb vídeo al meu perfil de les xarxes socials d'Instagram. I, bueno,
1: Recordeu els perfils, que així la gent
0: sí.
1: sempre es pot.
0: Pues, moltes gràcies. Mira, el meu és Maria José Cayuela, tot junt. I allà ho podeu veure.
1: Molt bé.
0: I el de la Sònia és Sònia Marmez, de Martínez Marmez. I
1: Molt
0: Sònia
1: bé.
0: ja ho dic jo.
2: M'encanta, Paquita Salas,
0: Bueno, i després també he de dir-vos que sabeu que normalment jo viatjo en família. Ho he fet amb els meus fills, ho faig amb els meus pares, ho he fet amb els meus sogres, ho faig amb les amigues, ho faig amb la Sònia, també. Bueno, pues, fa uns dies vaig anar a París. A París jo he estat com 12 vegades, no s'exagero.
1: Mare meva.
0: Però aquesta vegada
2: Ui,
0: vaig...
2: hem estat a París juntes.
0: I m'ha estat juntar, sí, més d'una vegada més, no? Sí.
2: Sí.
0: I tant. Pues, bueno, aquesta vegada també amb Civitatis vam escollir pujar al cim de la Torre Eiffel, que és una
1: Ostres.
0: experiència que jo no havia fet mai. Jo recordo la primera vegada que vaig anar a París, que vaig pujar, crec que era a la primera o la segona planta, però a dalt de tot, al cim, que ells li diuen la tercera planta, però és que està amunt de tot, no ho havia fet mai. I us he de dir que, bueno, és una meravella que podeu fer aquesta excursió contractant-la amb Civitatis de manera molt còmoda, que no fas cues, tens una audioguia i un acompanyant que t'aporta fins a l'ascensor i el primer ascensor, vale? Perquè són tres, i allà passes molt ràpid. I és molt còmode si vas amb gent gran, jo anava amb gent gran, que no els volíem tenir molta estona drets,
1: Ni que
0: que no...
1: surtin disparats, tampoc. No vull dir que l'ascensor pugi bé,
0: I va tranqui, va de
1: eh?
0: tranqui, perquè és l'ascensor que va fer Gustave Eiffel, per tant ja té uns anys.
1: Sí,
0: Bueno, el
1: sí,
0: va
1: sí.
0: fer l'empresa Otis, americana.
1: Imagina't. Sí.
0: Vale? Però bueno, que molt bé. I bueno, és fabulós per això, perquè arribes a dalt de tot, són 276 metres d'alçada, d'altura, tens una panoràmica de 360 graus de París i és una autèntica meravella, preciós. I, bueno, i a sobre, ja si voleu completar l'experiència, quan estàs allà dalt de tot, podeu prendre una copa de Moët
1: Home.
0: Chandon amb París als vostres peus. I
1: Imagina't.
0: és superparisenc, superluxury. Jo em vaig sentir una mica com la Celine Dion quan sortia cantant allà.
1: Veus? No et vas arrencar a cantar cap cosa, allò, pensant, no m'escoltaran, estic molt amunt, saps allò?
0: No, és molt xulo. De veritat que també podeu veure l'experiència al meu perfil d'Instagram i si us animeu a fer-la, mireu això de Civitatis, que està bé de preu i sobretot no fas cues, que és el més important. I, bueno, i de París vull donar un salt a Sardenya, perquè fa unes setmanes vaig anar amb la Sònia. Em fa molta il·lusió que expliquem les dues aquest viatge. Vam viatjar a l'Alguer, en Grimaldi Lines, vale? I vam anar amb el vaixell de Grimaldi Lines, un ferri, des de Barcelona. I és una experiència que ens va encantar. Sobretot perquè viatjar en ferri té un punt molt especial, que a tu embarques a Barcelona o a Roma, on ho agafis, pots dormir al camarot i l'endemà ja arribes a Porto Torres, que està a menys d'una hora de l'Alguer, o sigui que és superràpid, t'aixeques i ja has arribat, i pots embarcar-hi el cotxe, la moto, fins i tot si vas amb autocaravana, imagina't, no? I
2: Són des de Barcelona unes 14 hores,
0: sí.
2: aproximadament, segons
0: És
2: també
0: molt
2: l'horari,
0: ràpid,
2: les condicions de navegació, però més o menys són unes 14 hores
0: Clar,
2: que,
0: sí.
2: bueno, de vegades es fan per la nit o pues, de vegades es fan pues, tot el dia de navegació, no? I molta gent pues, dirà, pues, i què haces, no? I què haces en el ferri 14 hores? Doncs una mica també el que parlàvem al principi quan començàvem la secció, no? De com prendre't les coses a la vida, no? Nosaltres t'asseguro que vam gaudir tant d'un ferri, no? Perquè al final és un ferri, però és que el ferri pues, té un gimnàs, no? Pots anar al gimnàs. Un gimnàs que a més té unes vistes precioses perquè té tot de cristall, o sigui, tot de finestres que donen al mar, no? Tu estàs allà doncs, fent el teu entreno o pots fer ioga també. Jo estava allà, que jo sóc una persona que m'agrada fer la meva rutina i estava jo allà entrenant, no? I al costat tenia una senyora que estava fent ioga.
1: Veus?
2: Després té també un spa,
0: Un espai preciós també.
2: I molt bonic, perquè té unes vistes amb el vaixell de cua, no? Que vas veient l'estela aquesta que deixen, no? Els motors, i és una cosa molt... També aquí volem un poc a romantitzar la vida, no?
1: Això
2: Però
1: està bé,
2: sí,
1: està
2: va,
1: bé.
2: no? I tu imagina't, no? Pues la mare i jo, pues, que estàvem allà, doncs, pues, parlant, no? De les nostres coses, pues, en aquest ambient pues, tan maco, no? Tan bucòlic, és realment un gust. També té cabines de massatges, que tu pots anar allà i donar-te un massatge.
0: Sí, bueno, i tenia fins i tot d'uva, d'aquestes cabines per posar-te moreno.
1: Imagina't, surts d'aquí a blanc i arribes allà, ja
2: Arriba
1: moreno.
2: a
1: Arribes a Sardenya
2: Todo
1: moreno.
2: preparado.
1: Veus que bé.
0: Piscina exterior, per si vas amb els
2: Sí.
0: nens i tu vols donar una remullada. O sigui, la veritat és que nosaltres vam anar primer de nit, dormint, i va ser rapidíssim.
2: I perquè a més els camarots són molt còmodes, tens uns camarots senzills, perquè estem parlant d'un ferri,
1: Sí, sí, sí.
2: això no és un creuer de gran envergadura, ni és un
1: Sí, sí,
2: creuer
1: sí.
2: de luxe, és un ferri.
1: Sí,
2: Però és
1: sí.
2: que dintre del que és un ferri, a mi em sembla que és una manera de viatjar pues molt còmoda, molt entretinguda, perquè després també, a veure, hi ha uns restaurants que són més de, pues, com més de menjar ràpid, com si diguéssim, no? Pues, està bo, però que pues més tipus pizzas, més tipus... Perquè després té el restaurant principal que jo deia, és que jo m'hi subiria aquí per comer, saps?
0: Sí,
2: Perquè
0: sí.
2: allà fan un
0: Pasta, com són italians, fan una pasta boníssima.
2: Casolana, bona, amb una carn també boníssima, que jo crec que és un dels grans al·licients que té aquest ferri, no? El seu restaurant.
0: Jo que he anat moltes vegades en ferri, he de dir que aquest em va, de Grimaldi Lines, em va sorprendre de manera molt gratificant perquè el vaig trobar molt complet i prou bé. I bueno, ja pues, quan
2: Ei, perdó, perdó, però ja per com la guindilla del pastel, que té una discoteca. Ah, sí.
1: Ah, molt bé.
0: De disco, sí.
1: Allà deuen posar Roxy Music, perquè és del Brian Ferry. Bueno, ja està, ja. Ja.
0: Bueno,
1: Ja
0: ja quan
1: me'n
0: arribes
1: vaig.
0: quan arribes a l'Alguer, que ara recomanem, per exemple, ara anar a Sardenya, ara, perquè hi ha molta menys gent que al juliol i a l'agost, i s'està prou bé i fa molt bon

0: temps. Bueno, a l'Alguer és una ciutat italiana que té molta relació amb Catalunya, perquè ja
1: Sí.
0: sabeu que l'alguerès és una variant del català que va arribar a l'illa al segle, crec que era el XIV, i que encara la veus als cartells dels carrers i, per exemple, a les celebracions. A nosaltres, que vam anar al que era el Festival de Sant Miquel, vale? Que és el patró
1: És el
0: d'allà.
1: patró, sí.
0: Exacte. I van fer una actuació amb colles castelleres, de
1: Imagina't.
0: catalanes i algueresses, al ple centre històric, que va ser molt, que és molt bonic el centre.
1: Que bo.
0: La veritat és que és un lloc que pots recórrer molt bé a peu,
1: tens muralles, tens bastions davant del mar, que també és molt xulo, carrerons, aquests estratets, per perdre't,
0: exacte, les
1: botiguetes, que
0: places,
1: també a nosaltres que ens costa una botiga.
0: Sí, és molt bonic. I després tenen el que vam descobrir, per exemple, la gruta a Neptú, que allò és, o sigui, és com una cova, bueno, no és com una cova, és una cova, que està situada a sota dels penya-segats de Capo Càxia, i que ja pots anar de dues maneres. Primer, baixant 654 graons del que li diuen l'escala del Cabirol, que després si l'has de tornar a pujar caminant, doncs ja comences a qüestionar-te les teves decisions de la vida. O la millor opció, que és la que vam fer nosaltres, que és la més amable, que és anar amb barco, no? Amb un vaixell des del port de l'Alguer, vale? I que pues, és preciós, la veritat, és una cova molt bonica. I bueno, després haig de dir-vos que és la seu, o sigui, tenen molta tradició amb el coral vermell, i que fan uns collarets i unes arracades i polseres de coral precioses, que també tenen jaciments prehistòrics, i que de tot el que ens va encantar, que ens va encantar tot, vam al·lucinar, com deia ara la Sònia, amb la gastronomia sarda, amb el pecorino sardo, que és el formatge aquest que es posa a la carbonara, que és deliciós,
1: Ai, que bo.
0: Deliciós, amb la típica focaccia de l'Alguer.
1: Oh,
0: i després vam tenir la sort també que vam visitar el celler Poder i Guàrdia Grande, que està molt a prop del mar, per tant, els vins són molt salins, que aquesta gent, els propietaris, són els propietaris de Calcedon i Intimíssim, bueno, jo no vull dir marques, però, o sigui, són coneguts, molt coneguts.
1: Sí.
0: Imagina't el celler que tenen allà, David, o sigui, espectacular. I els vins estan boníssims, boníssims, boníssims, boníssims.
1: Que bo.
0: I, bueno, doncs volíem parlar d'això. Jo no sé si em dóna temps a fer l'últim.
1: Sí, podeu
2: no,
1: fer...
2: Jo abans d'això, també, jo vull dir que també Sardenya, jo abans us parlava de Croàcia i de les platges de Croàcia, però també les platges de Sardenya també són molt boniques. La Maria José i jo encara ens va donar temps de tastar una mica aquesta aigua, que també és preciosa, que és una aigua clara, transparent, amb un color preciós, i jo crec que també és un dels al·licients d'aquesta ciutat, no? El poder anar a la platja i poder gaudir d'aquestes aigües precioses.
1: Totalment. Sí. Deies una última cosa, Maria José?
0: Sí, volia dir un altre lloc que a mi m'encanta, que també té unes aigües precioses, és Sitges, perquè he inaugurat un nou hotel, i dic que he inaugurat perquè és un hotel, és mentida, és un hotel que acaba d'obrir, va obrir a l'agost, que es diu Casa Met, Sitges, i és un hotel bútic de luxe de 5 estrelles que està al cor de Sitges, a l'Avinguda Sofies, pels que coneguin Sitges, allò al ple centre. I el que han fet és que han agafat 5 viles noucentistes, les han restaurat, i només té 38 habitacions i suites, i han fet un lloc preciós també, amb una proposta gastronòmica que us la volia explicar perquè m'ha recordat molt tota aquesta part italiana que estem parlant de Sardenya.
1: Sí.
0: Perquè és el restaurant Valera, que és cuina italiana, també mediterrània, i que és deliciosa, deliciosa. I que és un lloc preciós, si voleu fer una escapada a Sitges per descobrir. És del grup de Met Hotels, vale? Casa Met, que és com un nou concepte, així, amb interiors molt càlids, d'inspiració mediterrània, amb habitacions... amb terrassa privada, doncs, també amb sauna, gimnàs, tractaments de benestar... Bueno, un lloc, aquest 5 estrelles, només per adults, això sí, no podeu anar amb nens petits, però bueno, preciós, també per fer una escapadeta, sumada a totes les que ja hem parlat avui, que ha dit la Sònia, tant de Croàcia... Sardenya, com
1: Fantàstic.
0: Dubai, que ja queda una mica més lluny, Maldives, que us ha

0: recomano llegir-lo i ara
1: Totalment. Escolta, fabulós, eh? M'ha encantat tot aquest viatge que ens hem pogut organitzar, i la setmana que ve ens seguiu explicant, perquè és que no hem parat. Per això estem tot, jo crec que estem els oients i jo allò entre prenent apunts i allò una goteta que anava caient de la bava, de dir, ostres, que m'agradaria estar allà, que m'agradaria estar a l'altre lloc. Jo menys allò del barquet aquest que anava fent saltirons, que aquí no, eh? Aquí no m'hi veureu. Tot l'altre m'ha semblat fantàstic. Un plaer sempre escoltar la Maria José Cayuela i la Sònia Martínez. La seguiu a les xarxes socials i aquí a Nits de Ràdio. Que vagi molt bé. Fins la propera.
2: Bona nit.

0: passar, tal dia com avui, 30 de setembre del 1993. A la ciutat de Latur, a l'estat de Maharashtra, a la Índia, un terratrèmol mata 9.748 persones. El 30 de setembre de 1993, a les 3:55 de la matinada, la Terra va sacsejar Latur, a l'estat de Maharashtra, a l'oest de la Índia. L'epicentre de la tremolor, que es va situar en una profunditat de només 10 quilòmetres, va provocar un terratrèmol de magnitud 6,2 en l'escala de Richter, que va devastar una àrea extensíssima, afectant principalment els districtes de Latur i Osmanabad, incloent les poblacions d'Ausa i Domerga. El desastre va ser un dels més mortífers a la història recent de l'Índia. Els números són esgarrifosos: 9.748 morts i més de 30.000 persones ferides.
1: Good evening. The earthquake that hit a remote part of western India early this morning killed at least 6,000 people and injured many more, according to government officials. The final figure, it said, could be much higher. Military relief and rescue teams fanning out across the region found...

La tremolor va colpejar de manera especialment destructiva perquè el seu epicentre es trobava en una zona de fractures geològiques, lluny dels límits de les plaques tectòniques, fet que va generar un debat sobre les possibles causes. Algunes teories suggereixen que la construcció d'un embassament a la zona podria haver augmentat la pressió en les línies de falles, mentre que d'altres argumenten que el col·lapse gradual del subcontinent indi contra Àsia podria haver alliberat pressions acumulades. Aquesta tragèdia va portar una resposta immediata tant local com internacional. Els primers a arribar van ser els metges i el personal de l'Hospital Ferroviari de Solapur i de la Facultat de Medicina de Solapur, que van treballar incansablement per atendre els ferits. Més tard, un primer comboi de més de 120 camions carregats amb material d'ajuda va sortir de Mumbai el 2 d'octubre del 1993, portant tendes de campanya, mantes, aliments, roba i subministraments mèdics. Els esforços de socors no es van limitar als professionals de la salut. Un grup de radioaficionats de Mumbai i de Hyderabad, amb l'ajuda de vehicles de tracció a les quatre rodes proporcionats per Mahindra, van jugar un paper crucial en la coordinació dels esforços de socors. Amb els seus equips de ràdio, van crear una xarxa de comunicació vital entre les zones devastades i els centres de control establerts a Umerga. Durant els 10 dies i mig que van durar les seves operacions, aquests radioaficionats van transmetre informació crucial sobre les necessitats de la comunitat afectada, la possible propagació de malalties i la situació general dels subministraments.

Les tragèdies com les de l'atur, però també com les del terratrèmol de Tianjin a Xina el 1976, que va causar 242.000 morts, o el devastador terratrèmol d'Haití del 2010, amb 300.000 morts, subratllen la necessitat d'estar preparats i d'actuar ràpidament davant de les catàstrofes naturals. El terratrèmol de l'atur es va convertir en un exemple de la vulnerabilitat dels éssers humans i la importància de la cooperació en temps de crisi. Els esforços de socors i la solidaritat global van demostrar que, fins i tot, enmig de la destrucció, la humanitat pot unir-se per oferir ajuda i suport als qui més ho necessiten. Les lliçons apreses del terratrèmol de l'atur encara ressonen avui en dia, recordant-nos que la preparació i la resposta ràpida poden marcar la diferència entre la vida i la mort en les situacions més extremes. Recordem, doncs, aquestes 9.748 víctimes causades pel terratrèmol que va succeir tal dia com avui, un 30 de setembre del 1993.

0: I una setmana més, a Nits de Ràdio ens agrada viatjar la història, conèixer la història una mica més, i ho fem sempre de la mà de grans autors i de l'Òscar González, que també seria un gran autor quan s'animi a publicar d'una vegada, que li estem demanant dia sí, dia també. Òscar González, molt bona nit.
1: Molt bona nit. Home, és que per escriure s'ha de tenir temps i dedicació i sobretot idees, que s'ha de tenir idees perquè al final es publiquen massa coses que potser no són tan importants o són més aviat redundants, i coses que poden ser útils, costa trobar-les a vegades.
0: Bueno, però tu idees tens a mils, el que cal és que en triïs una i t'hi posis. Va, deures pel 2023.
1: Bueno, idees tinc moltíssimes, i algunes allà guardades en carpetes a l'ordinador, però ja se sap que un proposa i el de dalt disposa.
0: Exactament. Doncs seguirem esperant amb il·lusió. De quin llibre i quin autor ens parles avui, Òscar?
1: Mira, avui que més, avui et vindrà molt bé, perquè avui potser et faran descompte per la Tardis.
0: Ah, fantàstic, m'interessa, doncs. M'interessa perquè està la benzina que no ve.
1: Avui,

0: Viatjarem molt lluny, eh? Molt, molt lluny. Ens anem cap a la península Ibèrica de fa 2.200 i pico anys.
1: Carai, ostres.
0: Però mira, avui tens l'avantatge de que no és, diguéssim, la

vida de Martín Sobrados es podria explicar a través de la seva col·lecció de bosses de comerç. Guarda més de 500 bosses de plàstic

0: sí,
1: atenció, que aquesta, Míriam, tu te la saps perquè tens... A casa això ho heu cantat moltes vegades.
2: Ah, sí?
1: Elsa.
3: La Frozen.
2: Ah, ja sé quina és. Ara sí que sé quina és. Bueno, també ho sabia abans i no era. Ai, és aquesta? A veure, li escriviré. A veure...
3: Jo li he dit algunes. I
1: efectivament, Míriam.
2: Ah, l'he encertat. No, encerta-la tu. Home. No, miris la xuleta. No, home, clar, aquí com a l'escola.
3: Aviam, aviam, ensenya.
2: La de Frozen és molt bona.
3: Que jo era dels de copiar a la classe. Ensenya'm aquesta. La teva resposta de...
2: Bueno, no sé si... No entens la lletra,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí que l'entenc, però...
1: No sap ni quina cançó és, no?
2: Sí, sí, sí, saps quina és. Saps quina és quan l'escoltis. Molt bona pista la de Frozen, eh?
1: Que sí?
2: La d'Elsa, vamos.
1: La següent pista que donaré és ja, vamos.
2: Ara, la de Pilar, no sé per on va. La del president del govern, tampoc. La cantant es diu així? M'he perdut. Deu ser d'aquestes que tenen un nom artístic i no coneixem el seu nom real, que és Pilar, ja ho he dit, Robert, ja ho he dit. Busquin, busquin, busquin. Notes de veu al 676-76-0908 i ens diuen quina és la cançó amagada d'avui del Robert Calvo. 676-76-0908.
4: Estàs escoltant La Ciutat amb Míriam Frank. A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
2: Doncs temps ara pel Ciutat Solidària, temps per donar veu a una entitat solidària i conèixer el seu origen i la tasca que fa. Avui parlem amb l'associació Forma 21.
5: L'associació social Forma 21 neix a partir de la iniciativa de diversos professionals amb una consolidada experiència en l'àmbit de les addiccions, creant un programa integral per la reinserció sociolaboral de persones amb conducta addictiva que doni resposta a aquesta realitat social.
2: Doncs per conèixer més de prop Forma 21 ens acompanya aquí a l'estudi la seva directora general i secretària, Mariana Imé. Què tal? Molt bon dia.
6: Molt bon dia.
2: Comencem pel principi. Com i quan neix Forma 21?
6: Doncs mira, Forma 21 neix l'any 2001. De fet, el desembre del 2001 ens constituïm com a associació, però la tasca comença el 2002. Uh-huh. I neix perquè el cofundador Francisco Esquivias i jo mateixa treballàvem en una altra associació de drogodependències. Aquesta associació va tancar i aleshores la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Afers Socials, com que nosaltres érem la cara visible, diguéssim, no? de la reinserció a Catalunya d'aquesta entitat que també operava la resta d'Espanya, ens va oferir les places que tenia aquesta associació a Catalunya. Uh-huh. Vam començar amb un pis de 7 places i ara doncs, en tenim ja 34.
5: Marian, d'addiccions hi ha de molts tipus i avui dia n'hi ha encara més, amb les addiccions a les xarxes socials, a les compres online, a les apostes. Després tenim les, entre cometes, clàssiques com la drogadicció. Tracteu totes les addiccions o hi ha alguna que predomini més? O...
6: A veure, bàsicament nosaltres tractem l'addicció a les drogodependències, és a dir, als tòxics, d'alguna manera. Sí que és veritat que moltes vegades van correlacionades, és a dir, una persona que consumeix tòxics moltes vegades també és addicta al joc, o és addicta al sexe, o és addicta a l'activitat física, o addicta a les compres, en fi, ens trobem una miqueta de tot. Clar, no es pot treballar exactament igual, tot i que el principi de l'addicció és el mateix, vull dir... La conducta addictiva és exactament la mateixa, el que passa que hi ha coses que busquem una abstinència total, com és en el cas de consum de tòxics, i hi ha coses que, clar, no pots demanar una abstinència total, no li pots dir a una persona no compris mai més res, no? O no practiquis mai més sexe, o no sé, o no vagis mai més al gimnàs. No es pot fer.
2: És a dir, que segons l'addicció es treballa d'una forma diferent, no?
6: Exacte, sí. Sí, sí, hem de treballar de manera diferent. De tota manera et dic que la base segueix sent la mateixa, és a dir, una persona consumeix qualsevol tipus de substància o de cosa que no és una substància, diguéssim, no? Normalment per una manca total i absoluta de control de les seves pròpies emocions, no? Uh-huh. I de com saber gestionar aquestes emocions. Aleshores, ho utilitzen pràcticament sempre, no?, per tapar alguna cosa que no està funcionant a les seves vides. Uh-huh. I el recurs fàcil és aquest, no?, una cosa que et dona plaer immediat, satisfacció immediata, i que per un moment, doncs, bueno, els problemes que puguis tenir o allò que vulguis amagar desapareix. Uh-huh. Per un moment, clar. Després...

0: tant.
1: Després hi torna.
0: I què és més complicat? Acabar amb una addicció que has d'eliminar totalment o amb una addicció amb la que has de conviure i t'has de saber adaptar, perquè, clar, ara m'has fet plantejar-me aquest dubte, eh? No sé si és més complicat una que l'altra.
1: A veure, jo crec que cada una té la seva, el seu què, no? D'alguna manera. Sí que és veritat que podria semblar més fàcil, no? El fet de dir, bueno, elimino això de la meva vida, sí, i per tant ja està, no? Que hi he de conviure. De fet, és saber, com et deia abans, una mica gestionar el per què fem... O sigui, per què, no per què, sinó per a què, no? Per a què fem les coses. Si jo estic consumint qualsevol tipus de substància per a tapar un buit, per atrevir-me a fer alguna cosa que no m'atreviria a fer sense aquesta substància, per tapar un malestar, el que sigui, si jo arribo a controlar això d'una altra manera, aleshores ja no necessitaré ni la substància ni la conducta, no? Però, de fet, és la mateixa conducta addictiva. Sí que és veritat que les persones que dius, vale, hem d'abandonar totalment la substància, no? D'acord, però quina substància? Totes? O només aquella a la que sóc addicta, no? Aleshores, bueno, nosaltres aconsellem, evidentment, que siguin totes, perquè una et porta a l'altra, no?, d'alguna manera. És a dir, si jo no he tingut mai a la vida problemes amb l'alcohol i consumeixo cocaïna, per exemple, no?, doncs, bueno, si un dia em bec una cervesa, el meu cervell ja no està exactament igual que si no me la bec. I, per tant, el cervell, en aquest sentit, és molt intel·ligent i el que busca sempre és la recompensa, no? Aleshores, t'està dient, d'alguna manera, no?, el missatge que t'envia és no, si a tu el que t'agrada no és la cervesa, és l'altre. I com que ja estàs una mica més laxa, diguéssim, no?, doncs, bueno, el primer dia que veus una cervesa igual no passa res, el segon tampoc, el tercer ja te'n veus dos en comptes d'una, i, bueno, i avançant comences fins que acabes una altra vegada on estaves.
2: A l'hora de fer la vostra tasca, compteu amb dos grans programes d'actuació que d'alguna manera es retroalimenta, si et sembla, anem a PAMS. El primer, el que té a veure amb la reinserció sociolaboral. Com s'implementa aquest programa?
1: Mira, nosaltres tenim 4 pisos a Barcelona, ¿vale? I en aquests 4 pisos tenim com dividit una mica entre dos programes, ¿vale? Un que seria una mica el programa de dinàmica, que li diem nosaltres, que és un programa on les persones arriben, ¿vale? Ens serveix a nosaltres una mica per prendre el pols, de saber exactament en quin moment del procés estan, com venen, què passa si surten al carrer, tenen ganes de consumir, sí, no, quines pors tenen, quines fortaleses tenen i quines coses és millor anar-los frenant, no? I amb ells els serveix, ells i elles els serveix també una mica, doncs, per prendre's el pols a nosaltres, no? De veure com funcionem, quina és la nostra dinàmica i què és el que els demanem en aquest programa d'inserció. I després l'altre, en aquest programa, perdó, m'he oblidat de dir que són, bueno, és un programa com amb més contenció, no?, una miqueta. Les persones ingressades no poden anar mai soles al carrer, sempre han d'anar acompanyades com a mínim d'una altra companya o companya de pis, i no tenen el mòbil a sobre, vale? I no poden fer sortides familiars, les van a buscar només els diumenges les persones referents, se'ls emporten i es tornen. I després hi ha l'altre programa, que és on tenim més gruix, diguéssim, que són 3 pisos ara mateix, que ja és de reinserció pura i dura, i aquí sí que ja es treballa absolutament tot, no?, des de relacions socials, intentar refer llaços amb la família, si és possible, trobar una feina. Si no estan capacitats per trobar una feina perquè no tenen la formació necessària, doncs que es formin per poder accedir al mercat laboral. Coneixement d'un mateix, evidentment, això és importantíssim, no? I, bueno, és una mica, doncs, acompanyar, no?, aquestes persones a que realment puguin reinsertar-se en aquesta societat, no? La majoria d'elles són persones amb unes motxilles a l'esquena espectaculars. I bé, clar, els costa molt, no?, perquè moltes d'elles, a més, tenen com la sensació, no?, de que porten escrit aquí al front soc un drogodependent, no? I aleshores moltes vegades és no m'atreveixo ni tan sols a dir-li bon dia a la persona que em creu al gimnàs, perquè què li dic i com li contesto?
2: O com em mirarà, també,
1: no? O com
2: també,
1: em mirarà, no? Exacte, no? I bé, és una mica, doncs, això, no? Intentem treballar una mica tots els àmbits, inserció laboral, evidentment, imprescindible, perquè si no, sense feina un no pot sobreviure, i tota la resta també és molt important, activitats d'oci, perquè si no van de la feina a casa, de casa a la feina, i això és una vida terrorífica per tothom, no?
2: La rutina ho complica tot més.
1: La rutina ho complica molt. La rutina és necessària, també, per aquest tipus de persones, per aquest tipus de col·lectiu, perquè són persones que han estat moltes vegades, doncs, sense cap tipus de norma, sense cap tipus d'hàbit, no? I és molt important que tinguin una rutina.

0: rutina, però també és molt important que tinguin una rutina d'oci, que no sigui només feina a casa, casa feina, sinó que tinguin un temps de dir, vale, aquest temps me'l dedico per mi, faig una cosa que a mi realment m'encanta, m'interessa, i que puc conèixer una sèrie de persones, no?, que en algun moment em podem donar també un suport si el necessito.
1: Quin és el paper que juguen les famílies o l'entorn d'aquestes persones en tot aquest procés? En el cas que la relació, com ens deies, no s'hagi trencat del tot.
0: Exacte. A veure, tenim una mica de tot, eh? Hi ha famílies que estan realment molt, molt, molt cremades, que ja no poden més, que és una qüestió una mica de supervivència a vegades, eh? O sigui, o la persona o nosaltres. Això passa. Ens trobem famílies molt protectores, que tampoc ajuda massa, perquè protegeixen massa a la persona,
1: potser, no,
0: els justifiquen, els hi permeten coses que no s'haurien de permetre, o famílies molt exigents, que tampoc afavoreix massa, perquè aleshores és com sempre, no, és que no fas bé les coses, és que tal, és que... i penses, bueno, potser no caldria, i també ens trobem famílies estupendes i meravelloses que contribueixen i que tal, eh? El que passa que sí que és veritat que no tenim tant suport familiar com voldríem. ¿Vale? També és veritat que nosaltres, clar, operem a Barcelona, els nostres pisos estan a Barcelona, però a nosaltres ens arriba gent de tot Catalunya. Per tant, clar, moltes vegades hi ha famílies que no viuen aquí, que viuen a lo millor a Figueres, a Tarragona o on sigui. Moltes vegades són persones grans, pares i mares que ja són grans i que no es poden desplaçar. Aleshores, bueno, es fa també complicat. Intentem implicar les famílies tot el possible, però no sempre és factible.
2: Aquests immobles amb els que compteu, no sé si ens pots explicar com els heu adquirit, i una curiositat, quantes persones comparteixen un mateix pis?
0: Mira, nosaltres ara, l'ideal seria un pis de 8 persones, vale? Això seria l'ideal. No és fàcil trobar aquest tipus de pisos, vale? Aleshores tenim pisos. Un pis el tenim molt gran, que és de 12 persones, en tenim un altre de 7, un de 6 i un de 9, vale? Com els adquirim? No els adquirim, els lloguem. Com els lloguem? És complicadíssim. És terrorífic. És a dir, primera, per la situació de l'habitatge actual a la ciutat de Barcelona, i segona, perquè la gent no ens vol llogar als pisos. És a dir, a la que senten paraula associació, ja sense parlar de que sigui de drogodependents, quasi que et pengen el telèfon, o sigui, no volen ni sentir-ne parlar. És molt, molt complicat. Pensa que primer hem de trobar un pis que s'adeqüi a la normativa de la Generalitat, és a dir, uns 6 metres per persona al llit, que tingui barreres arquitectòniques fora, que estigui en un lloc de la ciutat que no sigui, no sé, com dir-te, un barri molt marginal i on tinguin el camell al costat, vale? Aleshores, tot això ja ho complica molt. I a sobre, la ciutadania que té pisos no ens els vol llogar. Quan a la pràctica després es demostra, no?, que tots els pisos que hem tingut nosaltres, mai a la vida hem tingut problemes amb veïns, mai, sempre deixem els pisos millor del que ens els hem trobat, i són pisos tutelats, d'alguna manera, no? Per tant, és com molt difícil que passi alguna cosa.
2: No sé si trobeu a faltar un paper de l'Ajuntament a l'hora de mediar, a l'hora de...
0: Ens encantaria, aquests... ens encantaria.
2: Però no existeix, no?
0: Però no existeix, ni existeix, ni dubto que existeixi. I, de fet, hem intentat també moltes vegades, no només nosaltres com a entitat, sinó totes les entitats que operem amb drogues a Catalunya i a Barcelona, sobretot, d'intentar que ens cedeixin habitatges o que ens deixin habitatges a un preu més assequible, tant amb totes les administracions, i no hi ha manera.
1: Doncs tant de bo que arribi aquesta ajuda tan necessària. Mariana Aimé, directora general de l'associació Forma 21, de veritat, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho i enhorabona per la feina que esteu fent.
0: Moltes gràcies.
3: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. A Onda Cero, la ciutat.
4: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
5: Para actualizar el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenke.es.
6: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Fonda España, on la història es de

0: fusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
1: Això és La Ciutat, amb Míriam Frank.
2: Un dia més rebem a l'estudi en David Bondia, síndic de Greuges de Barcelona. Què tal?
3: Molt bon dia. Molt bon dia, Míriam.
2: Avui parlem de la parada d'autobús de la línia D50 a Plaça Catalunya, que ha canviat d'ubicació. Fins aquí tot és normal. El problema és que s'ha desplaçat sense l'estructura que tenia originalment, és a dir, la Marquesina i els seients, que s'han quedat a la parada original, on ara passa el bus turístic. A la nova parada els usuaris hi troben només un pal, sense cap suport d'ombra ni cap comoditat per les persones, sobretot amb mobilitat reduïda o vulnerables. No? D'on us arriba aquesta queixa, síndic?
3: És un cas força desafortunat. Ens arriba de l'Associació de Veïns de la Dreta de l'Eixample, que ja abans de l'estiu ja constaten aquesta situació. Constaten una situació que és, podríem dir col·loquialment, desvestir un sant per vestir-ne una altra, però de forma força desafortunada. Per què? Perquè hi havia una parada d'autobús davant d'uns grans magatzems que hi ha a Plaça Catalunya, que és del D50, però també de dues línies nocturnes. I tenia la marquesina, tenia els seients, tenia els plafons, i tenia la protecció per la pluja, per la calor, etc. En un moment determinat, el que decideix TMB és canviar la circulació, o per alleugerir la circulació de la zona, canviar aquesta parada del D50 i els busos nocturns i posar-la més endavant, més cap a la cantonada, cap a la Ronda Sant Pere. Però què és el que passa? Que el que deixa és només un plafó informatiu de caràcter vertical, sense cap tipus de protecció. I la marquesina, amb totes les proteccions, els seients i tot, es destina a parada del bus turístic. Mm-hmm. Per tant, aquí em sembla que quan estem parlant del dret a la mobilitat, no només parlem dels vehicles, també parlem de l'accessibilitat, la seguretat, persones en situació de vulnerabilitat, gent gran que està esperant a l'autobús, gent amb mobilitat reduïda, dones embarassades, que igual les esperes en l'autobús no s'han de fer només a peu dret, sinó poder descansar i poder esperar en condicions. Ens arriba aquesta queixa, li preguntem a l'Ajuntament i a TMB i ens diu que és de forma provisional. Clar, de forma provisional, però aquesta queixa ja en el Consell de Districte de l'Eixample el 3 de juny ja es va fer aquesta protesta i recordem quin estiu hem passat. Hem passat un estiu amb onades de calor, amb gent esperant a peu dret. Nosaltres ens desplacem a veure la instal·lació i el que veiem és just el dia que ens vam desplaçar és que aquest plafó informatiu, és a dir, el típic pla, un senyal, pal amb dient quan trigarà l'autobús i així, hi ha unes runes, perquè s'estan fent obres al voltant, i hi ha dos motos aparcades també allà sobre la vorera. Què ens diu TMB? Ens diu que el que no ho han fet encara perquè han de desplaçar el quiosc que hi ha darrere per poder posar una nova marquesina. Nosaltres creiem, doncs, si tu ja ets conscient que has de desplaçar el quiosc per posar una nova marquesina, el que no té cap sentit és que facis ja aquest trasllat provisional i deixis a la gent de Barcelona, la gent resident a Barcelona i que utilitza el transport públic, amb unes condicions pitjors que les que es troben en aquests moments els turistes que utilitzen el bus turístic. Mm-hmm. Per tant, el que diem és que s'ha de rectificar ja. I aquí s'obre el debat, clar, el gran debat del turisme. Mm-hmm. Nosaltres diem, nosaltres no som competents, com a Sindicatura de Greuges de Barcelona, no som competents per dir turisme sí, turisme no. El que sí que som competents és per veure quines afectacions produeix la turistificació, quines afectacions produeix el turisme en els drets humans de proximitat de la gent de Barcelona. És a dir, el turisme afecta la gent de Barcelona, s'ha de minimitzar aquestes afectacions. I en el seu moment vam fer una resolució en el que teníem molt clar que no podem posicionar sobre aquest tema, però sí que podem veure les afectacions. I ens va entrar una queixa sobre Sagrada Família i com el turisme afectava els veïns i les veïnes de Sagrada Família. Mm-hmm. I el que vam veure afecta a la convivència pacífica, afecta l'espai públic. Per què? Perquè l'ocupació turística al voltant de la Sagrada Família fa que els veïns no es puguin desplaçar. Afecta també el tema dels autocars on estacionen. Afecta el comerç de proximitat, com ha canviat tot el comerç al voltant de la Sagrada Família. I afecta també l'habitatge, és a dir, com s'estan encarint els preus de la Sagrada Família i com hi ha molts habitatges al voltant de Sagrada Família que s'estan utilitzant per usos no residencials. Nosaltres el que diem és s'ha de valorar quin és el límit de capacitat de càrrega que té la nostra ciutat per acceptar el turisme, però també el que s'ha de dir, introduïm un concepte nou, no parlem de turismofòbia, sinó residentofília. Residentofília, què vol dir això? Vol dir que qualsevol mesura que s'adopti en relació al turisme ha de tenir com a centre

0: la gent resident a la ciutat. Per tant, tu pots adoptar mesures per potenciar el turisme sempre i quan valoris quines afectacions tindrà en els residents de la nostra ciutat. Si això ho apliquem, aquest canvi de parada, el que veiem és que s'ha pres una decisió que no s'ha posat en primer lloc als residents de la ciutat de Barcelona, perquè se'ls ha desplaçat a un lloc per esperar l'autobús, el D50, o el bus de nit, que es desplaça també de peu, i s'ha deixat la marquesina amb els seients i amb els plafons per als turistes. Per tant, veiem que és veiem una comparació que aquí qui surt perdent són els residents de la ciutat de Barcelona i pensem que s'hauria d'haver actuat d'una altra manera. Ja ha passat, però llavors el que li demanem a l'Ajuntament és que acceleri la instal·lació de la nova marquesina per la línia D50, perquè la gent de Barcelona ho ha passat molt malament esperant a l'autobús amb aquestes onades de calor que hem tingut durant l'estiu.
1: Exemples com aquest, hi ha moltíssims, eh? No tindríem problema per parlar de tots aquests exemples que, en certa mida, doncs, beneficien més els turistes que els ciutadans. Parlant dels autobusos, estem parlant d'aquesta línia concreta, però crec que TMB i l'Ajuntament s'hauria de plantejar de totes les parades d'autobús que tinguin la seva marquesina, els seus seients, perquè a totes les parades hi ha gent vulnerable, gent gran, embarassades...
0: I sobretot que moltes vegades associem el dret a la mobilitat, el dret a estar en un vehicle, ja sigui amb un metro, ja sigui amb un vehicle d'autobús, però el dret a la mobilitat va molt més enllà. Uh-huh. Les parades, les marquesines, les andanes del metro, clar, també sí, s'han de condicionar per exercir bé el dret a la mobilitat. Que és veritat que Barcelona és una ciutat on cada vegada és més accessible, bueno, però hi ha marge de millora, hi ha marge de millora, que tenir un plafó moltes vegades... Però jo, per exemple, ara estava pensant en les parades que hi ha a la Gran Via a prop de plaça Tetuán, que només hi ha el plafó informatiu i que hi ha molta gent esperant, inclús la gent que va caminant no pot passar.
1: Això t'anava a dir, que depèn de com sigui la vorera, l'accessibilitat no existeix.
0: Clar, ens hem de plantejar que aquest marge de millora l'hem de potenciar. Ara, per exemple, a l'estació del metro també s'ha millorat molt. Només queden 9 parades de metro que no són directament accessibles, sí, per gent amb mobilitat reduïda. Però hem de fer esforços en aquest sentit. I en el sentit de que parlàvem d'aquesta resolució, el que hem de posar en el centre de qualsevol decisió sobre turisme que no afecti a drets de les persones residents de la nostra ciutat, que no pot haver un empitjorament de les condicions d'esperar a l'autobús a la nostra ciutat, ja sigui de dia que ja sigui de nit, i que el greuge comparatiu no es pot produir i qui surti beneficiat són els turistes que visiten la nostra ciutat.
1: Totalment. Una molt bona reflexió de la sindicatura. Síndic, recordem un dia més a la ciutadania com es pot posar en contacte amb
0: nosaltres. Us podeu posar en contacte amb nosaltres, podeu venir a visitar Ronda Sant Pau 4345, tercer pis, podeu trucar al 93 413 2900 per demanar cita, però també sempre us hem dit que sense cita prèvia també ens podeu venir a visitar, o podeu entrar a la nostra web www.sindicaturabarcelona.cat i veureu que hi ha un enllaç per plantejar queixes o suggeriments.
1: David, bon dia, síndic de Greuges de Barcelona, com sempre, un plaer.
0: Un plaer, molt bon dia.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
1: Enguany el Liceu inaugura temporada Maïda de Verdi, una òpera que s'ha de veure almenys un cop a la vida. La producció està dirigida per Sirin Nashat i compta amb les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Bechau. Compra ja les teves entrades a liceu.cat. Tens temps fins al 15 d'octubre.
2: La ciutat, amb Míriam Franc.
3: A la ciutat.
4: Tócala, Sam.
3: Tócala otra vez.
1: Jo ja sé quina és la cançó, Robert Calvo. No sé per què és d'actualitat, també t'ho diré. Ara no caic. Potser no la connec tan a fons, la cançó.
5: No, és d'actualitat perquè una de les paraules que forma el títol d'aquesta cançó és un element del cos humà del qual avui n'és el Dia Mundial.
1: Ah, amigo mío, jo t'anava a dir, recordeu que el Robert Calvo presenta...
5: No,
1: en bones mans, sí. Diumenges de 7 a 8.
5: A vegades parlem d'aquest òrgan.
1: I clar, jo dic, però no sabia que és el Dia Mundial.
5: Sí, avui és el Dia Mundial d'aquest òrgan del cos humà, ja ho he dit.
1: Tothom a buscar.
5: Home, és que òrgan del cos humà. Elsa, he dit.
1: Elsa, clar, és que amb això ja ho teniu.
5: 12 d'octubre, vamos, que ja...
1: Avui ho has posat.
5: He dit president del govern. ¿Cómo se llama el president del gobierno?
1: Pedro Sánchez.
5: Pedro Sánchez.
1: Que canta una cançó?
5: No canta
1: una cançó. Aquesta no la canta. Ja sé com es diu, però no la coneixem així.
5: No.
1: Ah, ja ha dit que és una dona.
5: Has dit que és una dona, veus? Una altra pista. Vols una pista musical?
1: Vinga, va, a veure.
5: Aquesta és la pista musical.

0: musical d'aquesta cançó.
1: Oh, quina pista més llarga.
0: Així acaba aquesta cançó.
1: Per això quan he fet així el toc a la... Sí, sí. Igualito. Així acaba aquesta cançó.
0: Així acaba la cançó. És són les últimes... l'últim compàs de la cançó.
1: La gent no està endevinant o què?
0: No.
1: No!
0: Ai. I de fet jo crec que... em temo que ho he posat molt difícil. Jo penso que ho faig prou fàcil, però no.
1: Mira, què et sembla si fem el paraula de cançó?
0: Sí.
1: Perquè així la gent tingui temps d'assimilar aquestes pistes. Sobretot quedin-se amb Elsa, de Frozen, i amb que avui és el Dia Mundial d'un òrgan del cos. Només ho han de buscar. Sí, sí. Junten una miqueta les paraules i ja ho tenen. Vull dir, està fàcil avui. Notes de veu 676-76-0908. Sí, avui fins i tot jo l'he encertat, imagina't.
0: És que has vist, sense haver-t'ho dit. Sí, sí, sí, la Míriam l'ha encertat molt ràpid, vull dir que...
1: vostè la cultura super... musical l'ajusta, vull dir...
0: No, no, no, no, no, no dic per això, dic que és una cosa bastant assequible,
1: sí,
0: avui, assequible.
1: Sí, és una cançó... Ui, anava a dir la paraula!
0: No la digues! Sí. Mira, et dono una pista més, va, seré molt generosa ara. Avui estic sent tan generós.
1: Però sí...
0: Donaré la pista definitiva.
1: Ha donat 5 definitives, ja.
0: Vuelta a Espanya.
1: Ah, bueno, clar. No la d'aquest any.
0: No.
1: La d'altres anys. Pensin.
0: Vuelta
1: segur que ja
0: a Espanya.
1: Tenen,
0: saben allò que ens adormim a l'estiu...
1: a les 4 de la tarda? Allò. Doncs aquesta cançó és la que amenitzava la Vuelta a Espanya. 676-76-0908. Si ja ens havien dit alguna, no pateixin. Aquí poden participar les vegades que vulguin. Ai, doncs no, m'he equivocat, no era aquella, era aquesta. I ja està, no passa res. 676-76-0908. Donem uns minuts més perquè la gent pugui participar, sí. I fem el paraula de la cançó. Vinga.
2: Això és La Ciutat.

0: Sí, Fer.
1: Simplemente feliz.
2: Una pista més.
3: Va, dóna-la.
2: Aquesta cançó no apareix en aquest recull de cançons.
3: No, no apareix aquí.
2: Mira, mira si hem descartat cançons. Com 9 o 10 hem descartat ja.
3: Malauradament no hi apareix, però podria aparèixer.
2: Podria aparèixer.
3: L'any que ve, l'any que ve, l'any que ve.
2: De fet, no sé si en la careta de l'any passat apareixia aquesta paraula.
3: No, no apareixia,
2: no
3: apareixia.
2: No, la cançó no, però la paraula.
3: Ah, la paraula, no ho sé.
2: Vinga, va, paraula de cançó.
3: Paraula de cançó, que avui ens porta tres paraules molt interessants. La primera de les paraules té a veure amb l'època de l'any que hem començat a viure, que és la tardor.
2: Ai, que bé.
3: I la tardor què hi ha? Hi ha castanyes, pluja. Hi ha moniatos, hi ha pluja, molta pluja. I la pluja, quan cau la pluja tan intensa com avui, al terra què queden?
2: Moll.
3: Sí, però què queda al terra?
2: Xarcos, com es diu?
3: Bassals.
2: Bassals.
3: I fulles, no?
2: Ah, també.
3: Les fulles dels arbres.
2: Però quan plou no cauen les...
3: Saps aquesta fulla que quan eres petit et feien dibuixar a l'escola?
2: Sí. I quan ets gran et fan a recollir fulles pels nens.
3: Encara vas a recollir fulles pels nens?
2: Ara ja són grandets, però infantil, sí.
3: En fi, són les fulles de tardor, no?
2: Sí.
3: Com les autumn leaves que cantava Nat King Cole. The falling leaves...

0: para dormir, també.
1: Sí, doncs... Perdó. T'estàs adormint ara mateix?
0: Bueno, és que amb aquesta cançó és molt relaxant, aquesta cançó. Perquè la paraula que és... Fulla o tardor?
1: Fulla, fulla, fulla. I això es diu Autumn Leaves.
0: Fulla.
1: Que bé, no és una cançó d'en Latin Cole, ni és una cançó que es creés en anglès, sinó que és una cançó que es va crear en francès, es va escriure en francès. De fet, la va escriure l'hongarès Joseph Cosma, el 1945. I el poeta francès Jacques Prévert la va escriure en francès. Per tant, no es deia Autumn Leaves. Es deia, ara em corregiràs tu, eh? Que tu és l'expert en francès d'aquest programa. Le fil mort. Les hojas muertes.
0: Ah, t'anava a dir, no
1: és... Le fil mort.
2: Très bien. Est une chanson qui nous ressemble.
1: Un millor.
0: Home.
1: Hi ha color. Toi,
0: el francès sempre és millor.
1: Sí.
0: És un idioma molt maco.
1: Home.
0: Molt romàntic.
2: Nous vivions tous les deux ensemble.
0: Però també m'estic adormint, Robert, eh?
1: Estàs adormint?
0: Som molt lentes.
1: Bueno, ens has posat una cosa més, una mica més animada.
0: Vinga, sisplau.
1: Et deia que aquesta cançó és de l'any 1945, la va escriure el poeta francès, o la va traduir el poeta francès Jacques Prévert, i va escriure aquesta lletra que va ser després internacional perquè va aparèixer per primera vegada a la pel·lícula francesa Les Portes de la Nuit, Les Portes de la Nit, el 1946, dirigida per Marcel Carnet. Per tant, és una cançó molt antiga, perquè el 45 és molt antic, no, ja?
0: Home.
1: Sí, no. És un dels estàndards més importants del jazz de tot el món. Aquest, de Nat King Cole, el que hem escoltat al principi, The Autumn Leaves, és un dels grans estàndards del jazz. Però anem a animar-nos una miqueta més. Venim a Espanya. Anem als anys 80, finals dels 80 i ja 90. Ja estem en l'any olímpic, gairebé.
0: Ah,
1: i arribant l'any olímpic, hi havia un grup que es deia Olé Olé,
0: ai,
1: que jo he descobert una cosa gràcies a aquesta secció. Olé, olé, quines cantants va tenir?
0: Marta Sánchez i la d'abans, que mai me'n recordo com es diu...
1: Vicky Larraz.
0: Vicky Larraz.
1: N'hi va haver una tercera, que és la que canta aquesta cançó.
0: Abans de la Vicky Larraz?
1: Després de totes dues. Va haver una tercera època del grup, jo no sabia.
0: Sí, és veritat, ara que ho dius.
1: Es deia Sonia Santana, sí. I cantava Como las hojas al viento.

0: I tampoc és massa més animada, però...
1: No he escoltat mai aquesta cançó.
0: No, escolta-la.
1: Molt bé.
0: A veure, forma part d'un àlbum que es diu Al Descubierto, que va marcar l'etapa del grup amb aquesta dona, amb Sonia Santana. Va ser el darrer disc d'estudi de la formació original d'Olé Olé, i s'entén perquè aquest ritme que tenen no és gaire animat, no?
1: És que no és gens d'Olé Olé.
0: Això, no sé si... Però és clar, és molt de tardor. Com les hojas al viento, és molt de tardor. Sona així, escoltem-la.

0: A veure, sí que té el nivell, després de Vicky Larraz, Marta Sánchez.
1: Sí, eren dues cantants supermogudes i les cançons eren molt alegres.
0: Sí, sí.
1: No sé, ballaves, amb això no es pot ballar.
0: Pensa que en aquell moment...
1: Pots ballar així, com una hoja.
0: Estem al 92, per tant, estem a la guerra del golf. Marta Sánchez anava a visitar les tropes.
1: Sí.
0: Te'n recordes?
1: Sí, home, i tant.
0: Soldados de l'amor.
1: Ho vaig veure en directe, això. Jo me'n recordo que era petita.
0: Marta Sánchez, que ja no formava part d'aquell grup, se'n va anar a visitar les tropes a la guerra del golf.
1: Ja no formava part de...
0: No, ja era Marta Sánchez sola. Soldados de l'amor ja és seu. Ja no és d'Olé Olé. Per tant, s'entén que abandonés el grup perquè el grup estava a la baixa en aquesta època. Em diuen que encabeixen aquesta cançó en el pop melòdic i nostàlgic característic dels compassos finals de la trajectòria de la banda dels anys 90. Final, però no, segur que va ser el final.
1: Segur.
0: Bé, ara anem a una cosa més animada i que sé que t'agradarà, perquè potser alguna vegada t'has trobat en aquesta situació. No masses, perquè jo sé que tu, l'amor de la teva vida, fa molts anys que està allà consolidat,
1: sí,
0: i que abans d'ell, no sé si n'hi va haver algun altre.
1: A tu t'ho explicaré.
0: Ah, bé. No. Sigui com sigui, tots alguna vegada ens hem trobat entre dos amors, no?
1: Uh-huh.
0: Bueno, allò que estàs coneixent una persona, però a la vegada en coneixes una altra...
1: Tots tenim un passat, sí.
0: I tots tenim un passat i no saps per quina decidir-te. Però al final tot cau pel seu propi pes.
1: Oh, i tant.
0: Entre dos amores es trobava sempre Ana Belén.

0: si tens dos amores, malament.
1: Però diu, quan els dos follen enloqueciendo.
0: Bueno, clar, no m'estranya. Quedo amb un i ara amb l'altre. No,
1: clar, però és que un cadascú li dona una cosa diferent.
0: Bueno, doncs pues te'n busques un tercer que t'ho doni tot. Mira.
1: Un tercer no és una mica ja... És una mica fresqueta, eh?
0: No, però deixes aquells dos...
1: Sí, però llavors no són amores,
0: eh? O cariño, no es pot tenir tota la vida.
1: Ja, però és que no li llamen amores quan quieren decir otra cosa,
0: Bona razón,
1: eh? Clar, és que... En fi, aquesta cançó és d'Anna Belén, Entre dos amores. És una cançó que es decideix entre un amor apassionat i un d'arriscat. Representa el desig, la intensitat, l'emoció i el vertigen. Parla sobre el dilema de tenir el cor dividit entre dues passions oposades. En aquesta lletra es pot escoltar i representa un, la llar, la protecció, l'escalf, i l'altre és el que li dona allò el moviment, l'alegria, no? En fi, els dos amors que me llevan com hoja al viento, d'aquí ve la cançó Entre dos amores. Anem a caminar, Míriam?
0: Vinga.
1: Perquè la cançó
0: sí, perquè
1: que ve ara
0: asseguts una quanta estona.
1: Forma part d'un bloc que va sobre la cançó, la paraula caminar.
0: Molt bé.
1: Jo aquí m'he pres una llicència perquè me l'he pres...
0: T'han proposat la paraula caminar.
1: Caminar.
0: Mira, algun runner
1: d'aquests. Mira, aquesta no l'he portat, veus? Caminar, entrenar i caminar, s'ha de caminar a l'andar.

0: format després, una llicència.
1: No, no, no, ara, ara em prendré la llicència.
0: Ah, vale, vale, vale.
1: Aquesta cançó, fixa't el que diu aquesta lletra de A Caminar de Pablo Milanés, diu que cinco siglos van a terminar, i fa una al·lusió simbòlicament al final de l'era de l'opressió, considerant de l'origen de l'Amèrica Llatina.
0: Sí.
1: Per això, cinco siglos, després va a terminar l'opressió. I parla d'aquest camí que fan conjuntament perdó, a l'Amèrica Llatina. A Caminar de Pablo Milanés és una cançó que parla d'un amor madur que, en el que no s'exigeixen ni sacrificis, ni canvis de l'altra persona, ni res. S'accepta la persona tal com és. I a caminar de la mà, que això és el bonic de l'amor, no?
0: Doncs sí.
1: Al final, què queda? No? Cariño, nomás.
0: I el respecte. I la companyia.
1: I la companyia. Mm-hmm. Això és molt important, eh?
0: Vull dir que... és que és bàsic. Si no tens això en una relació,
1: avui
0: apaga
1: en dia,
0: i vam-nos.
1: Avui en dia que va a la baixa... No, el respecte, la companyia...
0: Bueno, entre una parella, no?
1: No, vull dir que
0: sí.
1: La gent, això ho diu la meva mare, i encara que penso que és una frase molt carca, té molta raó, que és avui la gent ja no aguanta res.
0: No, no, no.
1: Però una banda està bé que no aguanti res, si no s'ha d'aguantar ningú.
0: Hi ha coses que no s'han d'aguantar.
1: Hi ha coses que no s'han d'aguantar. Però... altres coses formen part de la gestió del dia a dia que la gent ja no està disposada a fer, no?
0: Sí, sí, tot qual.
1: A caminar, juntos de la mano, a caminar, com canta Pablo Milanés. I ara ve la llicència... la llicència, perdó...
0: Ui, com està? Encostipat, mira, no, podria ser la paraula.
1: La llicència que m'he pres. Perquè ara ve una de les meves cantautores preferides de tots els temps, de tota la història, que a mi m'inspira en molts moments, que és vigent, tot i haver mort ara fa 50 anys. I crec que a dia d'avui encara l'hauríem d'escoltar per explicar moltes de les coses que estan passant en aquest país i per inspirar-nos en la vida. És Evangelina Sobredo Galanes, Cecília.
0: Ah, dic, no sé qui és.
1: Cecília, que cantava Andar.

0: Com sona aquella època, eh?
1: Com sona aquella època, però que m'agrada molt aquesta cançó perquè diu no exijo cuentas a nadie, el caso es andar, sin hacer daño a nadie, sin pisar a nadie. Aquesta és la filosofia de la vida. Caminar pel camí de la vida sense fer mal a ningú, sense trepitjar els demés i fent el que tu creguis oportú. Escolta.
2: Propongo destino.

0: moltes metàfores. Aquí posa la Cecília que... Perdó, eh?
1: El Robert està fatal, eh?
0: I no el pollastre avui. El Gerard té una altra ràdio que et mereixes, perquè aquesta setmana els meus pollastres avui. Doncs Cecília, dic, segueix vigent després de morir ara fa 5 dècades i crec que la seva música encara avui, les seves cançons es poden escoltar. Són i tenen clar. Missatges que encara avui ens ajuden a entendre la història d'aquest país i tantes coses. Andar. M'encantaràs.

0: recordo que la vaig posar...
1: Que marxi?
0: No, recordo que la vaig posar el 21 de juny. Te'n recordes que vam fer un programa especial d'en bones mans...
1: Del que he esmorzat.
0: D'en bones mans dedicat a la música?
1: Sí.
0: I
1: sí,
0: tu vas posar My Way, o a mi manera, de Siempre Así. Jo vaig posar Andar de Cecília, que és una de les que més em representa. Anem a la següent paraula. Hem parlat de la fulla, de les fulles, d'Andar... Perdó, que me'n deixo una, que ara ve el ritme. Ara ve el ritme d'Andar.
1: Ah, vinga, va.
0: Perquè portem una secció una mica lànguida, no?
1: No, aquesta cançó encara.
0: Aquesta encara és maca.
1: Aquesta és maca.
0: Va, ara ens animarem, sobretot perquè després de la pluja que surt...
1: Del sol.
0: El Sunshine, Walking on Sunshine...

0: 1985.
1: Sabem cantar I'm Walking on Sunshine.
0: I'm Walking on Sunshine. Vol dir Camino pel Sol,
1: sí, sí,
0: no? Que és una cosa molt bona. Això ho ha de saber la gent, que en aquest país, tot i ser el país amb més sol de tota Europa, tenim dèficit de vitamina D, que és la que s'adquireix a través del... Tothom.
1: Sí, sí, sí.
0: M'ho va dir l'altre dia un expert, em va dir, tots a Espanya tenim dèficit de vitamina D. Per això, moltes persones, tots hauríem de prendre suplementació de vitamina D, perquè no la tenim. Llavors, a mi em sembla surrealista que el país amb més hores de sol de tota Europa tinguem dèficit de vitamina
1: D. Perquè ens han fotut por amb el sol i ens protegim moltíssim.
0: Aquesta és
1: la cosa. I hauríem de prendre el sol sense cap mena de protecció.
0: 10 minuts al dia.
1: Exacte, 10 minutets al dia i després ja es posa...
0: I a mi una vegada em va dir una persona, no sé si és veritat, que truqui un expert al 676-760986, si no és així, que s'adquireix sobretot per l'esternor.
1: Ah, sí?
0: Sí. Que la vitamina D té un potencial a l'esternó. Ara, això, sí, descamises.
1: Clar, ara no haurem d'anar amb el pitram fora.
0: T'imagines? M'acabo d'imaginar, les senyores de cop i volta pel carrer, pam!
1: Però això no és il·legal perquè no pots anar sense camisa.
0: Ah, és veritat, l'ordenança municipal de Barcelona diu que no. Sigui com sigui, Walking on Sunshine és una cançó de la banda britànica Katrina and the Waves, que és la Caterina i les Ones.
1: I les Onades, sí.
0: Les Onades, que canta aquest Walking on Sunshine, que va ser un tema de Kimberly Crew, Kimberly Crew, que és qui va escriure aquesta cançó, va composar el tema, i després la va cantar aquest grup del Regne Unit, que va arribar al lloc número 8 i el número 9, el número 8 al Regne Unit i el número 9 als Estats Units, després d'estar nominada als Premis Grammy. Aquesta cançó va tenir nominacions al Grammy. Parla de la felicitat, de l'eufòria, de l'amor, de l'emoció nerviosa d'estar enamorat, esperant amb il·lusió notícies de la persona estimada. És aquest ritme del Walking on Sunshine. Quan tu estàs enamorat, dius, la vida és meravellosa, encara que plogui així com ha plogut aquest matí, per tu ha sortit el sol.
1: Surt sense paraigües i a saltar, sí. Com el Víctor Lozano.
0: Com el Víctor Lozano? Ah, que saltava els bassals, sí. Doncs hem parlat de les fulles, hem parlat del caminar per les fulles.
1: Caminar a la tarda és meravellós.
0: Doncs mira, pots caminar... Avui no, eh?
1: No, avui no seria el dia.
0: Pots caminar per la vora del riu. Avui no.
1: Avui no. Ah, vale, avui no.
0: Riu és l'altra paraula que ens han ofert des de l'audiència, que pot seguir-nos enviant, per cert, les seves paraules de cançó al 676-760908. 676-760908. Com funciona aquesta secció? Una quinzena a la Montse Valls, una quinzena a Servidor. Proposem cançons amb les paraules que vostès ens enviïn, que estiguin en el títol o en la lletra de la cançó. La Montse, posteriors l'any 2000, d'aquest mil·lenni, en Servidor, anteriors l'any 2000, sé que jugo amb avantatge, però...
1: Sí, potser es pot posar a prova, perquè a veure si troben aquesta cançó amb aquesta paraula. I la trobem. O, d'una altra manera, vull que posin aquesta cançó,
0: sí?
1: Proposaré aquesta paraula, a veure si arriben a aquesta cançó. També és una manera de jugar amb nosaltres.
0: Està bé, el joc, no? Eh? Sí, sí.
1: Vinga, riu.
0: Llavors hem de saber la cançó que ens volen arribar.
1: No, clar, la gràcia és que no ho sàpigues. I ells diuen, doncs mira, no l'han tret.
0: I si com jo te veig el WhatsApp per error?
1: No cal que diguin la cançó. Tu dius la paraula i després tu internament penses, doncs mira, no l'han posat. I ens pots dir, doncs la meva no l'ho he posat perquè jo havia pensat en aquesta cançó.
0: És molt difícil això, no? No diem la troca.
1: No, que proposin paraules i punt, ja està.
0: Anem a la paraula en riu i anem amb molt ritme. Anem a pujar el ritme.
1: Vinga, va, m'encanta, m'encanta.
0: Això com es diuen les cançons, es diu uprising.
1: Ah, ok.
0: Va pujant en intensitat. Anem amb Tina Turner.
1: Home.

0: 90.
1: Aquesta cançó és de Tina Turner. És l'inici, diguéssim, de l'eclosió de Tina Turner. És una icònica cançó publicada l'any 1966, que va estar produïda per Phil Spector. És el productor d'aquesta cançó, que va pagar $20,000 a Ike Turner, que era el marit de la Tina Turner, perquè es mantingués fora de l'estudi de gravació i no interferís en la gravació amb ella. Llavors, aquesta cançó la va cantar centenars de vegades fins tenir-la com ell va voler, aquesta cançó. Va quedar tan molla de cantar-la 100 vegades, diuen que va quedar molla de suor i es va haver de treure la roba i els, les, el,

0: el sujetador, com es diu? Els sostens, els sostenidors, davant del seu productor. Va quedar molla. Home, la Tina Turner, com ballava?
1: No, donava tot.
0: Donava tot. Va ser el despertar com a solista de Tina Turner, aquest River Deep Mountain High, i va ser la primera cançó que va, diguéssim, gravar amb absoluta llibertat creativa, descobrint el seu potencial vocal. Mm-hmm. Per tant, diguéssim que gràcies a aquesta cançó hem d'agrair-li a la història de la música que després vingués Tina Turner i tot el que ens va regalar.
1: Pensava que era aquesta de Rolling in the River...
0: Ja ho vaig
1: pensar
0: també.
1: Pensava que era aquesta.
0: Doncs aquesta cançó va ser molt aclamada per la crítica, considerada una, diguéssim, un dels grans emblemes de Tina Turner, però no va triomfar a les llistes d'Estats Units al principi, i va ser un èxit a Europa. Europa sí que va triomfar, es va alçar amb molta popularitat al Regne Unit i a la resta de països europeus, però al principi els Estats Units d'Amèrica no la van acceptar amb tanta intensitat com a Europa. És la primera cançó, el primer tema, diguéssim, del despertar com a solista de Tina Turner, que recordem va... quedar-se a l'estudi molla empapada de suor, de cantar tantes vegades aquest River Deep Mountain High, que vol dir riu profund, muntanya alta.
1: Vinga.
0: El títol, dius també.
1: Sí.
0: Ara anem una cosa molt més espanyola, amb el rei del rock d'Espanya. Per mi és el rei del rock, no?
1: Qui és el rei del rock?
0: Miguel Ríos. Miguel Ríos, el río.
1: El río.

0: Aquesta cançó va ser composada per Fernando Arbex, líder de Los Brincos, que va rescatar el cantant d'una època molt dolenta que va tenir com a intèrpret, com a cantant. I després d'aquella cançó, d'aquesta cançó que estem escoltant, va començar a tornar a despertar Miguel Ríos. Aquest senzill es va convertir en una autèntica bomba. Aquesta cançó del Río la cantava tothom en l'època i va ser posada a la cara B de la cinta, és que t'estic dient, cara B de la cinta de caset Vuelo a Granada de Miguel Ríos. A partir d'aquell moment, aquella carrera va començar a enlairar-se una altra vegada i Miguel Ríos va ser el rei del rock, com jo crec que es pot dir d'aquest país.
1: El rock de la càrcel.
0: I ara porto la definitiva.
1: Vinga, va.
0: A veure, jo sé que tu estaves frisant. Vaig fer una incursió amb una llicència...
1: Portes estopa?
0: No. Una cançó que em vaig prendre com una llicència que va ser molt agafada molt amb pinces, que va ser La Torre de Babel.
1: Sí.
0: Vale?
1: Sí.
0: Jo sé que tu estaves desitjant que portés en algun moment alguna cançó de David Bisbal...
1: Ai, no.
0: ...prèvia a l'any 2000. I dius, com? Però si el David Bisbal el vam conèixer l'any 2001, no? Ja, però David Bisbal ha cantat cançons prèvies a l'any 2000.
1: Cal?
0: No, és que...
1: Ens quedem sense temps.
0: No, el que ve ara sí que cal. Perquè estem a 29 de setembre del 2026 i David Bisbal, gràcies a la paraula Río, et canta...

0: Aquesta cançó no és d'abans del 2000.
1: Home, que no és d'abans del 2000. Però, si
0: la no, però aquesta no l'ha cantat abans del 2000.
1: Home, 5 segles fa que la cantem, aquesta cançó.
0: Sí, però ell no. Ell, ell... Una llicència no, 500.
1: No, ell ha gravat una cançó prèvia l'any 2000. Va. Escolta-la, escolta-la. És molt
0: no,
1: maca.
0: No cal, no cal. Tendiendo en el romero los cabellos cantando. La cançó és preciosa. És que vull escoltar l'audiència, a veure si s'han encertat...
1: Resolem el Toca-la otra vez.
0: Ai, quins nervis.
2: A la ciutat.
3: Toca-la, Sam.
2: Toca-la otra vez.
0: Robert.
1: Amb molta il·lusió, Míriam, que l'hagis encertat abans del final.
0: No és una de les meves cançons preferides, també et diré.
1: Va, la setmana que ve et portaré una cosa que t'agradi més.
0: No, que em portaràs al Bisbal.
1: No, no. El Bisbal ja s'ha acabat. Ja és l'última vegada que poso Bisbal en els propers 2 mesos.
0: 2 mesos.
1: Jo crec que la Míriam l'ha encertat fàcilment. Hem dit de pistes. Avui està d'actualitat un element d'aquesta cançó. 12 d'octubre, sucre, batec, mineral, Elsa, president del govern...
0: És que has donat moltíssimes avui.
1: I una pista musical que sonava...
0: Una pista musical, que és una cantant, hem dit... Ui, quin
1: susto. Aquesta és la pista musical. Aquesta era la pista musical.
0: Va, l'ha encertat l'audiència, ho escoltem?
1: Jo crec que no. Escolta.
4: Hola, chicos. Hola. Mirar la canción de hoy o la música de hoy, es que estoy un poco confundida. 12 de octubre creo que es el Pilar. Y la canción Tócala otra vez, o Tócala Sam, es la música de Casablanca. Marruecos.
0: Ostras.
4: No sé, puede ser... Puede

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan, perquè heu estat, estàveu dormint o ara estàveu escoltant doncs el millor del que ha donat la ciutat d'aquest dia, d'aquest dimarts que ja s'acaba, perquè ja estem iniciant, aquí ja estem plenament en el dimecres 30 de setembre de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs això, que ja és darrer dia, oi? Oi que és, aquest mes és de 30, oi que sí? Doncs,
1: sí. Darrer dia. Ja estem a punt d'arribar al mes d'octubre. Ens queden horetes.
0: Queden horetes de setembre, eh? I ja acabem aquest...
1: Ah, i acaba el trimestre i tocarà fer els trimestrals d'IVA.
0: Ai, no m'ho recordis, això.
1: Sí, senyor.
0: Ja s'abre la veda per a pagar, eh?
1: Exacte, fer-los no és el pitjor. No. El pitjor és pagar-los.
0: És pagar-los. Sí, perquè a mi m'agrada, jo com que sóc de números, m'agrada fer els numerets. Pagar-ho ja no tant.
1: Però
0: a mi m'agradaria poder-los fer i que pagués un altre, saps què vull dir?
1: Això estaria molt bé.
0: Ai, senyor. Bueno, és el que fan una mica els gestors, eh? Els gestors fan això, fan números i després paga un altre. Bé, doncs això que diem, que ja és dimecres, estem iniciant aquest dimecres 30 de setembre. Què podem dir dels 30 del 9, David?
1: Doncs, d'una banda, és el Dia Internacional de Conscienciació sobre la Distròfia Muscular de Cintures, és un tipus de malaltia neuromuscular. Tenim també que és el Dia Internacional de la Traducció, que és un ofici que intel·ligències artificials s'estan menjant mica en mica, eh?
0: Pateix moltíssim, sí, totalment.
1: I tenim que és el Dia Internacional del Podcast.
0: Ah, mira.
1: Bueno, que qui no té un podcast és avui
0: mare
1: dia...
0: Com... Mare meva, és que qualsevol persona ara té un podcast. Ja... Quan fèiem la broma al principi que hi havia més podcasts que oients, és que ara ja és exagerat. És que és una barbaritat. Cada persona té el seu podcast. I el que em fa més gràcia, darrerament, que és una tendència

0: que s'està posant de moda i des de que avui llegit m'hi començo a fixar, és hi ha molta gent que fa veure que s'entrevista a un podcast.
1: Ah?
0: Sí. És a dir, es graven. Saps com aquests podcasts?

0: és transcendental, no sé què, i llavors ja està. I llavors, com que és una, han de ser peces curtes, ja entens, bueno, que no, no pots veure tota l'entrevista, que només veus aquella resposta, i demanes una altra, però no veus mai qui és l'altra persona. O, o fins i tot ho fan amb persones random, és a dir, gent que realment no existeix aquell, saps? Aquella persona, sinó que directament pues és el veí o la veïna del segon primera, que està fent veure que és... Que és, doncs, això, una...
1: M'acabes de donar una idea. Ara, cada vegada que vulgui explicar alguna cosa,
0: sí,
1: em posaré a mi mateix responent i de tant en tant posaré la cara de la meva gossa com
0: per
1: si
0: exemple,
1: m'estigués preguntant.
0: M'encanta la idea i jo aquest podcast el seguiré. O sigui, em subscriuré a aquest podcast. Xispes de ràdio. O, sí. Xispes radiofòniques. Jo aquest, vamos, m'agradaria, però amb totes les... O sigui, la cara de la teva gossa després de la teva resposta.
1: Clar, clar.
0: Això seria meravellós.
1: No, però això he de, per exemple, agafar una xutxe perquè miri amb interès.
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: no, i llavors veuràs que està molt interessant la
0: sí,
1: meva resposta.
0: Guau, guau. Sí, sí, totalment d'acord. M'encanta. M'encanta la idea. Què més tenim, David?
1: Doncs mira, anem cap als Estats Units a veure què tenen avui, perquè avui tenen que és el Dia Nacional de la Salut i el Fitness de les Dones. Tenen també que és el Dia Nacional d'Estimar les Persones.
0: Ah, mira.
1: Com si fos un dia només.
0: Sí, sí, sí. Bueno, de recordar-ho com a mínim. Ei, sí. Seria important que tot això... Sí, sí, mare meva.
1: Avui tenen que és el Dia de l'Oli d'Oliva Verge Extra. I que tampoc no és que sigui molt freqüent als Estats Units.
0: No, per això.
1: Aquest oli, perquè tenen altres tipus d'oli, tenen les, bueno, la mantega també que li posen a tot, però l'oli d'oliva verge extra és un producte car allà.
0: Sí, sí, sí.
1: I en tema així gastronòmic i tal, mira, avui podem prendre un vi calent, perquè és el Dia Nacional del Vi Calent.
0: Mira, doncs escolta, doncs, bueno...
1: Ara per l'època que arriba... que és la de tardor, doncs sí que és molt... diguem que acompanya quan fa fred. Allò, aquell vi amb espècies, calentor, que el deixen allà bullir amb fruites, un toc dolç, doncs és un, bueno, és un vi que acompanya. El que passa és que falta que acompanyi també el fred, realment.
0: Sí, totalment, totalment, que no acaba d'arribar. Ara em sobra la calor i el vi calenta, ja t'ho dic també. Què més destaquem, David?
1: Doncs mira, anem cap als sants, va, que avui tenim que és Sant Antonino de Piacenza, tenim que és Sant Urso i Sant Víctor de Soler, Sant Gregorio el Iluminador, aquest devia anar posant encenent els fanals.
0: Sí, ara ho fa amb leds, però sí.
1: Sí, Santa Eusèbia de Marsella, Sant Honorio de Cantorberi, Sant Simeón de Crepi, Sant Amado de Nusco i Sant Ismidón de Die.
0: Ah, mira... De dia, doncs escolta, ha quedat de dia aquesta,
1: sí,
0: aquesta secció. Anem a... deixem els sants, anem a les notícies de fa 100 anys, perquè també era el darrer dia de mes, un 30 sí, de setembre, però de 1926. Doncs a veure, fa un segle com ho teníem, això?
1: Fa un segle ens parlaven de l'adquisició d'oro i plata, això ens ho deien a La Vanguardia, perquè a França s'havia fet una crida des del Banc de França. Ens diuen concretament això, París, 29, el llamamiento lanzado por el Banco de Francia para la adquisición del oro y plata que sigue en poder del público a pesar de que fue recogido al estallar la guerra, ha dado magníficos resultados. En París y barriadas compran oro, además de la central del Banco de Francia, 23 sucursales. La policía tiene que encauzar las grandes colas de gente que guardaba oro ilegalmente. No se pide a nadie documento alguno de identidad.
0: ¡Ostras!
1: El vendedor llena... Mira, yo si le hubiese dicho Zapatero...
0: Sí, sí, sí.
1: El vendedor
0: tengo
1: llena...
0: unas perlas por ahí sí, que están...
1: El vendedor llena una hoja en la cual indica la cantidad de oro o plata que ofrece y pone la firma que más le gusta.
0: Sí,
1: pues
0: sí.
1: Mickey Mouse.
0: Sí, me la regaló
1: un
0: jeque árabe. Sí, sí, sí.
1: Lo cual ha motivado que entre los vendedores figuraran muchos Durand, Dubois y Dupont.
0: ¡Ostras!
1: Claro.
0: ponga, ponga de punt, eh?

0: No ha sido facilitado todavía ningún dato oficial sobre la importancia de las compras hechas durante las jornadas del lunes y martes. En varias sucursales de París había cola de más de 2.000 personas.
1: ¡Qué Dios!
0: Un hombre modestamente vestido ofreció 25.000 francos oro. Otro sacó de un maletín 114.000 francos oro. La recaudación ha sido particularmente interesante en Lyon. En Burdeos recogiéronse el primer día cerca de 100.000 francos. Por cada Luis de 20 francos oro, el banco pagaba 115 francos, 70 céntimos papel. Algunos diarios creen que la cantidad de oro escondida asciende a unos 3.000 millones. Si este cálculo fuera exacto, podría el banco recoger unos 2.000 millones, cifra que permitiría hacer algo eficaz para la estabilización del franco.
1: Madre mía. Y en aquella época no había cartas Pokémon. Si no...
0: No.
1: El valor carta Pokémon del Banco de Francia, ja et dic jo que hagués servit per estabilitzar el Franco i el Pikachu, en aquest cas, eh? Però bueno, boníssim. Quina gran quantitat, és a dir, com la gent es va refugiar a protegir l'or, eh?
0: Sí, sí, sí. També, clar, evidentment, s'havia passat una Primera Guerra Mundial, en la qual jo imagino que molta gent, quan va veure una mica les orelles al llop, va intentar això, comprar joies i desfer-se del paper moneda, perquè en aquest cas, clar, podia perdre tot el valor.
1: De fet, l'altre dia ens explicava el Dani Martín que hi havia un estudi que explicava que en cas de... no sé si el cas, un problema nuclear, eh? Però que si hi hagués una invasió zombi o els alienígenes o una hecatombe, de les primeres coses que es recuperarien valor serien les cartes Pokémon. I ho deia mitjanament seriosament. és a dir, que el nou món es reconstruirà a partir de si tens un Pikachu de primera generació. Bueno, jo les vaig guardant, saps?
0: Per si de cas, mira, sí, mai no estarà
1: sí.
0: més.
1: Jo estic pensant en fer, no una caixa forta, no, un petit búnker per les cartes Pokémon de la meva filla. I amb això, pues mira, si hi ha un holocausto d'aquests, on sobreviure. En fi, què més tenim, David?
0: Anem cap al Noticiero Universal, que en aquest cas ens parlen de calderilla para el cambio.
1: A veure.
0: I ens diu, la proporcionará la compañía de tranvías. Nos place que las quejas y reclamaciones que el público nos remite para que tengan eco en nuestras columnas sean acogidas con interés por quienes pueden remediarlas. Nos place y lo agradecemos. Así hoy, tomando nota de lo que, hablando de la carestía de moneda divisionaria, especialmente de níquel y calderilla, dijimos hace pocos días, se nos hace saber que una empresa de Barcelona, la compañía de tranvías, que recoge a diario unas 10.000 pesetas en moneda de cobre y algo, aunque un poco, de níquel, con el buen deseo de regularizar la circulación monetaria y dar al público y al comercio facilidades para el tráfico, está dispuesta a proporcionar la calderilla que se le demande al cambio, sin prima alguna, a cuantos lo deseen. Es de estimar el buen deseo, y lo hacemos público, para que pueda ser aprovechado en beneficio de las transacciones comerciales. Y es que en aquel moment faltava això, hi havia manca de calderilla.
1: Imagina't, la monedeta, eh?
0: Tu anaves a comprar i no tenien canvi a les botigues.
1: Clar, t'ho imagina't, eh? Ara tampoc. Ara, pobre de tu, que diguis, no, vull pagar. Ui, no tenim canvi, pagui amb targeta. Com ha canviat tot, eh?
0: Sí.
1: O sigui, passa una cosa similar, però al contrari. Ara el que no volen és calderilla, perquè a més, entre altres coses, et suposa que si et quedes sense, has d'anar al banc, que no t'atenen qualsevol dia... Bueno, és un... Ha canviat tant amb tot això, eh? Això sí que ha canviat, no en 100 anys, no, en apenes 10 anys que ha desaparegut la moneda, eh? O sigui que, en fi, és d'aquestes coses que sí que ha canviat moltíssim. Això era en el noticiero, que sí?
0: Sí, correcte.
1: Doncs ara escoltem d'altres històries interessants que té que explicar-nos en David Morales i així anem amb l'entrevista del dia a continuació. Per seguir inaugurant, posant solemnament sobre la taula, aquest dimecres 30 de setembre de 2026. Seguim.

Néstor Luján va néixer a Mataró l'1 de març del 1922 en una família humil. El pare, valencià, és un militar de baix rang que quan pot es trasllada a Barcelona per treballar en una empresa tèxtil. La mare, originària d'un poble d'Ourense, es dedica

0: que la casa hi és una cuinera sensible. De petit, Néstor és un alumne aplicat als maristes, amb una memòria prodigiosa que conservarà tota la vida i una curiositat inesgotable. Però per poder alimentar aquestes qualitats li calen llibres, i a casa no n'hi ha. Els trobarà per casualitat a la biblioteca del pare d'un company de classe, Antoni Vilanova, amic íntim de joventut. Quan esclata la Guerra Civil i el col·legi tanca, Néstor passa els dies a casa dels Vilanova devorant literalment grans obres de la literatura i de la història. Ni ell ni Vilanova haurien llegit tant, ni de tanta qualitat, sense aquells anys de guerra. Amb aquesta formació autodidacta, arriba a la Universitat de Barcelona per estudiar Filosofia i Lletres, llicenciatura que obtindrà el 24 de setembre del 43. Allà fa amistat amb estudiants amb inquietuds semblants, com els escriptors Joan Perucho i Josep Palau i Fabra, i amb Anna Maria Estelric, filla de Joan Estelric, assessor cultural de Francesc Cambó. Aquesta amistat serà decisiva. Estelric té una gran biblioteca i, sobretot, no és el típic intel·lectual aïllat, sinó un home vitalista, un conversador fascinant i un seductor d'una vida sentimental complicada. Amb ell, Néstor comença a aprendre que la cultura i l'escriptura són perfectament compatibles amb l'alegria de viure, amb el plaer de menjar, de beure i de fumar, amb les converses que s'allarguen fins ben entrada la nit. Estelric, epicuri, serà el seu mestre en la vida. També durant aquests anys universitaris col·labora a la revista estudiantina Alerta, on, malgrat la censura del moment, aconsegueix criticar amb duresa escriptors afins al franquisme i elogia, en canvi, poetes de la generació del 27 com Lorca o Dámaso Alonso i autors liberals europeus com Virginia Woolf. El destí, però, li reserva una altra trobada decisiva. Al casament d'Anna Maria Estelric coneix Josep Vergés, l'editor de la revista Destino, qui li proposa col·laborar-hi. Néstor, amb només 21 anys, comença a escriure i de manera regular l'any 1943. Poc després coneix qui serà el seu mestre en l'escriptura, Josep Pla. Hi ha llavors un mite del periodisme català. La influència de Pla en la manera de concebre el periodisme i d'escriure serà decisiva, i la relació personal anirà molt més enllà del despatx de la revista, fins al punt d'acompanyar-lo en viatges que Luján recordarà tota la vida amb un somriure. Podem sentir-lo entrevistat per Ramon Miravitlles al programa Cerca de ti de Televisió Espanyola l'any 1993.
1: Tampoco. ¿Y un refresco de cola?
2: Eso sí.
1: ¿Cuándo?
2: Medio.
1: ¿Hace algunos meses?
2: En el año 54, con mi amigo José Pla, mi amigo y mi maestro, fuimos a Nueva York y al llegar, fuimos en barco, porque en aquella época ir en avión era difícil, y al llegar a la estación marítima de Nueva York, de Hoboken, en New Jersey, me dijo Luján, porque es la única persona que jamás me ha llamado Néstor. Todo el mundo me llama Néstor, cosa que me halaga mucho. Dice Luján, tendríamos que probar eso.
1: Eso.
2: Entonces, pues pusimos 10 centavos en aquella época en un aparatito que había, salió un vasito y cayó una. Y dice, él me dijo, ¿lo pruebo yo o lo prueba usted? Y yo le dije, hombre, el más aventurero. Él lo probó y dice, es una mierda. Y entonces, pues, me lo pasó a mí y estuve de acuerdo con él.
0: A Destino, Luján escriu sobre els temes més diversos. Toros, amb el pseudònim Puntillero, boxa, tennis, art, literatura, viatges, i es fa famós des dels anys 60 com a expert en gastronomia, firmant amb el pseudònim Pickwick, agafat d'un personatge de Dickens. El 1946 ja té la columna pròpia, Al doblar la esquina, on de tant en tant es permet criticar la política municipal, l'única crítica política possible en temps de censura rígida. Mai serà un activista, però sempre tindrà fortes conviccions liberals i demòcrates, i li repugnarà la dictadura. El 58, Josep Vergés el nomena director de la revista. Aquell esperit lliure li costarà car. El 12 d'abril del 69, el Tribunal de Orden Público el condemna, arran d'una desena d'expedients oberts per propaganda il·legal, a 8 mesos de presó, una multa i la inhabilitació com a director de Destino, sentència confirmada pel Tribunal Suprem. Entre les coses que li havien valgut la inquina del franquisme hi havia també les seves crítiques a la cuina dels Paradores Nacionales, que llavors dirigia Manuel Fraga Iribarne, ministre d'Informació i Turisme. Anys després, Luján encara li retreu sense embuts aquell paper.
2: Bien, yo como presidente de la Junta de Galicia no puedo juzgarlo porque hace mucho tiempo que no estoy en este país, que es un país de mis antepasados. Ahora, como ministro de Información y Turismo, fue un perfecto imbécil. y lo hizo mal y de una manera perversa. És uno de los temperamentos más fascistas que yo he conocido.
0: Amb la maduresa, però, no sembla haver après la virtut del matís. La seva pròpia manera d'entendre la bellesa i el caràcter ho explica tot.
2: Yo considero que la cosa que conserva más del mundo que te alarga la vida es la iracundia. Y pongo como ejemplo Bernard Shaw, que se murió a los 93 años, Churchill, que se murió a los 90, Pío Baroja, que tenía cerca de 90 también. Es decir, si no tienes capacidad de irritarte, y sé perfectamente que Manuel Fraga, que de vez en cuando me manda sus libros, sabe que esto que he dicho lo digo siempre, como lo que él dice de mí.
0: Privat de la direcció, Luján torna a Destino com a director adjunt fins al 1975, any en què Jordi Pujol compra la revista, a través d'un grup financer que amaga la seva identitat. I ell, juntament amb bona part de l'equip i amb el suport de Vergès, en surt definitivament, amb l'excepció notable del seu mestre Josep Pla, que s'hi queda. És també l'any en què s'assumeix la direcció de la revista Història i Vida, que dirigirà fins al 1992. Continuarà col·laborant amb La Vanguardia, El Noticiero Universal, Avui i altres mitjans, fins a sumar més de 25.000 articles publicats al llarg de la seva carrera, escrits en castellà i català, amb la mateixa solvència. Fins aleshores, Néstor havia estat un solter clàssic que vivia a casa dels pares. La solteria, però, s'acaba el gener del 1973 quan es casa amb Tin Esperanza. Tin Agut, filla dels propietaris del restaurant Agut d'Avinyó, el local que ell més freqüentava. Era una parella desigual en edat, ell 51 anys, ella 26. Però l'enamorament i la necessitat mútua eren evidents. Luján parla d'aquell racó de feina i Pipa a la Masia de la Cerdanya com d'un refugi compartit amb ella.
2: De Martinet es un pueblo de la Cerdanya...
3: Con un hotel donde usted vive.
2: Donde vivo medio año prácticamente y allí escribo mis novelas, que es muy difícil escribirlas en Barcelona. Bueno, escribo, las dicto, fumo la pipa como es natural y bien, pues entonces para mí, Martinet pues es un refugio.
0: El matrimoni coincideix gairebé amb un altre canvi radical. Deixar la direcció de Destino l'obliga a guanyar-se la vida exclusivament escrivint. Es compra un pis de 450 metres quadrats a la Diagonal de Barcelona, amb despatx, secretària i una biblioteca que acabarà arribant a les 30.000 obres, instrument essencial per un home que ja no escriu un o dos articles per setmana, sinó un o dos cada dia. I als 65 anys, quan ja sembla tenir-ho tot fet en el periodisme, decideix fer un pas que no s'esperava ni ell mateix: escriure una novel·la.
2: El más satisfactorio ha sido a los 65 años. Bueno, el más satisfactorio fue a los 51 años que me casé con ella. Pero profesionalmente hablando, pues a los 65 años decidí escribir una novela. Yo pensaba que tenía menos imaginación que un conejo de estos que están en una jaula metálica. Y un día pues decidí, pues leí una novela muy mala francesa. Y decidí, hombre, pues una novela histórica, porque tú no escribes una cosa parecida. En Martinet estaba con Tin, estábamos juntos. Y yo voy a escribir una novela y Tin dijo, bueno, pues está acostumbrada a cosas raras y es paciente y buena. Y entonces, pues escribí, gané el Premio Internacional de Novela que se me dio, por cierto, en el liceo.
0: Aquella primera novela, Decidnos, ¿quién mató al conde?, de l'any 87, centrada en la mort del comte de Villamediana en temps de Felip IV, li val el Premi Internacional de Novel·la Plaza y Janés i l'engresca a continuar. Li segueixen Los Espejos Paralelos, finalista del Planeta el 91, i La Rambla fa baixada, Cabaret Català, amb la qual guanya el Premi Ramon Llull al 94. Mai no abandonarà, però, el gènere que l'havia fet popular abans que com a novel·lista, la crònica gastronòmica, escrita sota el pseudònim Pickwick, que l'havia convertit en una autoritat reconeguda del sector des dels anys 50. Sobre la peculiaritat del seu ofici de crític, en parlava.
2: El crítico gastronómico en nuestro país responde a una cierta... Es decir, muy distinto de Francia. Yeah. En Francia, la gastronomía es una de las grandes y bellas artes y hay críticos gastronómicos desde Brian Chabarenga, a principios del siglo pasado. Hay una tradición. Aquí, pues ha sido una cosa un tanto improvisada. Entonces, el crítico gastronómico, como el crítico literario, o como el crítico...
3: Como el de la LED, o como el de boxeo. O sea,
2: pero, es decir, son gente que ganan muy poco dinero. Tienen, no tienen el prestigio que muy a menudo merecen. Y entonces, pues, se van limitando. en

0: Amb més de 26 llibres, múltiples articles científics i més de 20 produccions per cinema i televisió, la feina feta per Jane Goodall ha contribuït no només a ampliar el coneixement sobre els ximpanzés i altres espècies animals, sinó també a lluitar per la seva protecció, a més de promoure un estil de vida més sostenible en la nostra societat. Ha estat considerada una de les dones científiques de més impacte durant el segle XX i el documental sobre la seva vida i obra, El viatge de Jane, ha guanyat el premi Best Green Film al Green Film Fest de Berlín i fou preseleccionat entre els nominats als Oscars del 2012.
1: She does seem frail, but at the same time she's tough as nails.
2: I simply call her, she's a walking angel.
3: I can sometimes recapture what it was like to sit here when I was a young girl. Everything I saw was new and exciting. This was when my dream began. I would grow up, I would go to Africa, I would live with animals, I would write books about them. If we are the most intellectual creature that's ever walked on the planet, how come we're destroying that planet?
0: A la darrera declaració que hem sentit del documental El viatge de Jane, Goodall es preguntava com és possible que els humans siguem la criatura més intel·ligent que hagi trepitjat la Terra i, no obstant això, l'estiguem destruint. En una entrevista publicada l'any passat pel Huffington Post, la primatòloga reflexionava que si cadascun de nosaltres, cada dia, prenem consciència del que fem, del que comprem, d'on ve, si ha estat fabricat per nens esclaus o causa patiment als animals, o si prové d'una agricultura que abusa dels químics, el canvi sí que és possible, malgrat que la gent cregui que a títol individual som molt poca cosa.

Gràcies a la seva perseverança, Goodall va descobrir que els ximpanzés no només eren capaços de fer servir eines, sinó que la seva vida social era extremadament complexa i que demostraven tenir emocions més enllà de la por o l'alegria, tot passant per la compassió o la solidaritat, així com la tristesa i la violència extrema. Després dels seus viatges arreu d'Àfrica, Goodall s'ha dedicat a promoure la necessitat d'aturar el consumisme de les societats contemporànies en benefici d'un model de vida més sostenible en tots els sentits. I és que la doctora creu que hem de viure en pau amb els animals, però també amb altres cultures, nacions o religions.

0: too much to take in here. What to find than can ever be found.
1: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: I una setmana més, el que volem és poder visitar, deixar-nos portar pel món del coaching amb totes les reflexions, miralls i anàlisis i TVs que ens fa passar, i això ho fem totes les setmanes amb el nostre coach de capçalera, en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una setmana més.
1: Benvingut, què tal? Què tal, com va?
0: Amb ganes de que ens expliquis. A veure, què podríem parlar aquesta setmana, Jordi?
1: Mira, podríem parlar sobre una pujada sense parar.
0: Carai, escolta, això sona engrescador, com a mínim, però també un repte.
1: Sí, mira, una pujada sense parar vol dir aquest ascens o aquesta promoció o aquests èxits que moltes vegades ho fem en un moment donat sense parar el ritme, és a dir, anem molt accelerats.
0: Sí.
1: Però també n'hi ha que tindre molt en compte que aquestes pujades o aquests èxits o aquests resultats els tenim que pair.
0: Sí.
1: Els tenim que, lògicament, disfrutar i reflexionar sobre aquest tema.
0: Sí, perquè és aquesta sensació de que fins i tot mai pot ser suficient. És a dir, que la pujada segueix pujant, i com que ha de seguir pujant, hem de seguir esforçant-nos, i això està molt bé, però sempre hi ha el perill de que un s'esgoti, o que no ho sàpiga valorar, o que no sàpiga administrar aquest camí que segueix fent pujada.
1: Sí, i moltes vegades, David, sap el que passa? Que no sabem, lògicament, no tenim aquest equilibri, no tenim aquesta experiència, o no tenim, sobretot, una cosa per mi decisiva, és que no tenim aquest benestar, que moltes vegades no estem preparats per aquest resultat. Encara anem massa accelerats a moltes coses, per això a la vida tens que tindre tensió però no pressió.
0: Exacte, perquè a més aquest model que diem, aquesta metàfora de la pujada, fa que precisament, com bé diu en Jordi, si ja coneixem la ruta més o menys, doncs podríem saber quan s'acaba. Però si no, el que passa molts cops és allò de, escolta, falta, quan s'acabarà això? Falta molt, he de seguir pujant molta estona, perquè un ja comença les forces igual a no estar del tot, a no estar en sincronia, i llavors se li està fent molt més llarg, o pensava que seria més curt, i ha sortit massa fort de ritme, no? Anem a dir. És a dir, que aquí hi ha molts factors que fa que haguem de tenir un control més clar sobre cada pas, sobre cada part aquest procés, no?
1: Sí, i a vegades saps el que passa? Que a vegades aconseguim resultats a la mínima expressió, que sempre dic jo, al mínim esforç, i això té que ser per a la reflexió, perquè no en la vida tot és tan fàcil, cuidado, El que passa que, saps el que passa? Que n'hi ha, en un moment donat, a mi una persona, en un moment donat, pot aconseguir un resultat, o pot aconseguir un èxit a nivell professional o a nivell personal, i a lo millor, lògicament, no s'ha esforçat lo suficient. I ha sigut com a dir, jo, aquesta persona té la rosa, no? Aquesta persona, aquesta persona, lògicament, ha gaudit d'un resultat que no mereix, o un resultat que no estava preparat. Bueno, però aquí sí que tenim que reflexionar sobre un tema molt important. Tota persona que es comença, inicia qualsevol trajectòria, qualsevol camí, es pot trobar en alguna cosa així, saps? Com he dit, no? En alguna cosa inesperat, correcte o no?
0: Sí, un resultat inesperat que aquí caldrà molt el que genèricament li podem dir que algú estigui treballat, que algú estigui doncs preparat per aquests reptes, el com sabrà gestionar aquest, anem a dir-ne, ascens, no?
1: Sí, i sobretot quan no solament parlem d'una persona, d'un noi i una noia, un home i una dona, si a vegades parlem d'un grup,
0: sí,
1: o un equip,
0: sí,
1: correcte o no?
0: Sí.
1: Per això que quan parlem d'un equip la cosa ja es complica més, perquè aquí a lo millor, si és un equip de futbol, o un equip de bàsquet, un equip de handball, a lo millor sí que hi havia tres o quatre jugadors o jugadores que estaven preparats, però el resta no, correcte? I aquí sí que tenim que tindre molt en compte el fet, aquest resultat que s'ha aconseguit i com s'ha aconseguit.
0: Totalment.
1: El com és molt important, eh?
0: Totalment, per poder tenir aquesta gestió de que, a més, en la gran majoria de casos, i per exemple, seguint això d'un equip o d'un professional o d'una persona, poden haver petites, poso cometes, victòries, petits logros, èxits, però el camí és molt llarg. I precisament ha de saber adaptar, canalitzar doncs, aquesta satisfacció momentània, perquè també s'ha de saber gestionar i s'ha de saber gaudir d'aquests logros, anem a dir, però ja anar adaptant a saber que el camí és més llarg o si ara pujarà més fort o ara pujarà més lent, saber-se adaptar una mica a la orografia, no podríem dir d'aquesta metàfora.
1: Sí, a l'orografia, i també si parlem d'algú també pot ser la competència. No?
0: Correcte, que hi haurà més gent que hi haurà en aquell tram, no?
1: Exactament, perquè pots trobar aquí, en aquest camí, que sigui en el sector que sigui, o l'activitat que sigui, tens que donar-te compte que n'hi ha competidors o competidores. Correcte? No. Poden ser empreses, poden ser professionals, poden ser jugadors, jugadores, poden ser en un moment donat organitzacions empresarials, sí. Tot això, n'hi ha que tenir, o partits polítics, correcte?
0: Sí.
1: Per això que ho tinc que tindre molt clar. I una cosa que jo m'atreviria, sobretot compromís. Compromís i acceptar els resultats.
0: I això, aquest compromís, Jordi, crec que seria necessari tenir-lo quasi com qui diu redactat, no? O anotat en un paperet, en una llibreteta, perquè ho puguis anar revisant. És a dir, aquest compromís no vol dir que ara el canvio. No, vol dir que l'hem de tornar a llegir després de cada anem a dir, avançada o de cada sessió, depèn de cada objectiu, etapa, eh? I llavors s'ha de revisitar per tornar a viure'l i si cal fer algun petit matís, alguna petita modificació, perquè hem d'estar sempre oberts a tenir cintura, a aquest petit canvi, però aquest canvi entenent i rellegint allò, no reinventar-lo des del principi, sinó en tot cas adaptar-lo una mica, no?
1: Sí, mira, lo important, lo que deies tu, escriure i sobretot posar data.
0: Ahà.
1: Posar data i tindre un històric de com s'ha arribat a això i per què s'ha arribat a això i què és el que podríem millorar. Perquè la vida tot és millorable, David, tot és millorable. Moltes vegades es pensa, no, és que això no podré més, no millora més, no, tot és millorable. Per què és millorable? Per partir d'una experiència que lògicament t'agafa aquest reforç, aquesta autoestima, aquest coneixement, després pots arribar a millors resultats.
0: Totalment.
1: O per almenys amb menys esforç amb millors resultats. Correcte?
0: Exacte, perquè molts cops és llavors doncs, notar que ho pots fer amb més coneixement, evitant determinats errors, sabent millor, fent servir la metàfora, no? quin calçat has de dur o quina roba. Sí. És a dir, que l'experiència, que sempre es diu que és un grau, en aquest cas el que et pot servir és per anar-ho vivint de forma diferent i tot això el que permet és, seguint aquesta d'allò de notar-ho, d'anar pensant, d'anar vivint, farà que és molt... L'altre dia li escoltava un professional, no? Jordi, dir que, escolta, la memòria i era que ens entrenava, ens ajudava a dir com s'entrena la memòria, diu, sí, jo la treballo, dic, però no confiem en ella, és a dir, això no treu de que haguem d'estar anotant coses en paper, de que haguem, saps? Perquè si en aquell moment, perquè si no igual se'ns pot passar, perquè ha d'estar per tantes coses el cervell.

0: que, escolta, que tinguem un lloc on tornar i saber que allà estarà, no? Aquella reflexió, sí. Aquell historial que ens deies, Jordi?
1: Sí, però saps el que passa? Que en això de la memòria n'hi ha moltes distraccions.
0: Correcte.
1: Que són inoportunes. Mm. Que són inoportunes. Inclús sobre un fet. Som un fet, som un resultat. A mi aquest resultat te distreu.
0: Sí.
1: I aquest resultat et para. Aquest resultat no et deixa agafar aquesta inèrcia que tu portaves en el camí de la millora i tal. I clar, i què és el que passa? Que aquestes distraccions que moltes vegades nos paralitzen o nos fan parar d'una manera quasi automàtica, no són bones per a les persones, m'entens? Perquè et bloqueixen moltes vegades. Mira, nosaltres hem de tindre molt en compte que en el nostre cervell tenim moltes distancions i per això, i aquesta matinada, que no es trien totes aquestes distancions que a vegades no porten valor a la persona, correcte o no?
0: Totalment.
1: Perquè no depenen de tu. Ara, si tu vols, tot depèn de tu, saps?
0: Clar, si tu vols, tot depèn de tu, m'agrada molt. I també diríem allò de no dormir-se en los laureles, que diu el clàssic,
1: Sí, sí, no, dormir-se en los laureles i saps el que passa? Que lògicament moltes... Mira, una cosa és relaxar-se i altra cosa és confiar a la relaxació total.
0: Totalment,
1: és a dir, a la vida n'hi ha que relaxar-se.
0: I tant.
1: En reflexió. El que no n'hi ha que fer és de confiar a la relaxació total, no?
0: Sí, sí, sí. No, això
1: perquè
0: no...
1: Perquè moltes vegades diu, sí. No, és que tengo la mente en blanco. No, la mente mai no té en blanc. Sí, no, no, no. És que moltes vegades es pot tindre de blaugrana, també.
0: Ja.
1: No, no falta la mente en blanco.
0: Totalment,
1: no?
0: D'acord. És a dir, que sempre estem focalitzant cap a alguna banda i en tot cas no és que volia la ment en blanc, sinó que no volia pensar o no volia avançar, no? És a dir, hem de tenir els nostres moments de relax, de recuperar forces, però sempre enfocats i sempre sabent en quina direcció hem d'anar per donar sentit a tota aquesta pujada, a tota aquesta ascensió que portem i que ho hem fet servir com a metàfora. Un plaer totes les setmanes escoltant Jordi González Guillem. T'esperem la propera setmana.
1: Molt bé, David, una abraçada.
0: A seguir fent el cim.
1: Ah, no, total. Sobretot, jo regularia la gimnàsia emocional. El gimnàsia emocional.
0: M'encanta, Jordi, fins la propera setmana.
1: Fins la propera, que vagi molt bé.

Va passar tal dia com avui, 30 de setembre de l'any 61. Bob Dylan entra per primera vegada a un estudi de gravació professional. Amb només 20 anys i acabat d'arribar de l'escena folk de Nova York, el jove cantautor de Minnesota acudia aquell dia a un estudi professional per col·laborar, no com a protagonista, sinó com a músic de sessió, tocant l'harmònica en diverses cançons de la cantant folk Caroline Hester. Dylan s'havia instal·lat poc abans a Greenwich Village, el barri bohemi de Manhattan, que en aquells anys s'havia convertit en l'epicentre del renaixement del folk nord-americà. I ja començava a fer-se un nom modest entre els músics i programadors dels petits clubs de la zona. Aquella sessió, aparentment menor, va resultar decisiva per a la seva carrera. I és que el productor John Hammond, present a l'enregistrament, va quedar tan impressionat pel jove músic que poc després li oferiria un contracte discogràfic amb Columbia Records, el segell que l'acompanyaria durant la major part de la seva trajectòria. Just un any després d'aquella primera presa de contacte amb un estudi professional, Dylan publicaria el seu àlbum de debut homònim, i el 1963 arribaria The Free Willing Bob Dylan, el disc que el consagraria definitivament com la veu d'una generació. Recordem així, doncs, que va ser tal dia com avui, un 30 de setembre de l'any 1961, que Bob Dylan trepitjava per primera vegada un estudi de gravació professional.

0: Nosaltres anem acabant la funció ja i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar ja el dimecres 30 de setembre de 2026. Ja sé que esteu intentant fer 5 minutets més, a veure si així ja es fan les 6, eh? I llavors ja com a tal ja comença el Más de Uno. I és que el dia avança, el dia ja està preparant-se, però nosaltres sempre volem donar aquest relleu amb una notícia d'aquestes que ens crida l'atenció. David Morales, cap a on anem avui, veure?
1: Doncs, mira, avui no anirem molt lluny.
0: Val?
1: Anem a Granada.
0: És la bomba, Granada, eh? Endavant.
1: Doncs, en aquest cas, hem de parlar que fa uns dies el grup Art de Bogotà va posar a la venda entrades de Hervideros Gira Vibra Mau. Aquest grup de Cartagena estrenarà el nou àlbum, Manufactures del Club de la Gente Sola, i ha provocat que hi hagi gent enginyosa, idees una mica surrealistes de vegades, per part de fans per no perdre l'oportunitat de veure els seus ídols en directe. Un d'ells, usuari de xarxes socials, va publicar fa uns dies en fins a 3 portals diferents, Indeed.com, BB.com i SimplyHired.es, una oferta de feina on buscava, atenció, una persona responsable per guardar una posició a la cua d'Industrial Copera, a la Zubia, Granada, el dimecres 23 de setembre de 2026, de 9 del matí, a 15:30 aproximadament, unes 6 hores i mitja.
0: Sí.
1: Ell prometia arribar abans de l'apertura de les taquilles per fer el relleu personalment cap a les 15:30, és a dir, que no calia comprar entrades ni tocar res de diners. A canvi, demanava puntualitat absoluta. Estar físicament durant tota l'estona a la cua, durant tot l'horari acordat, mantenir contacte per mòbil, WhatsApp i anar enviant fotos o actualitzacions periòdiques de la posició.
0: Per on vas?
1: I demanaven a l'anunci indicar el preu de total del servei, inclosos el desplaçament, possibles despeses, disponibilitat exacta d'aquell dia, experiència prèvia.
0: Molt bé.
1: En fer allò, anar a fer diferents...
0: Cues,
1: esperes, sí. Assistència personal, sí. Valoracions i referències.
0: Molt bé, a Google, no? A Google...
1: Sí.
0: Aquestes, tiene 4,5 estrellas. Espera muy bien en la cola.
1: Exacte.
0: Va haciendo los pasitos de forma adecuada. Luce, va bien vestido y es elegante y sabe conseguir las entradas. Mare meva.
1: Sí que indicava que prioritzava la fiabilitat sobre el preu més baix. És a dir, que abans prefereixo pagar una miqueta més, però que sigui fiable. Sí. Sol·licitava pressupostos, deia que la contractació es confirmaria posteriorment, i demanava això al pressupost, però sí que ja marcava una cosa, orientatiu entre 40 i 80 euros, eh? Tampoc no ens flipem.
0: Sí, és a dir, home, vull que sigui de fiar, de refiar, però a veure, més de 80 no, perquè si no l'entrada ja em surt molt cara, no? Ja s'entén, ja. Bueno, noves professions de futur, eh? Dèiem que la IA acabaria amb determinades professions, no el de fer cues, i al contrari,
1: mira,
0: fixa't...
1: Mira, jo conec una persona que la van contractar, estic parlant del 2010, per anar a fer cua a la Capella Ardent d'una persona molt coneguda de Catalunya que va morir aquell any.
0: Ostres, fer cua, eh? Per després...
1: Era una empresa que contractava una persona per fer cua perquè estigués en els primers llocs perquè els directius poguessin anar a mostrar les seves condolències.

0: hòsties en el moment que obrissin la capella ardent.
1: Mare meva, tu. El que dèiem, eh? Sembla que la guia acabaria en professions i, al contrari, n'estan apareixent de noves.
0: Sí.
1: fer coòmetres, ja sigui per entrades, esdeveniments... O
0: tu a què et dediques?
1: Funerals.
0: Jo sóc cuista.
1: Cuista de funerals, eh? O sigui, perquè és especialista en fer cues de
0: clar,
1: funerals.
0: Perquè, a veure, la indumentària ha de ser diferent.
1: No, és més car.
0: Clar.
1: És servei sí, premium.
0: Sí. Clar, si tu vas a fer cua per un funeral, evidentment, has d'anar de dol.
1: Sí, sí.
0: Mentre
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Si vas a comprar, jo què sé, unes entrades pel Primavera Sound, aniràs allò amb la camisa de hawaiana.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, el que sigui. I unes ulleres de sol i pots estar mig adormit. Interessantíssim, curiós i divertit tot el que aquí intentem comentar-vos perquè tingueu temes de conversa aquest dimecres, ja dia 30 de setembre. David Morales, que tinguis molt bon dia.
0: Bon dia.
1: I tots vostès acabar de gaudir el mes de setembre de la millor forma possible. Tornarem aquesta propera matinada, serà com sempre, a 2:15. Vagi bé, adeu-siau.

0: patrimoni o defensar els propis interessos.
1: Per tractar aquest tema, avui a Lideratge, parlem amb Míriam Mosteirín, advocada especialitzada en dret hereditari, planificació successòria i, a més, vocal de l'associació Recuérdame, el principi de les connexions.
2: Vull aportar una mica de llum a les famílies que es troben amb aquesta situació.
1: Què pot fer des del primer moment per protegir els seus drets i la seva autonomia?
2: La millor manera d'abordar aquest assumpte és amb caràcter previ. Quan encara podem preveure la situació sense que ens afecti directament i que els familiars puguin intercedir i parlar lliurement sense que la persona doncs, es senti molt abrumada de que tinc un diagnòstic, tinc una malaltia.
3: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 6 a 7 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.

0: Íñigo Eita.
1: No, el origen del murciélago no está ni en Asia, ni en África, ni en América del Norte, como se afirmaba anteriormente. Su cuna está en Europa hace 65 millones de años. Esto afirma el mayor estudio realizado hasta la fecha, en el que 137 investigadores de 64 países han secuenciado el genoma de 103 especies y analizado 44 fósiles de murciélagos. El estudio también revela que la ecolocalización y el vuelo aparecieron en los inicios de su evolución. El trabajo sienta las bases para analizar los fundamentos genéticos de la longevidad y la resistencia a las enfermedades de los murciélagos, una línea de estudio que podría tener sus implicaciones para la salud humana en el envejecimiento, la inmunidad y la resistencia.
2: En Onda Cero, más de uno con La Torre.
3: ¿La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 6 y 7 de octubre? Con ofertas
4: tan tentadoras como tostadoras que doran.
3: ¡Wow! ¿Y esta canción?
4: ¡Que se me acaba de ocurrir! Grandes ofertas en belleza y hogar. No me canso de cantar.
2: Celébralo por todo lo alto. La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 6 y 7 de octubre. Exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
5: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
6: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
5: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
6: Llama a Verisur al 900-272-272.
7: Verisur.
8: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
9: Bon dia, avui s'espera cel ennuvolat a Catalunya, en general amb probabilitat de precipitacions disperses a tot el territori, especialment a la tarda, i ocasionalment acompanyades de tempesta a alguns punts, però en general precipitacions més fluixes que les d'ahir. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens s'hi faran de forma notable a la zona de Girona i a l'Empordà i a punts del Pirineu de Lleida. Avui s'esperen màximes de 32 graus a Girona, 29 a Barcelona i Lleida, 28 a Tarragona. Durant els pròxims dies, la inestabilitat no es retira de Catalunya, inclús podria incrementar-se una mica més a partir del divendres i el dissabte. En general, les temperatures durant els pròxims dies baixaran de forma lleugera i progressiva. Pel que fa al vent, avui bufarà moderat de component sud a l'Empordà, del sud-est a la resta del litoral i a Tarragona, i de l'est a la depressió central de Lleida. És una informació d'EMET.
2: La ciutat batega i a partir de les 12 i 20 t'ho explicarem en directe.
10: El pols a l'actualitat el prendrà com cada dia la Montse Valls.
11: Explicarem les notícies amb les quals treballa la redacció d'informatius, que és el pulmó d'aquesta cadena d'emissores.
12: Vale, para la cinta que deia aquell. Un dels pulmons. L'altre pulmó és la redacció d'esports, que no és un pulmó, són els fonaments sobre els quals es subjecten aquest programa, tu.
13: L'infant terrible, l'incorregible Víctor Lozano, vindrà a fer de les seves.
2: I després del butlletí de la una, seguirem escoltant com respira la ciutat.
14: Sortirem als carrers i places per saber quines històries bombegen sang a tots els districtes.
2: Serà just després de fer treballar la matèria grisa mentre que anem al cinema.
14: Avui li toca pagar l'entrada i les crispetes al professor Manuel Moreno Lupiáñez. Amb ell adquirirem coneixement parlant de la pel·lícula Supergirl.
10: I al tram final, tota la informació de les revistes del cor, desgranada amb en David Cervelló, l'home que fa que tinguem una excel·lent salut coronària.
2: Doncs amb tot plegat, haurem contribuït també a la salut emocional d'una audiència a la que procurem informar, acompanyar i entretenir.
8: De 12 i 20 a 2, amb Míriam Franc. Això és En bones mans, amb Robert Calvo.
10: Aquest moment de relaxar-se i de fullejar llibres al programa.
15: El libro que te traigo, que se llama San Bartolo, que es un pueblo y un verano y unas fiestas muy actuales.
10: En bones mans és un programa que mira cada setmana la salut mental, la salut emocional de la ciutadania, de totes i de tots, i toquem aquells temes que procurem que puguin afectar la gran part de la població.
8: En bones mans, diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya.

0: necesario, con enmiendas, con negociación y con voluntad de permanencia. Y también, por cierto, La Torre hablando con la oposición. No porque el PP hasta ahora haya aportado demasiado al debate, sino porque una política que pretende durar más que un gobierno necesita algo más que un acuerdo cerrado de madrugada entre los dos socios de una coalición y con un rastro puramente oral. La vivienda necesita soluciones urgentes, pero actuar con urgencia no es sinónimo de improvisar.
1: Por cierto, ¿saben para qué sirve la vida de urgencia? Para lo de Ceuta. Para ahí sí está justificado. Ah, ¿qué pasó? Lo sabemos. David Mejía, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti.
1: No, hoy no te quedas.
0: Hoy no me quedo.
1: Otro David.
0: Quizá el viernes.
1: Sí, eso es. Bueno, información más cercana a cada uno de ustedes en las emisoras de Onda Cero.
2: Onda Cero Cataluña.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I supem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem i deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya.
11: El govern de tothom.
2: Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
12: Què tal? Bon dia. Segona jornada del debat de política general amb l'habitatge al centre i crítiques a l'oposició a les propostes del president Salvador Illa. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
13: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb alguns punts a hores d'ara amb boires que poden dificultar la visibilitat i, per tant, també la circulació, sobretot a la demarcació de Girona, per exemple, la AP7, el tram de Massanet o també Riudellots de la Selva, també el tram d'Agullana o Pont de Molins. Per altra banda, a hores d'ara tenim un matí, de moment, sense incidències a les carreteres catalanes. Destacaríem que a poc doncs ja tenim retencions habituals, cada vegada amb més intensitat. Al Besòs hi ha congestió arreu del nus de la Trinitat i també de retruc a les dues rondes en sentit sud. Des del Vallès, per la C-58, ja hi ha retencions des de Sant Quirze cap a Barcelona. També a la AP7, el tram en sentit sud entre Mollet i Barberà del Vallès. Per últim, a Llobregat, ja trobem també lentitud des de Pallejà i el Papiol per la A2 i la P23, també en direcció Barcelona. En moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Más de uno Catalunya.
14: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Pel que fa al temps, torna la calma amb un temps més estable i un dia que es llevarà molta boira a les planes interiors i núvols baixos al litoral. A la tarda hi haurà algun ruixat al nord del territori i les temperatures tornen a pujar lleugerament, amb màximes que arribaran als 32 graus a Girona, als 29 a Barcelona i Lleida i als 28 a Tarragona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
12: El Parlament de Catalunya afronta avui la segona jornada del debat de política general després d'una primera en què, com és habitual, el president Salvador Illa ha aprofitat el discurs d'obertura per fer un gran anunci en habitatge. En aquest cas, per facilitar l'accés a persones majors de 40 anys. Ricard Jiménez, bon dia.
15: Bon dia, Montse. Sí, la Generalitat proposa pagar mitges l'entrada d'un pis amb persones de més de 40 anys que tinguin ingressos estables però no la capacitat econòmica d'afrontar soles aquesta despesa. A més, els beneficiaris seran copropietaris del pis durant uns 50 anys, complint, segons Illa, amb el Codi Civil Català. Després podran decidir si comprar la part restant o si passa directament al parc d'habitatge protegit.
16: I al cap d'aquest període, decidir si compra la resta d'habitatge o si no, passa a ser propietat de la Generalitat, que hi ha portat uns diners i que garanteix, això és molt important, que aquest habitatge passa a ser un habitatge de protecció.
15: El debat de política general segueix avui al Parlament amb la rèplica dels partits al discurs de Salvador Illa i a les polítiques que aplica el seu govern.
12: Les reaccions més immediates, però, les van poder conèixer de primera mà a la brúixola i les respostes de la compareixença d'Illa són de decepció. Escoltem la portaveu del PP al Parlament, Lorena Roldán, i el seu homòleg de Junts, Salvador Vergés.
17: Que jo vull recordar que porta 2 anys de govern i 2 anys d'anuncis.
11: i estem pràcticament pitjor que a l'inici d'aquesta legislatura. Tots els invents de l'esquerra, del socialisme i dels comuns han acabat expulsant més habitatge del mercat.
17: Molta propaganda, moltes promeses i poques solucions efectives i reals, no? Tres mesures en habitatge, tres mesures que són tres pedaços.
12: Un sentiment que comparteixen també els socis d'investidura, així ho han explicat també a la brúixola el portaveu adjunt d'Esquerra Jordi Albert i el portaveu dels comuns David Cid.
18: Ens ha decepcionat 100 milions d'euros per aquesta compra compartida o temporal, que és el que de fet ha determinat el Codi Civil, no té gaire sentit perquè estem parlant d'una gota d'aigua en un oceà.
19: Nosaltres veiem un president que parla molt del futur, que anuncia mesures pel 2030 o el 2040, però és poc capaç de donar resposta a les necessitats que té Catalunya avui.
12: Unes crítiques al president que ha respost així a Elena Díaz, portaveu del grup parlamentari dels socialistes.
20: Ja ho va dir fa mesos que tot el que estigués a la seva disposició per resoldre el problema de l'habitatge, doncs que ho faria i no, com va dir, no li temolarien les cames, que preferiria equivocar-se que no quedar-se de braços creuats.
12: Doncs en matèria d'habitatges, sàpiguen que el sindicat de llogateres ha cridat a noves mobilitzacions de cara al cap de setmana i demana als partits del Congrés que aprovin mesures d'habitatge ambicioses. En aquest sentit, veuen amb recel que el conegut com a decret Mari Carmen s'hagi dividit en dos. Ana Utiel, bon dia.
21: Bon dia, Montse. Aquesta divisió ha deixat en un decret separat la proposta de fer lloguers indefinits, renovant de forma automàtica els contractes. És per això que creuen que la mesura corre perill. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
22: Pensem que no té sentit separar-ho, perquè mentre que un desnonament és la conseqüència, la causa ho són precisament el fet que tinguem contractes que s'acaben sense cap mena de justificació.
21: Des de l'entitat celebren que el govern central hagi sortit, segons ells, de la inacció, considerant que és una victòria fruit de les protestes, tot i que es mostren prudents amb els decrets aprovats al Consell de Ministres i asseguren que caldrà avaluar-ne la lletra petita.
12: Mentrestant, desenes de persones han passat la nit a la plaça Catalunya de Barcelona en una acampada per reclamar mesures més contundents en matèria d'habitatge. La protesta segueix l'exemple de la iniciada a la Puerta del Sol de Madrid després del desnonament de la Mari Carmen. Això sí, de moment el sindicat de llogateres no ha fet cap crida a participar-hi. La Fiscalia demana 19 anys de presó per a l'excap de colla dels Xiquets del Serralló, a qui s'acusa d'abusar sexualment d'una menor i demanar-li fotografies nua. Segons el Ministeri Públic, l'acusat i la víctima van iniciar una relació afectiva quan ella tenia 14 anys i ell 38. Més coses, Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, ha denunciat que les pífies a les proves PISA 2025 amplia el buit de dades necessàries per abordar la detecció d'absentisme i l'abandonament escolar, un dels reptes en matèria educativa.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
12: Les 7 i 27, els esports amb el Víctor Llucià. Víctor, bon dia.
23: Bon dia. Lamine Yamal, protagonista de la victòria de la selecció espanyola per 4-1 sobre Croàcia en el duel de la segona jornada de la Nations League. El crac blaugrana va anotar un doblet i va repartir una assistència al també català Marc Pubill. Els blaugranes Pau Cubarsí i Fermín López també van ser titulars. Passem al futbol de clubs. El Barça femení jugarà davant la Roma a l'estadi Trefontaine a 6:45 de la tarda, la segona jornada de la Lliga de Campions. En bàsquet, el Barça va caure a la pista del Dubai de Xavi Pascual per 94-87, segona jornada de l'Eurolliga, malgrat els 25 punts de Kevin Panther. I en futbol sala, el Barça es veurà les cares amb Lopa Rulo al Palau Blaugrana a 8:45 del vespre, duel avançat de la setena jornada de Lliga.
12: Gràcies, Víctor. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
24: ¿Cómo pasar otro invierno sin aislar tu desván por un euro?
25: Ahorra al menos un 20% en tus facturas de electricidad, gas o gasóleo.
24: Sin adelanto de dinero, sin condiciones de ingresos. Nosotros nos encargamos de todo.
25: Llama al 916-140-181. Green Economía, 916-140-181.
26: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
0: Aprofita els últims dies del 20% de descompte extra en sofàs, matalassos i mobles de Conforama. Últims dies de preus irrepetibles. Només fins a l'1 d'octubre. Conforama.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: Es ocupem a les millors taules del món.

0: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
1: Mundiauto, el centro comercial del vehículo de ocasión, ha ampliado su stock. Más de 1,000 coches disponibles que podrás ver y comparar in situ. Instalaciones renovadas. 148,000 personas ya han comprado coche en Mundiauto, en el Prat de Llobregat. Póntelo fácil y sé tú la próxima. Mundiauto.com.
0: ¿Pensión de invalidez denegada? Tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
2: La brújula de Radio Estadio, amb Albert Arrán.
3: El futbolista del Barça demana la pilota d'or per si mateix.
4: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo.
5: A veure, és campió del món, i jo si fos campió del món d'alguna cosa, potser seria també un pèl pedant, no ho sé.
6: Pachulo mi pirulo, ja surt el nano... I sí, hauria pogut dir Mbappé i jo, i va dir i jo i Mbappé. Però a mi el que més m'agrada és que tot el món ho ve, que som els millors.
2: Oh. De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
7: Què tal? Bon dia. Les pluges torrencials d'aquest dimarts han provocat inundacions, problemes de mobilitat i més de 1.700 trucades al 112 arreu de Catalunya. Les comarques més afectades han estat el Penedès, l'àrea de Barcelona i les comarques de Girona. Al Baix Empordà es va haver d'enviar una ES Alert per acumulació d'aigua i és que van haver-hi registres superiors als 100 litres per metre quadrat en diversos municipis. El temporal ha obligat a tallar carreteres, ha provocat incidències al metro, rodalies, ferrocarrils i a l'aeroport del Prat i ha deixat inundacions en diversos municipis. Entre les incidències més destacades hi ha el rescat d'una dona i el seu nadó a Gavà després que el seu vehicle quedés atrapat per la crescuda d'una riera. Amb tot, els bombers han rebut més de 850 avisos, el SEM ha atès 14 persones i Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils de diverses comarques per demanar que s'evitessin desplaçaments davant l'elevada intensitat de les precipitacions. Canviem de qüestió. El mateix dia que el Consell de Ministres aprovava 2 decrets d'habitatge per, entre altres coses, aturar els desnonaments, a Mataró es desnonava una família amb un membre amb discapacitat i amb menors. Ana Utiel, bon dia.
8: Bon dia. La família feia 11 anys que vivia de lloguer en un pis del barri mataroní de Cerdanyola que és propietat d'un gran tenidor. Un dels residents de l'habitatge era en Jordi, amb una discapacitat del 87% que li provoca problemes de salut mental. Amb ell vivien la seva germana i els 3 fills d'aquesta. Per qüestions econòmiques, feia mesos que només pagaven una part del lloguer. Escoltem l'Alicia, germana del Jordi.
9: Yo estaba buscando piso, yo estaba haciendo visitas, yo estaba en servicios sociales, en la mesa de emergencia. Yo me espavila, pero está la cosa muy mal de los alquileres.
8: Des del Sindicat d'Habitatge de Mataró recorden que el conegut com a decret Mari Carmen hauria aturat aquest desnonament.
7: El ple del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha ratificat que Veolia és l'empresa millor posicionada per aconseguir l'adjudicació del contracte del servei d'abastament d'aigua de 8 municipis metropolitans. Ens en dona més detalls en Gabriel Figueredo. Gabi, bon dia.
10: Bon dia. La proposta de Veolia ha obtingut un suport majoritari, 60 vots a favor, 16 abstencions i 14 en contra. Abans de l'adjudicació definitiva, l'empresa francesa haurà de presentar davant la MB la documentació de solvència tècnica i econòmica de la seva oferta, que inclou una rebaixa del 60% en el preu de les inversions previstes en la xarxa. En cas que superi tots els tràmits, Veolia gestionarà l'aigua dels municipis de Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, La Palma de Cervelló, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat del Vallès i Tiana, un total de 250,000 habitants. Es tracta d'un dels contractes més grans que s'ha fet mai en aquest àmbit.
7: En cultura, sàpiguen que el músic Juan de la Rubia interpretarà la integral de l'obra per a orga de Johann Sebastian Bach en 21 concerts de l'oratori de Sant Felip Neri de Barcelona. Serà una residència de 2 temporades i mitja fins al desembre del 2028. L'altre protagonista d'aquest gran projecte, un dels més rellevants de la nova temporada del Palau de la Música Catalana, és el nou orga de l'oratori, inaugurat fa pocs mesos. De la Rubia interpretarà 250 peces.
11: Alguns de pocs segons, 40, 50 segons, d'altres que poden arribar fins a més de 20 minuts, conté des de petits corals fins a grans peces, però obres de joventut, de quan tenia 15 anys, pot ser, fins a obres de maduresa, just abans de morir.

0: La començarà el 13 d'octubre amb inici del camí, laberints i obscenitats i tindrà lloc habitualment el segon dimarts de cada mes amb 9 concerts aquesta temporada. La integral també es farà a la Catedral de Santiago de Compostela.
1: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.

0: amb Montse Valls.
1: Què tal? Bon dia. En uns minuts comença la segona jornada del debat de política general amb l'habitatge al centre i les crítiques de l'oposició a les propostes del president Salvador Illa. De seguida, més detalls, però abans, el trànsit. Amb en Ferran Arandiga. Ferran, bon dia.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres pendents a hores d'ara d'un accident que hi ha hagut fa una estona a l'A2 entre Esparreguera i Abrera, on fa una estona es tallava un carril de circulació, tot i que a hores d'ara continua provocant uns 4 quilòmetres i mig de retencions en direcció Barcelona. Més enllà d'aquesta incidència tenim retencions habituals molt intenses amb tot el vessant Llobregat i a cues de fins a 8 quilòmetres des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol per l'A2 i la P23, també cap a Barcelona. El vessant Besòs també circula amb força col·lapse, com per exemple en tot el nus de la Trinitat, que també de retruc afecta en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. També cap a la capital catalana es fan retencions en tots els túnels de Vallvidrera, unes cues que ja comencen a la C16 al punt de Rubí. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
1: Pel que fa al temps, torna la calma, amb un temps més estable i un dia que es llevarà molta boira a les planes interiors i núvols baixos al litoral. A la tarda hi haurà algun ruixat al nord del territori. Les temperatures tornen a pujar lleugerament, amb màximes que arribaran als 32 graus a Girona, als 29 a Barcelona i Lleida i als 28 a Tarragona.
0: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: En poc més de mitja hora, el Parlament de Catalunya afronta la segona jornada del debat de política general, avui amb les rèpliques dels grups parlamentaris, després d'una primera sessió en què, com és habitual, el president Salvador Illa va aprofitar el discurs d'obertura per fer un gran anunci en habitatge. En aquest cas, per facilitar l'accés a persones majors de 40 anys. Ens ho explica en Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
3: Bon dia, Montse. Sí, la Generalitat proposa pagar mitges l'entrada d'un pis amb persones de més de 40 anys que tinguin ingressos estables, però no la capacitat econòmica d'afrontar soles aquesta despesa. A més, els beneficiaris seran copropietaris del pis durant uns 50 anys, complint, segons Illa, amb el Codi Civil Català. Després podran decidir si comprar la part restant o si passa directament al parc d'habitatge protegit.
4: I al cap d'aquest període decidir si compra la resta d'habitatge o si no passa a ser propietat de la Generalitat, que ja ha portat uns diners i que garanteix, això és molt important, que aquest habitatge passa a ser un habitatge de protecció.
3: El debat de política general segueix avui al Parlament amb la rèplica dels partits al discurs de Salvador Illa i a les polítiques que aplica el seu govern.
1: Les reaccions més immediates, però, les van poder conèixer de primera mà a la brúixola d'Onda Cero. Les respostes a la compareixença d'Illa són de decepció. Escoltem la portaveu del PP al Parlament, Lorena Roldán, i el seu homòleg de Junts, Salvador Vergés.
5: Jo vull recordar que porta 2 anys de govern i 2 anys d'anuncis i estem pràcticament pitjor que l'inici d'aquesta legislatura.
6: Molta propaganda, moltes promeses i poques solucions efectives i reals, no?
1: Un sentiment que comparteixen també els socis d'investidura, així ho han explicat també a la brúixola el portaveu adjunt d'Esquerra, Jordi Albert, i el portaveu dels Comuns, David Cid.
7: Ens ha decepcionat. 100 milions d'euros per aquesta compra compartida no té gaire sentit perquè estem parlant d'una gota, una gota d'aigua en un oceà.
8: Nosaltres veiem un president que parla molt del futur, però és poc capaç de donar resposta a les necessitats que té Catalunya avui.
1: Doncs amb tota aquesta crisi en l'habitatge també se segueix notant als carrers i en aquest sentit el sindicat de llogateres crida a una nova mobilització de cara al cap de setmana i demana als partits del Congrés que aprovin mesures d'habitatge ambicioses. En aquest sentit veuen amb recel que el conegut com a decret Mari Carmen s'hagi dividit en dos. Ana Utiel, bon dia.
9: Bon dia, Montse. Aquesta divisió ha deixat en un decret separat la proposta de fer lloguers indefinits renovant de forma automàtica els contractes. És per això que creuen que la mesura corre perill. Carme Carazo és la portaveu del sindicat.
10: Pensem que no té sentit separar-ho, perquè mentre que un desnonament és la conseqüència, la causa ho són precisament el fet que tinguem contractes que s'acaben sense cap mena de justificació.
9: Des de l'entitat celebren que el govern central hagi sortit, segons ells, de la inacció, considerant que és una victòria fruit de les protestes, tot i que es mostren prudents amb els decrets aprovats al Consell de Ministres i asseguren que caldrà avaluar-ne la lletra petita.
1: Mentrestant, desenes de persones han passat la nit a la plaça Catalunya de Barcelona en una acampada per reclamar mesures més contundents en matèria d'habitatge. La protesta segueix l'exemple de la iniciada a la Puerta del Sol de Madrid després del desnonament de la Mari Carmen. De moment, el sindicat de llogateres no ha fet cap crida a participar-hi.
0: Más de uno Catalunya.
1: Les pluges torrencials d'aquest dimarts han provocat inundacions, problemes de mobilitat i més de 1.700 trucades al 112 arreu de Catalunya. Les comarques més afectades han estat el Penedès, l'àrea de Barcelona i les comarques de Girona, precisament.

0: Precisament, el Baix Empordà es va haver d'enviar una ES Alert per acumulació d'aigua i és que van haver-hi registres superiors als 100 litres per metre quadrat en diversos municipis. El temporal ha obligat a tallar carreteres, ha provocat incidències al metro, rodalies, ferrocarrils i a l'aeroport del Prat i ha deixat inundacions en diversos municipis. Entre les incidències més destacades hi ha el rescat d'una dona i el seu nadó a Gavà després que el seu vehicle quedés atrapat per la crescuda d'una riera. Aquest dimecres encara esperem alguns xàfecs locals, però en principi poc intensos. La treva, però, pot durar poc i és que demà les pluges podrien tornar a descarregar amb força en diversos punts del territori. Canviem de qüestió, Foment del Treball demana recuperar l'acomiadament, objectiu per absentisme i també més protagonisme de les mútues en la gestió de les baixes laborals. Ferran Cuixart, bon dia.
1: Bon dia, sí. Segons la patronal, l'impacte econòmic de les absències a la feina per contingències comunes s'ha més que duplicat des del 2018, un fet que compromet la productivitat i sostenibilitat del sistema. Escoltem el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.
2: L'absentisme laboral no és només un problema de les empreses, és una qüestió que també afecta els treballadors, a la totalitat de les empreses, com és lògic i normal, al sistema sanitari, a la seguretat social i, en definitiva, al conjunt de la nostra societat.
1: I reclama el president de la patronal revisar, diu, els costos que assumeixen les empreses i apostar també per fórmules de retorn progressiu al lloc de treball.
3: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
4: ¿Vamos de visita?
5: Hola, ¿qué tal?
4: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
6: Bien.
4: ¿Y la pequeña qué tal?
6: Está bien.
4: ¿Y tu gato?
6: Bien, muy bien.
4: Esta es.
7: ¡Wow! Me encanta.
8: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
4: Bienvenida.
8: Century 21.
9: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
0: Les 8 i 27, els esports. Víctor Llucià, bon dia.
10: Bon dia. Lamine Yamal, protagonista de la victòria de la selecció espanyola per 4-1 sobre Croàcia en el duel de la segona jornada de la Nations League. El crac blaugrana va anotar un doblet i va repartir una assistència al també català Marc Pubilla. Els blaugranes Pau Cubarsí i Fermín López també van ser titulars. Passem al futbol de clubs. El Barça femení jugarà davant la Roma a l'estadi Trefontaine a 6:45 de la tarda, la segona jornada de la Lliga de Campions. En bàsquet, el Barça va caure a la pista del Dubai de Xavi Pascual per 94-87, segona jornada de l'Eurolliga, malgrat els 25 punts de Kevin Panther. I en futbol sala, el Barça es veurà les cares amb Lopa Rulo al Palau Blaugrana a 8:45 del vespre, duel avançat de la setena jornada de Lliga.
0: En cultura, el Premi Planeta ha batut un nou rècord de participació i és que s'hi han presentat 1.424 novel·les, una dada que confirma el bon estat de salut del guardó. Com és tradicional, el guanyador o guanyadora, que obtindrà 1 milió d'euros, es coneixerà el proper 15 d'octubre en la vetllada literària que es farà al MNAC de Barcelona. Al jurat del premi s'incorpora l'escriptora Paloma Sánchez Garnica, guanyadora del Planeta l'any 2024, i Javier Serra, Premi Planeta del 2017, que substituiran José Manuel Blecua, mort el passat mes de maig, i Juan Eslava Galán. I en aquesta planada cultural parlem també de música, i és que el Festival Internacional de Jazz de Barcelona ha arrencat la seva 58a edició amb un concert de Zucchero al Palau de la Música Catalana. L'artista italià ha repassat els grans èxits de la seva carrera amb la gira Overdose d'Amore Gold Tour 2026 i el moment més emotiu de la nit ha arribat amb la interpretació d'aquest Baila Morena, una de les seves cançons més populars. Doncs així arribem a 9:15 del matí amb Juan Carlos García, el control tècnic. Que passin molt bon dia.
3: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
11: A las 8:30, a las 7:30 en Canarias. Hay novedades, ¿eh? Hay novedades. Oye, qué mañana de sorpresas. El Boe ya es como un kinder sorpresa. Uno no sabe lo que se va a encontrar allí dentro, pero sabe que será algo pues muy divertido.

0: es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York i que va acabar convertint-se en una de les veus més visibles dels supervivents reals. Quique Maillo, bona tarda, què tal? Benvingut a La Brúixola.
1: Era la perfecta heroïna, no? Algú que després de sofrir un cop tràgic, bestial, era capaç de posar-se dempeus, de treure un somriure i d'explicar entre llàgrimes, però somrient, la seva història. El que fa tan magnètic el personatge, tan atractiu, és que fent el mal, perquè dir aquesta classe de mentides és la metàfora de l'ètica, de la moral, però fent-ho va acabar ajudant a un munt de gent.
2: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a La Brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre.
3: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas a partir del 1 de octubre en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.

0: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
1: Bon dia, avui s'espera cel ennuvolat a Catalunya, en general amb probabilitat de precipitacions disperses a tot el territori, especialment a la tarda, i ocasionalment acompanyades de tempesta a alguns punts, però en general precipitacions més fluixes que les d'ahir. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens s'hi faran de forma notable a la zona de Girona i a l'Empordà i a punts del Pirineu de Lleida. Avui s'esperen màximes de 32 graus a Girona, 29 a Barcelona i Lleida, 28 a Tarragona. Durant els pròxims dies, la inestabilitat no es retira de Catalunya, inclús podria incrementar-se una mica més a partir del divendres i el dissabte. En general, les temperatures durant els pròxims dies baixaran de forma lleugera i progressiva. Pel que fa al vent, avui bufarà moderat de component sud a l'Empordà, del sud-est a la resta del litoral i a Tarragona i de l'est a la depressió central de Lleida. És una informació d'AEMET.
0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A la província de Barcelona, Cornellà del Llobregat acull del 18 al 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel, un festival biennal amb més de 40 anys d'història que aquest any portarà grans noms del món del clown com Gardy Hunter, Mookie Cornish, Fred Blinn o Claudio Carneiro, d'entre les gairebé 70 activitats de les que podreu gaudir al llarg de la setmana. El dissabte 3 d'octubre podreu visitar la Fira La Mosquitera, un projecte sense ànim de lucre organitzat per la cooperativa Efecte Mosquit, en el que artistes plàstiques emergents de les comarques gironines viuran l'oportunitat de teixir el camí cap a la professionalització artística. Podreu conèixer les 9 artistes de la 5a edició en una jornada amb concerts, espectacles, tallers, zona de bar i food trucks a la plaça Miquel de Palol, al barri gironí de la Devesa. A la província de Lleida, el 16 d'octubre, a l'Auditori Municipal Enric Granados podreu gaudir del concert per piano de Tchaikovsky a càrrec de la pianista Juliana Avdeeva amb la Franz Schubert Filharmònia i sota la direcció de Gabriel Bebeselea. Avdeeva torna a la temporada de la Franz Schubert Filharmònica després del seu èxit rotund en el seu debut la temporada passada. I a Tarragona, el dissabte 3 d'octubre, la plaça de la Font de Tarragona acull la 5a edició de la Diada Castellera Internacional, una cita plenament consolidada dins dels actes previs del concurs de castells que tornarà a posar en valor l'expansió del fet casteller més enllà de Catalunya. Hi participaran 6 colles internacionals, entre elles la colla xilena Lo Prado, que actuaran per primera vegada. A més, l'organització tornarà a oferir la possibilitat que la resta d'agrupacions internacionals puguin participar simbòlicament en el tram final de la Diada.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: Jo, quan estava a la universitat, vaig estar un temps estudiant al nord de Noruega, a una illa molt petita, que es deia Tromsø. Com molt característic de la zona era com funcionava el sol per la latitud a la que estàvem. Durant uns mesos hi havia el sol de mitjanit i durant uns altres mesos estàvem completament sense sol. Implica que una part del nostre cervell segueix estant activa i segueix emetent activitat de control. Sí. I si el que volem és passar justament a la banda oposada, que és el descans, el deixar anar i la calma, no són compatibles, no podem fer alhora aquestes dues coses.
4: Em perdonaràs el que he dit dolent, però és que si no el dic rebento. Crec que el proper llibre, ja que deies que era Tromsø, no? A Noruega, podria ser Dormir com un Tromsø. Vinga, ja està.
3: Ai!
4: Què, eh? Anem a... Roser...
3: M'ho hauries d'haver dit abans, això.
4: No, pel següent llibre, Roser, tu guardes que és en noruec, dic que has dormit molt.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Barcelona.
5: Son las 10, las 9 en Canarias.
6: Noticias en Onda Cero.
5: Buenos días. El BOE publica hoy el decreto ley de vivienda que prohíbe desahucios hasta 2030, limita la subida de las rentas e impide a los fondos buitre comprar viviendas por debajo del 70% de su valor. El otro decreto, el que renueva de forma automática los alquileres, se publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor el viernes, el mismo día en que se votará en el Congreso, donde la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, acaba de pedir el apoyo de los grupos.
7: Confío en todos los grupos y en la mayoría de esta Cámara.
8: ¿Y el de Podemos?
7: También pido los votos para los decretos.
5: Esos decretos de vivienda están marcando la sesión de control control en el Congreso, en la que por segunda semana consecutiva no está el presidente Sánchez, que ha excusado su presencia por estar preparando el encuentro con el presidente Macron. Congreso, José Ramón Arias.
8: Los dos decretos de vivienda, efectivamente, que se votarán el viernes, están marcando el objeto de debate de la sesión de control de hoy. Los populares, por boca de su diputado Elías Bendodo, han criticado el vodevil de la discusión y aprobación de los mismos en el Consejo de Ministros de ayer. El vicepresidente Cuerpo ha insistido reiteradamente en preguntar qué va a votar el PP dentro de 48 horas.
9: Ustedes ayer se reunieron un cuarto de hora, aprobaron dos decretos de guerra, de la guerra entre los dos socios de gobierno. Después nos enteramos que hasta de madrugada estaban ustedes debatiendo el contenido, es decir, que han aprobado por la mañana. Y ahora vemos que solo está publicado uno, que vamos a votar el viernes. Son una banda, son una banda.
10: Las medidas que se van a intentar convalidar aquí el viernes y para las cuales los españoles entiendo que querrán tener también un sentido del voto del Partido Popular, también se votará el viernes. ¿Dónde estarán ustedes, señoría?
8: La falta de normalidad en Ceuta, dos meses después de la entrada de inmigrantes en la ciudad autónoma, y la acusación de falta de colaboración del PP está ocupando también gran parte de esta sesión de control.
5: Oriol Junqueras acaba de confirmar que Esquerra Republicana apoyará esos decretos, aunque los ve insuficientes, mientras en Madrid las miles de personas que siguen acampadas en Sol por quinto día consecutivo mantienen su intención de permanecer en la plaza.
11: El pulso no ha terminado. De momento habrá que ver cuánto se prolongue esto y lo de la huelga si surge o no.
12: Aquí tenemos que quedarnos hasta que se apruebe todo lo que se pide.
13: Creo que se ha visto que efectivamente esto no acaba con que se haga un decreto que ni siquiera sabemos si se va a poder aprobar, así que hay que seguir aquí porque son muchos más problemas.
5: Y dos meses después del asalto masivo de migrantes a la frontera de Ceuta, el presidente de la ciudad autónoma declara esta hora en la Audiencia Nacional como testigo. Y una pelea entre los pilotos de un avión que volaba entre Dubái y Tel Aviv ha hecho que uno de ellos apretara por error el botón de alerta por secuestro, lo que ha activado todas las alarmas. Corresponsal en Israel, Hanna Beris.
14: En Israel se vuelve a respirar con alivio tras un largo rato de preocupación por el temor que casi 180 de sus ciudadanos que estaban en camino a Tel Aviv en un vuelo de Fly Dubai estaban siendo secuestrados hacia Arabia Saudita. Lo que pasó, informó Fly Dubai, fue que dos de los pilotos se enfrascaron en una pelea a bofetadas. Se activó el código de emergencia, luego por error también el código de secuestro, mientras aviones de la Fuerza Aérea Israelí despegaban en camino hacia ese avión. El avión aterrizó sin problemas en Arabia Saudita.
5: 13, 9 y 3 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
0: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. La actualidad en 2 minutos.
15: Què tal? Bon dia. Ja està en marxa la segona jornada del debat de política general. Avui és el torn dels grups parlamentaris que replicaran al llarg del dia les polítiques del govern de Salvador Illa. La primera en pronunciar-se ha estat la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, qui l'ha qualificat com el pitjor president de Catalunya modera. Marxem fins al Parlament. Ricard Jiménez, bon dia.
16: Bon dia, Montse. Sales assegura que Illa està ensorrant Catalunya, sent incapaç de resoldre cap de les crisis que té sobre la taula, com la de l'habitatge, l'educació o la de Rodalies. Entenc que això és perquè governa en submissió a Madrid, sota les ordres de Pedro Sánchez, i sense defensar els interessos de Catalunya. Per això proposaran que el Parlament voti la seva reprovació.
17: I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. O sí a la reprovació o no a la reprovació. Esquerra i Comuns els convidem a sumar-s'hi.
16: Illa, per la seva banda, recorda que Junts ja va presentar una qüestió de confiança per Aragonès, el president del govern del qual en formaven part.
18: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que ho digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
16: I en resposta s'al·leix els problemes de seguretat, Illa ha anunciat una nova proposta per endurir les penes per la tinença il·lícita d'armes, tal com, per cert, exigeixen els comuns.
15: Gràcies, Ricard. Seguirem pendents de com es desenvolupa aquest debat de política general. Més coses, sàpiguen que els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual denunciada per una jove a Sant Adrià del Besòs. Els fets haurien tingut lloc diumenge passat en una zona del polígon industrial del Sot, segons les primeres informacions, i la Divisió d'Investigació Criminal ara s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets i identificar-ne el possible autor. De moment, la investigació continua oberta i els Mossos d'Esquadra no han facilitat més detalls sobre el cas.
0: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
6: Síguenos por internet en ondacero.es.
19: Aquí comienza el segundo tramo de Más de Uno. Este programa no existe. Todo lo que vas a escuchar está en tu imaginación. Y en la de Alsina.

0: De Repsol, más de 1.600 centros ya están preparando a los profesionales del futuro. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, la energía de aprender.
1: Cada podcast es una nueva historia.
2: Señor ministro, ¿qué puede decirme de Zoran Lassie?
3: Criaturas sin alma que nos roban todo.
4: Han venido unos detectives a casa preguntando por ti.
1: Una voz.
5: ¿Con quién realmente pasarías la última media hora de tu vida?
1: Una idea.
6: El Guernica de Picasso es probablemente la obra más simbólica del arte español contemporáneo.
7: Uno de los poemas que Lorca ofreció aquella tarde al público.
1: Este año en Onda Cero hemos estrenado más de 40 nuevos títulos. Y esto es solo el principio. Hoy celebramos todas las historias que nos quedan por escuchar. 30 de septiembre, Día Internacional del Podcast. Onda Cero Podcast.
8: Onda Cero Barcelona. Renova la tecnologia i l'equipament del teu negoci amb el renting de Grenke. Lloga mantenint la teva liquidesa, sense desembolsaments inicials i pagant còmodes quotes mensuals, tant si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar. Estudi gratuït sense comissions ni despeses d'obertura. Informa-te'n a grenke.es.
9: ¿Cómo pasar otro invierno sin aislar tu desván por un euro?
10: Ahorra al menos un 20% en tus facturas de electricidad, gas o gasóleo.
9: Sin adelanto de dinero, sin condiciones de ingresos. Nosotros nos encargamos de todo.
10: Llama al 916-140-181. Green Economía, 916-140-181.
11: ¿Te acuerdas de la cubertería de plata de la Casa del Pueblo? Con ella la cuesta de septiembre se sube sola. Oro y plata en máximos históricos. Esas joyas y plata olvidadas nunca valieron tanto. Tasación gratuita en Tu Oro Vale Más. El compraventa más recomendado de España. Calle París 162-164, esquina con Muntaner. Porque aquí, tu oro vale más.
12: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
8: L'agenda esportiva a Onda Cero Catalunya.
13: Obrim l'agenda esportiva del dimecres 30 de setembre i veiem que el Barça juga a 6:45 contra la Roma a l'estadi Trefontane en partit de la segona jornada de la fase grupal de la Champions femenina. Repassem la resta de duels previstos per avui. A la mateixa hora, Haken Juventus i París Futbol Club Arsenal. Ja a 9:45, Olympique de Lió Chelsea i Bayern de Múnich Benfica. Per demà queden a 7:45 Coge Servet i Àustria de Viena Inter de Milà i a 9:15 Manchester City Real Madrid i PSG Lovaina. Sense deixar el futbol femení, avui també hi ha partits de l'Eurocup. Destaquem el de la Reial Societat, que rebrà a 7:00 el Hearts escocès a Zubieta. Pel que fa als homes, el Terrassa juga a 7:00 al camp del Sestao River en partit de la Copa Federació. En bàsquet, el Kitzenats Manresa debuta avui a l'Eurocup visitant a 7:15 el PAOK. Més tard, a 9:15 del vespre, l'Esperoni Girona juga la prèvia de l'Eurolliga femenina a la pista de l'Emlak Konut de Turquia. Pel que fa a l'Eurolliga masculina, avui es disputen els dos últims partits de la segona jornada. Són aquests, quan passin 5 minuts de 8:00, Maccabi Besiktas i a 9:15 Panathinaikos Asvel Villorban. Demà ja arrenca la tercera amb aquests partits a 6:00 de la tarda, Hapoel de Tel Aviv és Real Madrid, a 8:00 Estrella Roja Efes d'Istanbul, a 9:15 Virtus de Bologna, Olympiacos i a 9:15 París Basketball Žalgiris Kaunas.
14: Només la teva ràdio favorita podia fer-ho possible. Gaudeix del directe d'una de les bandes número 1 del pop nacional amb Europa FM. Volver a ver tu nombre. El divendres 2 d'octubre, a la Sala Salamandra de l'Hospitalet, Bombai et descobriran els temes que els han portat a la cúspide en un showcase exclusiu. Recull les teves invitacions per Europa FM a Barcelona a les Rambles 88-94, quarta planta. Bombai, com mai els has vist amb Europa FM.
15: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terran.
16: Gabriel Jesús.
17: Què? M'encanta el fitxatge.
16: Ah, sí?
17: M'encanta. Em sembla una alternativa qualitat-preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, bé, agafa-ho. És que dir, què el farà servir? Dic, no ho sé.
18: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal, amb alguna lesió. No sé, a mi em costa creure...
19: L'Arsenal per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar?
20: Ah.
19: Recordeu, Overmars també era molt bo. Un tal Emmanuel Petit també.
16: També.
8: De dilluns a divendres, de 9:15 a 10:00.

0: PNV apuesta por el diálogo, reprocha al Ejecutivo que gobierne a golpe de decreto y pide más seguridad jurídica para el pequeño propietario. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reconoce que el acuerdo está siendo complicado, pero defiende su actuación.
1: Mire, el mismo cacao tengo habitualmente en el orden de mis papeles que claridad en mis convicciones. La vivienda es un derecho y hay que luchar contra la especulación, señorías. Y sabe también lo que tengo claro, muy clarito, claro clarinete, que con ustedes no podemos contar para nada en la defensa de ese derecho ni en la lucha contra la especulación.
0: Rodríguez pide a los grupos altura de miras para sacar adelante los decretos el próximo viernes.
2: Un millar de personas mantienen por quinto día consecutivo la acampada en la Puerta del Sol y aunque Ayuntamiento y Comunidad de Madrid han exigido a la delegación del Gobierno su disolución, los colectivos sociales aseguran que mantendrán la protesta. En la Puerta del Sol está Pachi Linaza.
3: Ánimos intactos, nos decían, según van conociendo, parte de las medidas vía decreto que publica el BOE y con la vista puesta en el Congreso el viernes.
4: Hay que ver bien qué ponen cada decreto, qué dejan en el otro decreto que seguramente tumban y cuál es el decreto que apoya Junts, que es el que saldrá adelante. Entonces, bueno, tenemos que verlo y ver qué es lo que ocurre el viernes y el viernes se verá.
3: Cientos de tiendas de campaña conforman esta movilización, separados por calles, renombradas como la de la Tercera República, la de la lucha de clases, Plaza de Gaza, de la Intifada, y organizados los concentrados con zonas para tomar café, galletas a esta hora de la mañana, en su quinta jornada movilizados en el kilómetro cero.
2: Son las 11 y 3, 10 y 3 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
5: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. L'actualitat en 2 minuts.
6: Què tal? Bon dia. Segueix en marxa la segona jornada del debat de política general. Esquerra Republicana, un dels socis d'investidura, no li retirarà el seu suport a Salvador Illa, però li recorden que se li acaba el temps per complir amb els acords que el van convertir en president de la Generalitat. Marxem fins al Parlament de Catalunya. Ricard Jiménez, bon dia.
7: Bon dia, Montse. Illa no ha aconseguit materialitzar acords tancats amb l'independentisme com el traspàs de Rodalies ni el nou finançament autonòmic que dota de més sobirania o dotaria de més sobirania a Catalunya. De no complir-lo, el president del grup parlamentari republicà, Josep Maria Jové, li assegura que l'estabilitat del seu govern estaria en entredit.
8: Perquè se li acaba el temps. La legislatura a Madrid està pràcticament esgotada, ho estem veient aquests dies, i cal que exigeixi el seu company de partit, el senyor Pedro Sánchez, que compleixi amb Catalunya i amb la seva gent.
7: Illa li agraeix el seu suport, es compromet a complir tots els acords i a tenir ambició nacional, sobretot per resoldre la crisi de l'habitatge.
9: Trobem sempre propostes, trobem també propostes exigents i sé que aquí podem trobar un consens ampli per poder fer. I agraeixo el suport del seu grup a mesures tant del meu govern com d'altres governs que són també importants per aplicar a Catalunya.
7: Durant la seva rèplica, Jové li ha demanat que compleixi específicament amb un dels acords que segueix l'agenda independentista, com ho és la resolució del conflicte polític amb l'Estat.
6: Gràcies, Ricard. Ara és el torn del líder del PP, Alejandro Fernández, qui aposta de nou per l'escola bilingüe i li demana a Illa que deixi de fer mesures concretes sense abans resoldre les crisis que té dins del govern i els carrers. I un últim apunt abans d'acabar, en plena de successos, sàpiguen que han trobat una persona morta a l'interior d'un vehicle submergit en una séquia a Torres de Segre, al Segrià. El cotxe va ser localitzat aquest dimarts per un vigilant municipal que va donar l'avís als serveis d'emergència i la principal hipòtesi dels Mossos és que la víctima sigui un home d'uns 40 anys, veí de Soses, de qui s'havia denunciat la desaparició a principis de setembre.
5: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
10: A veces quieres aprender algo, a veces quieres informarte y a veces solo quieres entretenerte y desconectar. Escucha Por Fin con Jaime Cantizano para alimentar tu curiosidad, descubrir historias y entretenerte con todo eso que no sabías que te interesaba. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.

0: en Onda Cero.
1: ¿La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 6 y 7 de octubre? Con ofertas tan tentadoras como tostadoras que doran. ¡Wow! ¿Y esta canción? ¿Qué se me acaba de ocurrir?
2: Grandes ofertas en belleza y hogar. No me canso de cantar.
3: Celébralo por todo lo alto. La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 6 y 7 de octubre. Exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
4: Es molesto, ¿verdad? ¿Te imaginas oírlo cada noche? Sonofin te puede ayudar porque Sonofin con ginkgo biloba y melatonina reduce los pitidos y te ayuda a dormir. Sonofin.
5: ¿Te apetece un vino sin notas espirituales y final de anticiclón? Entonces te apetece un Rueda. Vinos con denominación de origen Rueda. Tan sencillo como disfrutarlos. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
6: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas a partir del 1 de octubre en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Latino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
7: Oye, últimamente te veo genial. ¿Cuál es tu secreto?
8: Ningún secreto. Me cuido, como bien y cuando necesito recuperar mi regularidad, confío en Bietres Ovexilax.
9: Bietres Ovexilax con casa angustifolia que ayuda al funcionamiento normal del tránsito intestinal.
8: Cuidarte por dentro se nota por fuera.
9: Bietres Ovexilax en infusión y ahora también en prácticos sobres monodosis. Contra el estreñimiento, consulta a tu farmacéutico. Bietres, naturalmente.
10: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
11: Onda Cero Barcelona.
12: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
13: A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en 2 minuts.
14: Bon dia, Rafinha torna a Barcelona. El davanter blaugrana pateix un edema muscular a la cuixa dreta i abandona la concentració de Brasil per posar rumb a la ciutat comtal, on arribarà demà i on se li faran proves mèdiques complementàries per conèixer l'abast exacte de la lesió. De confirmar-se que té un edema, s'estarà uns 10 dies de baixa, amb la qual cosa no està descartat pel partit de Lliga contra el Getafe. Nova exhibició de Lamine Yamal, aquest cop amb la selecció espanyola i en el partit corresponent a la segona jornada de la Lliga A de la Nations League de la UEFA, en el que el combinat de Luis de la Fuente va golejar per 4-1 a Croàcia al Sánchez Pizjuán de Sevilla. El davanter mataroní va fer 2 gols, va donar una assistència i va ser nomenat MVP del partit. Espanya és primera amb 6 punts, després de 2 victòries en 2 partits. Més futbol, el Barça juga 6:45 contra la Roma a l'estadi Trefontane en partit de la segona jornada de la fase grupal de la Champions femenina. Pere Romeu s'ha endut a les 4 jugadores que recentment han guanyat el Mundial Sub-20. Aixa, Noa Jiménez, Carla Julià i Rosalía. La novetat en l'expedició blaugrana és la presència de Van Asten, ja amb l'alta mèdica. Primera derrota del Barça a l'Eurolliga aquesta temporada. Va caure 94-87 a la pista del Dubai Basketball. El Kitsanat Manresa debuta avui a l'Eurocup a 6:45 a la pista del PAOK. També avui, per a 8:45 del vespre, l'Esperoni Girona juga el decisiu partit de la prèvia de l'Eurolliga femenina a la pista de l'Emla Kunut de Turquia.
11: Esports, informació i Onda Cero. La teva ràdio.
15: La ciutat batega i a partir de les 12:20 t'ho explicarem en directe.
16: El pols a l'actualitat el prendrà com cada dia la Montse Valls.
17: Explicarem les notícies amb les quals treballa la redacció d'informatius, que és el pulmó d'aquesta cadena d'emissores.
14: Vale, para la cinta que deia aquell. Un dels pulmons. L'altre pulmó és la redacció d'esports, que no és un pulmó, són els fonaments sobre els quals es subjecten aquest programa, tu.
18: L'infant terrible, l'incorregible Víctor Lozano, vindrà a fer de les seves.
15: I després del butlletí de la una, seguirem escoltant com respira la ciutat.
19: Sortirem als carrers i places per saber quines històries bombegen sang a tots els districtes.
15: Serà just després de fer

0: treballar la matèria grisa mentre que anem al cinema.
1: Avui li toca pagar l'entrada i les crispetes al professor Manuel Moreno Lupiáñez. Amb ell adquirirem coneixement parlant de la pel·lícula Super.

0: de 12 i 20 a 2 amb Míriam Franc.
1: Només la teva ràdio favorita podia fer-ho possible. Gaudeix del directe d'una de les bandes número 1 del pop nacional amb Europa FM. Volver a ver tu nombre. El divendres 2 d'octubre, a la Sala Salamandra de l'Hospitalet, Bombai et descobriran els temes que els han portat a la cúspide en un showcase exclusiu. Recull les teves invitacions per Europa FM a Barcelona a les Rambles 88-94, quarta planta. Bombai, com mai els has vist amb Europa FM.
2: En directo, desde el Teatro Luis del Olmo de Onda Cero, Carlos Alsina presenta

0: Torrozano.
1: Tu t'imagines què passarà, eh?
2: Imagina't.
1: Jo no sé, si això
2: seria... Jo mateix aguantant-me a mi, no sé si podria.
1: No, calla.
3: Oh,
1: no,
3: home.
1: No.
4: La tertulia la faria ell sol.
1: No m'aguanto a mi una hora sencera.
2: Seria com Carlos Jesús, tindria varios personatges que... Ara soy Christopher, ara soy Ratigolín.
1: Ara ets el president del Madrid, ara del Barça, sí, jugaries així.
2: Bueno, això ho feia el Gaspar, eh? El Gaspar a vegades deia que ara soc president, ara soc aficionat, ara soc soci...
3: Ara soc vicepresident.
2: Vicepresident.
1: Ai, no, gaudirem de la vida abans de que arribi un programa sencer pel Víctor.
2: És que jo ho tinc claríssim, i no és que m'agradi parlar de mi mateix, però que també. Però jo no mai presentaria un programa a un lloc on em permeten presentar un programa.
1: Sí,
2: no?
1: Groucho Marx, vinga,
2: simulant una miqueta la frase de Groucho.
1: Ai, vinga, la cançó del dia.
2: Que ja va, vinga, va, que sí, dale ja.
5: Dones pas tu a la cançó del dia, no, dale ja, eh? Però què és aquesta?
1: Quina és la manera de tractar la gent? Ja. Els teus companys.
2: El Bielsa, quan li van preguntar al Mundial, que li havien de fer un canutasso, que era el seleccionador d'Uruguai. Estàs
3: fent declaracions al micròfon obert.
2: Bueno, era un canutasso, era una entrevista amb una tele d'Andrés. Sí. I aleshores la noia va trigar un moment en fer-li la pregunta perquè el càmera pues, estava ajuntant l'enfoque o tot això tal, i ell, que venia de perdre, i és un tio que té molta mala llet, ve a dir... Dale ya. Dale.
1: I la noia li va fer la pregunta perquè jo em giro no li faig.
4: Jo li diria un moment,
1: quedes,
4: no,
1: aquí et quedes.
2: Menos ningú robos, pot faltar. Que tu segur que li haguessis fet. Catedràtic del futbol, què opina de la dada?
1: Jo?
2: Van eliminar, aquell dia no van eliminar. Coneixes. No, t'esperiajo, tal, dale.
1: No, vinga, va, la cançó del dia. Va, deixa
2: vinga, va. Dale ya.
5: Li toca una miqueta de cançó francesa.
2: Ai, que no.
3: M'encanta.
2: Ula, l'auto, de si vol.
1: No la deixem escoltar, podem escoltar la cançó.
2: La belle époque.
1: Fermez la bouche. Com que no m'entens.
5: Estem escoltant la cançó...
2: Un moment,
3: ordre. La podem tornar a escoltar des de l'inici? Perquè em sembla una vergonya.
5: Va, torna a posar, Jota. Sí, és la Tour Eiffel, amb la que el cantautor francès Nicolas Peyrac va homenatjar l'edifici monument més representatiu del país veí, i és que la Torre Eiffel és la protagonista d'avui perquè el màxim responsable de l'empresa que la gestiona, Patrick Branco, deixarà el càrrec a finals d'any després de la polèmica generada per l'exclusió del personal femení del monument parisenc a principis de setembre per la visita d'un grup hindú. Els fets van passar el 5 de setembre durant la visita d'un grup de 100 persones procedents de l'Índia i vinculades a un moviment criticat com a particularment conservador i nacionalista. La CETE, aquesta empresa que gestiona la Torre Eiffel, va explicar que la delegació hindú havia demanat que la visita limités les interaccions amb dones i va admetre que les condicions no s'haurien d'haver acceptat. La polèmica decisió d'apartar el personal femení aquell dia i substituir-lo per homes va fer que el monument tanqués tot un dia, el 7 de setembre, dos dies després que els treballadors es declaressin en vaga com a protesta. L'alcalde de París, Emmanuel Grégoire, va dir que era inacceptable que s'hagués tolerat i es va obrir una investigació interna per esclarir què havia passat. Tot plegat, acabat, com diem, amb la dimissió de Branco, que ocupava el càrrec des del 2018.
3: S'ha embrancat.
5: Totalment normal.
1: Com a mínim ha acceptat la seva responsabilitat, sí. I marxa.
2: Això no passa, li posa una branca pel d'allò. El que a mi em sobta és que això, no em sobta res, però que no hi hagin sancions, és a dir, no hi hagin càstig. És a dir, no val només amb la dimissió. Per mi això hauria de ser considerat un delicte. I si tu això consideres un delicte, i això has de rendir...
1: Quedar-se sense feina crec que és prou càstig.
2: No, per mi no és feina. Per mi hauria de ser considerat delicte.
1: Jo crec que hauria d'haver una regulació
2: davant aquest fet, de respondre davant d'això amb un jutge, i que siguis jutjat com si hagués comès qualsevol altre delicte. Fins que no...
1: Però no hauríem d'arribar a aquesta situació, Víctor. Simplement et ve algú i et diu, mira, jo només vull homes... No.
2: Però ha arribat.
1: I punt.
2: Mira, arribat perquè ja...
1: Més regulació i més control.
2: No, perquè hi ha cultures en el món en el que encara estan instaurades de forma flagrant la misogínia i el masclisme, vale?
1: Que es quedin a casa seva.
2: Vale, es queden a casa, però com es produeixen aquestes situacions, si aquesta persona, que és l'encarregat de dirigir, com bé ha explicat el Gerard, un dels monuments històrics més importants,
3: més visitat del món. El més visitat
2: del món. És a dir, tu quan tu acceptes, al final tu tens la possibilitat d'acceptar o no acceptar com a director del monument, no? Si tu ho acceptes, que això estigui tipificat com a delicte. I tu no només hagis de perdre la feina o el càrrec, sinó que hagis

0: de respondre davant un jutge i que t'exposis a penes de... Pues, no sé si
1: coses pitjors passen, Víctor, que la gent ni tan sols...
0: Bueno, ja, vale, però si no comencem a tallar-ho de cop...
1: Que encara ha tingut la decència de... Sí. Que, bueno, potser l'han obert la porta, també t'ho dic, eh?
0: No tinguis cap dubte.
1: No té pinta que hagi estat voluntari, però bueno.
0: És que el greu és això, que ha dimitit ell.
1: Aquí hem vist coses pitjors.
2: Però que no s'estila en tots els països d'Europa, vull dir que en la resta de països europeus tenen el de la dimissió molt a l'ordre del dia, aquí no tant.
1: Sí, sí. Doncs esperem que no torni a passar.
0: Que si algú de... passar, si és molt barat, si surt molt, és molt barat fer aquestes coses.
1: No sé si està
0: barat, massa barat, hauria d'estar molt més penalitzat.
1: Vinga, va, què preguntes avui a l'audiència?
2: Parlem de la Torre Eiffel, perquè estaria bé parlar d'aquells que l'han salvat de la destrucció, no? No com aquest, el director aquest que ha dimitit, els que l'han salvat, com per exemple Superman. Hi ha una escena de Superman 2 amb Christopher Reeve, que per mi és l'últim Superman, no hi ha hagut cap més
3: del primer i l'últim, no?
2: El primer i l'últim.
0: Totalment.
2: Mític Christopher Reeve com a protagonista en una escena en la qual una dona va en l'ascensor d'aquesta torre i uns villanos volen fer esclatar aquest ascensor amb una bomba que la destrueixi ella i destruir tota la Torre Eiffel. I arriba Superman i amb la seva força enlaira novament aquell elevador que el treu de la Torre Eiffel i el fa esclatar a l'espai exterior perquè no faci mal ningú. Ell té aquest superpoder i vostè que ens escolta, quin li agradaria tenir? O quin superheroi o superheroïna li agradaria ser? Ho preguntem perquè d'aquí una estona el professor Manuel Moreno Lupiáñez ens parlarà avui de Supergirl.
1: Que és la cosina d'en Superman.
0: Ah, ja era la cosina, no ho sabia.
1: Sí, senyor.
4: A mi tampoc ho sabia.
1: Víctor Lozano, com a superheroi d'aquesta casa. No et posis els calçotets per fora els pantalons. No, controla't. No, home, que no ets Superman.
4: Es veu que s'ensenya.
0: Que em queden bé.
1: Superbé.
0: El que passa és que, a diferència de Superman, reconec que m'haig de posar una miqueta de relleno. Algú.
4: Ai!
2: No!
1: Vinga, va, quin superpoder t'agradaria tenir més enllà de parlar moltíssim pels
0: doncs,
1: pels colzes?
0: Un dia entrar aquí a l'estudi per fer la ciutat que no hi hagi ningú i jo quedi sol demà.
2: Doncs mira,
1: demà mateix. Mira, demà ens agafem festa, noi.
2: Sí,
1: ho farà tot.
2: Divendres, millor divendres.
1: I a més, ho farà tot. Tot el Víctor Lozano.
4: Perquè ha dit el control
1: però,
4: també.
1: En self. No diu
3: que
1: ho pot fer tot sol.
0: Però ha de ser fent així.
1: Sí, sí. Doncs, carinyo, fer aquest programa... Fer aquest programa costa una miqueta més que fer així. Doncs vinga, vale. Quan vulguis pots presentar.
2: Els divendres ho podria fer ell.
1: El dia de la ràdio jo presento... Jo faig esports i tu presentes la ciutat.
2: No, ara de debò, negociem això. Els divendres que vingui el Víctor, només el Víctor.
1: Ai, però el divendres ens ho passem molt bé.
2: Ja, doncs ho traslladem el dijous.
1: No, també ho passem molt bé.
2: Ja, ja.
0: Sí, però
1: és que tots els dies... Clar, és que tots els dies m'agraden. Vinga, Montse, quin superpoder voldries...
3: I el superheroi del Víctor. Tinc curiositat per...
0: Ah, el meu superheroi. Ralph Hinckley.
4: Què?
0: Aquest era el superhéroe americano, protagonista d'una sèrie dels anys 80 que feia de Superman i el traje li portaven uns extraterrestres per salvar el món dels dolents.
1: Has parlat d'aquesta sèrie ja.
0: Què passa? Que el tio, per un error de logística, va perdre el llibre d'instruccions per saber com s'utilitzava, com funcionava el vestit. Què passa? Que no el feies bé? I el tio que sortia volant i es fotia unes hòsties a l'hora d'aterrar.
1: El gran héroe americano, era boníssim.
0: Sí, enorme sèrie. Era... Sí. Ja no me recordo de la...
1: Era rosa amb el cabell arrissat.
0: Sí, amb el cabell arrissat. Ralph Hinckley es deia ell. Bill Maxwell era l'agent de l'FBI que l'acompanyava sempre, l'ajudava, doncs, això, amb... acabar amb el mall, amb els dolents.
1: Maxwell, Max.
0: I com es deia l'actriu?
1: No sé, bueno, Montse, que si no ens queda temps.
4: El poder, jo el tinc facilíssim de triar i crec que és el més comú que es pot triar, que és la teletransportació.
1: Ai, això seria fantàstic.
4: O sigui, sí,
1: me'n vaig a París.
3: Jo sóc d'aquest equip.
4: I ja no només per això, sinó per despertar-me, vestir-me i dir feina. Saps? I ja està. I t'estalvies els metros, que no funcionen, com ahir la tarda, etcètera.
1: No, jo vaig anar fantàsticament bé. Des de Liceu, que era la primera parada, no hi havia ningú, vam poder seure.
4: No, jo anar a casa molt bé, però després vaig haver d'anar a Gràcia a la tarda i arribar a Gràcia era un drama.
1: Fatal, sí, sí. Robert, quin superpoder?
2: A mi m'agradaria, de superpoder m'agradaria tenir el de desaparèixer en el moment que fas una cagada per WhatsApp, per exemple. Per WhatsApp o la vida... fora del WhatsApp.
1: No et valoraria.
2: Quan poses un missatge a algú que no li tocava i la cagues...
4: T'ha passat
1: moltes vegades.
2: No, però ja l'ha vist aquell missatge. I jo, el meu superheroi favorit és el Chapulín Colorado.
0: Ah, gran, gran, gran,
1: gran. Tu, Montse, que no t'ho preguntes.
0: El Chapolín Colorado.
1: Quin és el teu superheroi?
4: Jo és que tan originals no tinc. Jo, mira, el primer que he pensat és en una sèrie de la meva infància, que són les espies, de veritat, que no eren com superheroïnes del tot, però per mi ho eren.

0: Dones
1: no, no, les espies de veritat.
2: Ah, es deia així.
1: Sí,
2: ah,
1: sí,
2: vale.
1: Espies de veritat. I...
0: Supernenes.
1: I, no, no, no, i si no, em quedo molt amb Marvel. Ja, a mi m'agrada molt
2: la
1: Marvel.
2: La Ladybug.
0: Dora l'exploradora. Allà, té poder amb el mapa.
2: I tu, Gerard,
1: Capitán Amèrica.
3: Jo, mira, jo també soc de l'equip de la Montse Teletransportació. Barra volar, també. Sempre he volgut volar, però si tens teletransportació oh, no, ja no et serveix de res no, volar. No, i després un que a mi sempre...
0: Havia boles.
3: Sempre me l'he imaginat de poder parlar la llengua que tu vulguis.
2: Oh, quina meravella. Oh,
3: vas allà, tal, pam, a la Xina.
2: Seria fantàstic.
0: Ningú, ningú ha dit ser invisible.
1: No,
4: perquè... No. Si no, ser invisible.
1: Però si són periodistes, no, no, no volem ser invisibles.
0: Ets invisible quan tu vulguis.
4: No, no, jo no vull ser invisible.
0: Pots, i de, entrar, pots entrar a qualsevol lloc.
3: De superheroi, jo sempre he tingut per ahir l'acció.
0: El Capitán Salami, el Capitán Salami.
3: M'agradava molt Superman, jo sóc molt clàssic. El de Christopher Reeve, de fet, quan es va quedar tetraplègic, a mi em va...
0: A mi també, a mi.
3: Va ser un...
2: Era, no pot ser que Superman estigui en aquesta situació.
3: Sí, sí, totalment. I després, una menció especial per Son Goku. Jo, Bola de Drac, sempre...
2: Son Goku,
3: no seria un superheroi heroi a l'ús, però, bueno...
2: Que, com el Chapolin Colorado, també.
3: Però al final és un personatge amb poders que salva el món. I,
2: el, no, meu, la meva... el meu poder voldria que fos poder callar aquí en aquesta taula, perquè avui esteu esperats. El poder que té el Jota ara mateix, que és de baixar micros, aquest el
4: la superheroïna de Miriam Franch és Paquita Salas.
2: Doncs m'encanta.
1: Que mail!
0: Florinda Chico.
2: Mira, superheroïna, qualsevol dona treballadora, mare, i qualsevol dona cuidadora, totes aquelles.
0: Us recordeu de Connie Seleca?
2: Eh?
0: Connie Seleca era l'actriu del Gran Americano que no em sortia. Uf. Una mítica actriu dels anys 80, guapíssima, a més una pedazo d'actriu. És que de veritat, esteu...
2: I vosaltres, quin seria el vostre superpoder i quin és el superheroi que més us agrada? Notes de veu al 676-76-0908. Mentrestant, repassem l'actualitat.
1: Som-hi.
2: Segueix en marxa la segona jornada del debat de política general. Tots els partits estan sent molt contundents al criticar la gestió i el lideratge de Salvador Illa al capdavant de la Generalitat.
1: Ara bé, el president manté el suport d'un dels seus socis d'investidura, Esquerra, que li garanteixen una certa estabilitat per seguir governant a l'espera que sigui el torn dels comuns.
2: Doncs marxem fins al Parlament. Allà trobem el Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
5: Hola, bon dia, Míriam. Sí, té el suport, però no és gratuït. Els republicans li recorden que segueix sense complir amb l'agenda independentista que ell mateix va comprar per convertir-se en president. Un seguit d'acords que augmentarien la sobirania de Catalunya, com el traspàs de Rodalies o el finançament autonòmic. De no complir-los, el president del grup parlamentari republicà, Josep Maria Jové, assegura que l'estabilitat del seu govern estaria en entredit.
6: Perquè sense complir els acords signats no podrà tenir-ne de nous i l'estabilitat que tant desitja trontollarà. Perquè se li acaba el temps. La legislatura a Madrid està pràcticament esgotada, ho estem veient aquests dies, i cal que exigeixi el seu company de partit, el senyor Pedro Sánchez, que compleixi amb Catalunya i amb la seva gent.
5: Illa li agraeix el seu suport, es compromet a complir tots els acords i a tenir ambició nacional, sobretot per resoldre la crisi de l'habitatge.
6: Trobem sempre propostes, trobem també propostes exigents i sé que aquí podem trobar un consens ampli per poder fer. I agraeixo el suport del seu grup a mesures tant del meu govern com d'altres governs que són també importants per aplicar a Catalunya.
5: A hores d'ara segueix en marxa el discurs de la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach, qui li agraeix a Illa la duresa del seu discurs contra els partits de l'extrema dreta, però lamenta les paraules triomfalistes quan fa referència als problemes que pateixen cada dia els catalans.
7: I per això la seva presidència comença a ser, ja li he dit, la del torne vostè dins de 5 anys o torne vostè dins de 10 anys. Aquest és el perill que té el seu govern, que el dia a dia de molta gent s'està convertint en una acumulació de frustracions.
5: El Biac, tot i que li demana més contundència per limitar la compra de pisos i evitar els desnonaments, tampoc ha retirat explícitament el seu suport. I pel que fa als partits de l'oposició més dura del Parlament, la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, assegura que ella és el pitjor president de la Catalunya moderna al governar, entén, en submissió a Pedro Sánchez. Per això proposaran que el Parlament voti la seva reprovació, una proposta que al propi Illa li resta valor.
8: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Esquerra i Comuns els convidem a sumar-s'hi.
6: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que ho digui? Una reprovació no sé com prendre-me-la.
5: Illa ha elevat el to quan s'ha enfrontat amb PP i Vox, però després de discutir sobre l'oficialitat del català a Europa i a l'escola, el president ha buscat en Alejandro Fernández un aliat per convèncer de nou, del nou finançament autonòmic a les comunitats liderades pel PP. Fernández, però, només treballarà per fer-lo fora de la Generalitat.
6: El que li demano a vostè és que faci el mateix en el seu espai polític, que mostri coratge per dir als seus companys del Partit Popular i pot trobar aliats a València, a Múrcia,

0: fins i tot Andalusia.
1: Li avanço que la meva modesta però enèrgica influència la faré servir perquè el senyor Pedro Sánchez marxi cap a casa i després vostè.
2: Amb Vox, les principals discrepàncies es troben en la gestió de la immigració, els problemes de seguretat al carrer i la defensa dels drets humans. Illa ha parafrasejat el Papa Lleó XIV per denunciar tota forma de discriminació dels drets fonamentals de la persona, mentre l'líder de Vox, Ignacio Garriga, ha criticat el cristianisme que promulga Illa, favorable a l'avortament i l'eutanàsia.
3: Un partido socialista que pretende acortar los plazos de la eutanasia. Un partido socialista que es responsable de la muerte, por ejemplo, de Noelia, una joven a la cual la administración pública, entre ellas la suya, abandonó y la condenó a ser suicidada de manera asistida. Ese es su humanismo, señorilla. Pues menudo humanismo de pacotilla.
2: Per cert, que ell ha aprofitat una de les seves intervencions per anunciar una proposta per endurir les penes per la tinença il·lícita d'armes, tant blanques com de foc. L'objectiu no és altre que aplicar penes que suposin un ingrés efectiu a la presó en més casos.
4: Ricard Jiménez, moltes gràcies.
2: Adéu, Míriam.
4: Més coses, han trobat una persona morta a l'interior d'un vehicle submergit en una séquia de Torres de Segre, al Segrià.
5: El cotxe va ser localitzat aquest dimarts per un vigilant municipal que va donar l'avís als serveis d'emergència. Els bombers van confirmar que dins del vehicle hi havia una persona sense vida. La principal hipòtesi dels Mossos d'Esquadra és que la víctima sigui un home d'uns 40 anys, veí de Soses, de qui s'havia denunciat la desaparició a principis de setembre. Tot apunta que hauria patit una sortida de via i que el vehicle hauria acabat bolcat dins la séquia. La investigació continua oberta per confirmar la identitat de la víctima i aclarir les circumstàncies de l'accident.
4: Doncs tot plegat ho ampliareu en Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
5: A vosaltres.
4: Repassem ara l'actualitat esportiva. Rafinha torna a Barcelona, com està?
6: Ai, bueno, a veure, no està malament, no ens hem de preocupar massa, tot i que hem d'esperar les proves que li faran demà un cop aterri a la ciutat comtal. En principi, les primeres exploracions han dictaminat que té un edema muscular, és a dir, que no arriba ni a ruptura, és simplement aquell edema que se't forma al múscul, en aquest cas múscul situat a la cuixa dreta, i per tant no és greu i no hem de parlar d'una baixa de llarga durada. En teoria, si es confirma aquesta lesió, serien uns 10 dies de baixa i per tant no està descartat pel partit de Lliga contra el Getafe. Rafinha, recordem que va ser substituït al descans del partit contra Brasil, que estava jugant Brasil contra Austràlia, que per cert la Canarinha va guanyar 2-4 precisament amb un gol d'ell, de penal, de Rafinha. Va sentir unes molèsties i va ser substituït. Se'n va cap a Barcelona, insistint, demà proves complementàries per conèixer la base exacta de la lesió. En tot cas, Joan Laporta ahir mateix mostrava la seva preocupació per aquesta lesió, esperant que les proves confirmin que la lesió no és greu, però sí que estava com certament empipat pel tema dels jugadors que marxen amb les seleccions, però bé, com a president de club no fa res, com tampoc cap altre president de cap club del futbol europeu. Era una entrevista a Mundo Deportivo en la que reconeixia que les relacions amb el Real Madrid ja són del tot absolutament inexistents.
7: Bueno, lo que no podemos aceptar es que se falte a la verdad y cada vez que intervienen públicamente, pues se metan con el Barça. Nuestro departamento legal reacciona ante estas situaciones, lo hacemos con todos los que nos han condenado antes de juzgarnos y han dicho cosas que no eran ciertas. Yo lo que espero es que se rectifique y que con el Madrid ya sabéis que se han roto relaciones. Ellos pues comparecieron en el caso Negreira. Entendemos que solo para alargar el caso y justificar una actuación de su televisión y un discurso que tienen predeterminado, la relación existente es cero.
6: Recordem que hi ha un acte de conciliació entre el Barça i Florentino Pérez, en el que el tècnic, el president madridista, doncs, si es presenta, doncs ha de demanar disculpes i retirar les seves paraules en les que acusava el Barça de corrupció i d'haver-li robat fins a 7 lligues. Per cert, que Laporta ha dit que les relacions amb l'Atlètic de Madrid ja s'han restablert, ja s'han abraçat amb Gilmarín, que es van abraçar en modo teletubi, que tot és meravellós i que lo de Julián Álvarez, perquè Gil, va, Gilmarín, ja. Vinga, el xupetín i pa casa, vinga.
4: Això no és seriós, va, anem amb la Minja Mal.
6: Escolta, ahir vaig pensar, quina pena que aquest estat de forma meravellós en el que es troba el davanter Rocafonda no fos al Mundial.
4: Mira, li vaig dir el mateix a Noé Marita.
6: Sí, ara, clar, ara ho dius.
4: Amb aquestes paraules li vaig dir tot el que no va fer al Mundial ho està fent ara i molt ben fet.
6: Home, no va fer un mal Mundial, tampoc, però sí que és evident que
4: no va arribar
6: aquest estat...

0: platòric no el va mostrar, no el va oferir a la cita mundialista dels Estats Units. Ahir va col·laborar de forma directa en la victòria en la golejada d'Espanya sobre Croàcia, 4-1 al Sánchez-Pizjuán, amb dos gols i una assistència. Òbviament va ser nomenat MVP del partit, està protagonitzant un inici de temporada amb el Barça i amb la selecció espanyola espectacular. Ell, però, de moment està tranquil i només pensa en disfrutar.
1: Pero sí estoy disfrutando mucho y yo creo que se nota. Hace un mes me decías que estaba mal, que no sabías qué me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando. Sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo. Bueno, estoy creciendo. Al final me conociste con 16 años, entonces cada año pues iré mejorando, pero sobre todo por el bien del equipo.
2: ¿Que si se ve más cerca de ganar la pelota de oro después?
1: Bueno, no depende a mí. Yo jugo, disfruto y depende a vosotros.
0: El partit corresponia a la segona jornada de la Lliga de la Nations League. Lamine Yamal va fer el primer gol i el tercer, abans en el gol número 2 de la selecció espanyola, i va fer l'assistència al passe de gol a Marc Pubill, un futbolista català de l'Atlètic de Madrid, però fins i tot al final del partit Perisic, un jugador... un crac, vull dir, un jugador molt, molt, molt contrastat en el món del futbol, li va demanar la samarreta a un nen que té 19 anys. És que, sí, clar, sí. A mi en té 19 anys i clar, estem tan acostumats a veure'l perquè es porta a l'elit des del 16 que sí. Ens hem acostumat, té 19 anys, que estàvem fent nosaltres amb 19 anys? És que se'ns esgoten els qualificatius, no només a nosaltres, jo també al de la Fuente, eh? Mira.
3: Destacaria el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona que en la intimidad del grupo es muy querido i s'ha de querer mucho y nosotros estamos felices con él.
0: Jo també ho faig aquí, poso el meu talent i la meva qualitat al servicio del programa.
4: Eres muy querido en el grupo.
0: No, eso ya no tanto. Partit de la UEFA, com es diu això, la Nations League de la UEFA, Espanya líder, és la primera classificada després de dues jornades amb 6 punts. Recordem que dues victòries en dos partits, com està la selecció espanyola, és impressionant. Jo crec que a mi m'agradaria fer una tertúlia d'aquests joves que estan acostumats a veure aquests partits, que com patíem els dels anys 80, quan no superava Espanya els quarts de final, sí, i fotia el ridícul al Mundial que ell mateix organitzava, i la de defecacions que vam haver d'empassar-nos aleshores, i mira ara, guanya els títols i els tornejos, bueno, com si fossin...
4: Són èpoques.
0: És terrible, sí, impressionant. Absolutamente impressionante el equipo de todos los españoles.
4: Vinga.
0: L'equip de tots els anglesos, que és Anglaterra, va guanyar 0-2 a la República Txeca, al Fortuna Arena de Praga, amb gol del blaugrana Anthony Gordon, que a banda d'anar al Primark a comprar-se les samarretes, també marca gols importants com aquest. Ho dic perquè aquest partit és del grup d'Espanya, el grup C. I també va marcar, com no, Harry Kane. Més futbol, el Barça juga a 6:45 contra la Roma, a l'estadi Trefontani, de segona jornada de la fase grupal de la Champions femenina. Per a Roma, s'han dut a 4 jugadores que acaben de guanyar el Mundial Sub-20. Fa 4 dies Espanya, sí, ha guanyat també el Mundial Sub-20 de la categoria. Impressionant. Doncs Aisha, Noa Jiménez, Carla, Júlia i Rosalia estan a Roma per jugar aquest partit. Novetat, la presència davant Asten, que ja té l'alta mèdica. El Barça, que recordem, va guanyar el primer partit, buscarà una nova victòria. També per avui, a la mateixa hora, Haken, Juventus i París Futbol Club Arsenal, i a 8:45 Olímpic de Lió, Chelsea i Bayern de Múnich-Benfica.
4: Vinga, i acabem amb la primera derrota del Barça a l'Eurolliga.
0: Ha estat a la segona jornada, i a la pista del Dubai Basketball de Xavi Pascual, 94-87. Xavi Pascual, que va dir que deixava el Barça, abandonava el Barça, perquè no suportava veure perdre el seu equip i plorava. I ho passava fatal, i no se'n anava pels petrodòlars, anava per això. Doncs ahir va guanyar el Barça, per tant suposo que va plorar, no, Gerard?
5: Imagino.
0: Mira, estava mirant el Gerard com si fos un extraterrestre.
5: T'estava contemplant.
0: Un pésimo segundo cuarto condenó al equipo de Alexander Sekulic, que, quitando este tramo del partido, no hizo un mal encuentro con un enorme Kevin Panther, autor de 25 puntos. El Madrid no coneix la victòria en guanya a l'Eurolliga, també va perdre el segon partit, en el seu cas a la pista de l'Efes Istanbul, 94-84, i en el derbi ACB, disputat al Roig Arena, el València Bàsquet es va imposar al Baskonia 111-88. Vinga, que em dóna temps a dir més més cosetes.
4: Però poques.
0: El Kids ha anat Manresa, debut avui a la Eurocup, juga a 6:45 a la pista del Pau. Ha trigat un dia en arribar a, no a la Polinèsia o a l'Antàrtida, sinó a Tessalònia, perquè va perdre el vol ahir per les pluges, o va sortir amb retard, millor dit, i va perdre l'enllaç que havia d'anar cap a Tessalònica. L'Esperoni Girona juga a 8:15 del vespre, partit decisiu en la prèvia de l'Eurolliga femenina contra l'Emlak Konut de Turquia, i avui a Futbol Sala el Barça rep a 8:45 a l'Oparrulo, al Palau Blaugrana, partit avançat de la 7a jornada, perquè el Barça ha de jugar quan es disputi aquesta jornada de la Champions, i pues juguen avui, podrien haver jugat demà o ahir.
4: Gràcies.
0: Coño, juegan hoy.
4: Fins demà.
0: Apa, adéu.
6: Això és La Ciutat.
7: Com et dius?
8: Ferran Adrià.
7: Quina és la teva experiència com a cuiner?
8: Has estat a alguna escola?
7: Has tingut algun mestre?
8: Això és una altra lliga.
7: Això són dos estrelles Michelin.
9: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
10: Estàs posant a tots al límit.
11: Andreu tots mal.
9: Gènesi. Cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Estàs escoltant La Ciutat amb Míriam Franc.
4: Demà dijous, dia 1 d'octubre, entra en vigor el nou reglament de circulació que ha estat aprovat pel Consell de Ministres aquest dimarts i que planteja novetats que tenen com a objectiu protegir els usuaris vulnerables de la via.
12: Aquesta actualització busca adaptar el reglament al canvi de visió de la mobilitat que hi ha hagut els darrers 20 anys, quan s'ha passat d'un enfocament centrat en la carretera i el vehicle a un altre que prioritza els usuaris vulnerables, és a dir, tant vianants com usuaris de moto, bicicleta o vehicles de mobilitat personal. De fet, per primera vegada es recull a la normativa una definició d'usuari vulnerable de la via, és a dir, aquell que per raó del seu mitjà de desplaçament o per les característiques físiques del grup d'edat al que pertany, té un major risc de patir lesions en cas d'accident. I és que aquest nou reglament inclou normes específiques en entorns urbans, també interurbans, sense deixar de banda la sostenibilitat, alineant-se d'aquesta manera amb l'agenda 2030 aprovada per l'ONU.
4: Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, què tal? Molt bon dia.
13: Hola, molt bon dia.
4: Quan hem parlat amb vostè en d'altres ocasions en aquest programa, sempre ha insistit en que la prioritat ha de ser protegir l'usuari vulnerable, i aquesta normativa, com explicàvem, va en aquesta direcció. Entenc que valoreu positivament aquest nou reglament, aleshores, no?
13: Sí, valorem positivament tota aquesta nova incorporació de mesures en el reglament de circulació, el que es coneix com a decret de vulnerables en l'argot i en el sector, no? Per tant, això ja ho diu tot. Per tant, totes aquestes mesures de seguretat que s'inclouen, des de l'utilització del casc, armilles reflectants de tots els col·lectius per fer-se presents i visibles perquè no tinguin un atropellament o un accident. La seguretat passiva, en el cas dels motoristes, guants i calçat tancat. La circulació de la bicicleta pel carril central en àmbit urbà perquè sigui més visible i, per tant, tingui maniobres per part dels vehicles que no la perjudiquin a la bicicleta. I acabo, no?, per posar alguns exemples més, la reducció de velocitat en via interurbana a l'hora de fer un avançament de la bicicleta, deixant el metro i mig de distància, però també reduint fins a 20 km la velocitat. Tot això, al final, són mesures passives i mesures més actives cap als conductors de vehicle lleuger per assegurar la mobilitat i per millorar la seguretat viària d'aquests col·lectius vulnerables. Tot i que hi ha algun element que nosaltres no veiem, i també hi ha algun altre element que trobem a faltar. Per exemple, en el cas de motoristes, podíem haver parlat per primera vegada de l'airbag i deixar temps perquè s'incorporés l'airbag, i hauria estat una bona oportunitat perquè creiem que és un element que té futur.
12: Ens has fet un gran resum de tot plegat, però si et sembla analitzem les mesures més rellevants. Ja que parlem de la seguretat dels vianants, analitzem la nova normativa en zones urbanes. Aquí hi ha una norma que ha generat cert escepticisme, i és la de que als semàfors no hi pot coincidir el llum taronja intermitent per vehicles amb el llum verd per vianants. Aquí l'Ajuntament de Barcelona ha demanat a la DGT una moratòria i que aclareixi aquesta normativa. Explica'ns, Ramon, què busca aquesta norma i per què l'Ajuntament no ho veu clar.
13: Jo penso que l'Ajuntament, això és molt vinculat a l'àmbit urbà, més que a l'àmbit interurbà, i per tant podria donar una explicació molt més clara a l'Ajuntament de Barcelona en aquest cas, o a altres municipis que es puguin veure afectats. Al final el que es busca és la protecció del vulnerable, no? Que el vulnerable tingui una senyalització preferent per ell, però entenem la posició de l'Ajuntament de Barcelona, i per tant sempre és bo que hi pugui haver aclariment i que doni pautes concretes com s'ha d'aplicar la norma, i que, per tant, a base d'aquests aclariments que demana l'Ajuntament a la DGT, doncs es prenguin les mesures oportunes si és que cal una dilació per aplicar o si és que cal una aplicació més concreta. No hi entrem en excés, ja m'ho han preguntat en una altra ocasió i creiem que és bo que l'Ajuntament pugui parlar amb la DGT per aclarir aquests conceptes.
4: Una altra norma d'aquest punt dota d'entitat jurídica als camins escolars segurs, definits com el conjunt de vies per afavorir que els nens i nenes es puguin desplaçar als centres escolars caminant en transport públic o bé en transport no motoritzat. Com afectarà tot plegat als cotxes?
13: Això, per entendre bé aquesta norma, hauríem de sortir de la ciutat i anar en altres àmbits, per exemple, al món rural. Sí. Nosaltres el que veiem molts d'aquests entorns, ja sigui perquè hi ha escoles, ja sigui perquè hi ha equipaments de l'àmbit social en aquella zona, d'un municipi qualsevol, d'un municipi de 10.000 habitants, de 3.000, de 5.000, de 500 habitants, són entorns vulnerables. I aquí a vegades hi tenim vies, com poden ser les travesseres, on els titulars de via mantenen la velocitat de 50, i on nosaltres, al costat dels ajuntaments, hem ajudat a través de subvencions, a través de plans locals d'atenció i de seguretat viària, a través d'estudis tècnics, hem ajudat aquests ajuntaments a pacificar aquests entorns i, per tant, a que s'incorpori la senyalització de 30 km per hora en aquests entorns. Bé, si un d'aquests entorns, que és l'escolar, queda assegurat d'aquesta forma o queda més ben assegurat d'aquesta forma, nosaltres ens sembla magnífic. El que necessiten per això els municipis més enllà de Barcelona o de la conurbació metropolitana és una bona planificació d'aquests entorns. Nosaltres els hi estem donant a través dels nostres instruments i ara aquesta norma, pues, assegura també aquesta planificació.
12: El darrer element que s'ha inserit en la circulació i que d'alguna manera ha canviat la visió d'aquesta són els vehicles de mobilitat personal, principalment el patinet. En aquest punt, la normativa fixa els 15 anys com a edat mínima per conduir-lo per la via, obligatorietat de portar casc i, en cas de poca visió o conduir de nit, portar armilla reflectant, obligatorietat de circular amb el llum encès i la possibilitat que circulin per vies segregades de vehicles a motor, per exemple, els carrils bici. Són mesures que s'havien d'implementar per regular un ús del patinet que està molt extès i que potser encara li faltaven més normes, no? Més regulació.
13: Bueno, més que li faltava regulació, s'havia d'aclarir alguns elements de la regulació que li pertanyien a la Direcció General de Tráfico i que s'havien de fer. Els ajuntaments ja havien fet un bon i un gran esforç regulant la circulació d'aquests vehicles, dels patinets, que van irrompre de manera, amb una projecció geomètrica, no? Molts patinets circulant per aquests entorns urbans, i van fer tot el que van poder i estava al seu abast amb les ordenances. Nosaltres també els vam ajudar aquí. Els vam ajudar creant un dossier tècnic i dient-los-hi com podien promoure la circulació d'aquests vehicles en els seus municipis. I, per exemple, els hi fèiem també una ordenança tipus per si la volien aplicar. També ho feien altres ens, com per exemple les diputacions, havien fet ordenances tipus per aquest vehicle. És a dir, tots fèiem coses per endreçar el vehicle patinet, però quedaven alguns elements per definir. Per exemple, l'ús del casc. Està bé que ara ja sigui obligat l'ús del casc. I l'altre tema era l'edat. Nosaltres en aquest dossier tècnic marcaven 16 anys. Recomanàvem que si s'havia de regular per l'ordenança, tot i que qui ho havia de regular era la DGT, es marqués l'edat de 16 anys, perquè trobaves municipis, en aquest cas sí que tornem a l'àmbit molt urbà, no? Per exemple, l'Hospitalet i Barcelona, o qualsevol altre municipi, hi havia alguns municipis del Maresme que ens ho havien dit, que un carrer d'un municipi llindava amb l'altre municipi, no? Que el patinet es podia dur amb 15 anys a una banda del carrer i amb 16 anys a l'altra banda del carrer. Bueno, això ara queda regulat, es marca 15 anys i és una bona idea regular aquests aspectes. La resta d'elements que regula en el que fa referència al patinet també ens sembla oportú, ens sembla molt assenyat i molt convenient que ja estigui regulat per llei.
4: I en el cas de les motos, potser la principal novetat i la que ha generat més, més polèmica és l'obligació de portar guants de protecció i calçat tancat tant per conductors com pels acompanyants, però no oblidem que és una mesura per protegir els conductors en cas de que caiguin, no?
13: Sí, aquí nosaltres sempre estem a favor, sempre hem d'estar a favor i estarem sempre a favor de qualsevol mesura de seguretat passiva que ajudi. Per tant, a favor dels guants, a favor del calçat tancat, a favor d'anar ben equipat. Fins aquí, a favor tot. Nosaltres també

0: Ho fa per salvar la vida del seu gos, per salvar la vida del Crypto. D'on ve aquesta superheroïna?
1: Bueno, és la cosina, ja ho has dit tu, és la cosina del Kal-El, alias Clark Kent, alias Superman.
0: Sí.
1: Per tant, procedeixen del mateix planeta, ve de Crypto també. Va passar al món del... Bueno, tots els superherois com el Superman comencen als còmics, d'acord? Sí. El Superman és el primer i per això sí. Va marcar el que eren els superherois, és el superheroi de referència. Va aparèixer el 38, 1938, i ja va aparèixer, em sembla que és el 1959, si no m'equivoco, sí. Amb el còmic. No? I després també ha tingut una vida bastant... Ha tingut sèries de televisió, ha tingut pel·lícules i es manté. De fet, aquesta pel·lícula que anem a comentar avui està basada en un còmic recent estrenat que s'ha publicat aquest any, que es diu Supergirl, la mujer del mañana, un còmic publicat el 2026, que és justament aquesta aventura, no?, que ella emprèn per alguns planetes de la galàxia per mirar de salvar el seu gos Crypto.
0: Comencem pel principi. Comencem pel planeta Crypto, que ja vam explicar en el seu dia, que està en una altra galàxia,
1: sí.
0: No?
1: Sí. De fet, la Superman The Movie, la primera pel·lícula seriosa que es va fer sobre Superman, ja es diu, el pare quan l'envia cap a la Terra, diu que ara travessarà 6 galàxies de distància. Per tant, vol dir que està... Ja vam comentar que travessar 6 galàxies és una cosa bastant considerable, fora de l'abast de qualsevol. Però, bueno, a la sèrie comença així i, per tant, és un planeta que no és de la nostra galàxia. El que passa és que totes les aventures, com el planeta és destruït, doncs totes les aventures passen en una galàxia que s'entén que és la nostra, perquè apareix el planeta Terra i tal, i, per tant, se suposa que els planetes que apareixen i els indrets on passa tota l'acció és la nostra galàxia.
0: Una cosa que a mi em va cridar molt l'atenció i no sé si vaig acabar d'entendre. Vale. Jo sabia que el Superman... el fiquen en aquella càpsula quan el planeta explota, just en el moment exacte, però la cara, que entenc que marxa després del seu cosí, com pot ser? Perquè el planeta no ha explotat. Acabar d'entendre.
1: Entenc que no s'entengués. Evidentment, per això estan els guionistes.
0: Clar.
1: No. Sí,
0: han reconstruït el planeta?
1: Sí, no, el planeta es destrueix. No queda clar... una també de les entregues de Superman es deia que era l'estrella que hi havia al voltant, que explotava.
0: Sí.
1: Era una estrella vermella. Això ja podem dir que des del punt de vista de l'astronomia és fals. Les estrelles vermelles no exploten, però bueno, deixem-ho aquí. I la cosa és que per inventar-se que hi ha una versió femenina del Superman, els guionistes van ficar uns personatges que són els ties del Superman, que el seu pare també és un científic molt... molt bo, i sabent que el planeta s'ha de destruir, no per l'explosió de l'estrella, que sembla que això no és correcte i en aquesta pel·lícula ho obvien, és parlar al nucli del mateix planeta de Crypto que explota. Això també és raro de nassos, perquè els planetes no exploten.
0: No?
1: No, perquè no tenen prou energia. O sigui, la diferència entre un planeta i una estrella és que l'estrella té matèria suficient en el seu interior per anar produint les reaccions nuclears, que són les que donen energia. Per tant, una estrella és un astre que té energia pròpia i que és la que irradia, i per això fa que les estrelles, la majoria les veiem, no? Per la llum que emeten. No? En el cas d'un planeta, no, la diferència és que un planeta no té energia pròpia, tot i que pot estar molt calent, com el nucli de la Terra, però no és incapaç, aquesta energia que hi ha dins, de fer explotar el planeta. Per tant, el planeta pot explotar perquè ve un asteroide i xoca un altre planeta i xoca amb ell, però, evidentment, no per una explosió mateixa. Però és igual. O sigui, la idea és que el planeta es destrueix. Tu dius, d'on surt la cara?
0: Clar.
1: La cara. Pues surt que el seu pare, com dic, és un científic, i ha ideat una cúpula. Ell ja sap que el planeta, igual que el pare del Superman, sap que el planeta es destruirà, i el pare del Superman s'espavila aviat, construeix una nau i envia el seu fill lluny de la destrucció, no? Pues aquest fa el mateix. El que passa que, per comptes de, com encara no tenen a la cara, perquè la cara té uns 8 o 10 anys més que el Superman, doncs decideixen... Ell construeix una cúpula, una formatgera d'aquestes, que protegeix la ciutat on viuen, que és Astro City. No em surt el nom. No és Astro, és Argo City.
0: Argo,
1: recordem també l'Odissea, que és un mitològic. Bueno, doncs construeix aquesta formatgera que la protegeix de l'explosió del planeta. Per tant, mentre tot el planeta es destrueix, aquella protecció permet que una part d'estar a la ciutat quedi vagant per l'espai sense que hi hagi problemes. La gent hi viu allà i el problema és que, a la llarga, tota la radiació, tot el que s'ha produït a l'exterior, aquella cúpula no és tan bona com el seu pare pensava, i comencen els que viuen a dins, els seus pares i ella que ja ha nascut, a ser irradiats per una radiació.

activitat que ve de la criptonita, bueno, la cosa és una mica més enrevessada, però bueno, la cosa és que aquella protecció no protegeix la ciutat i al final tots els que estan allà s'acaben morint. Però el seu pare, com sap que això passarà, doncs

0: el Superman se'n va de petit.
1: Clar, i no s'entera.
0: Aquesta arriba ja una mica adolescent i dius, ostres, que tinc un passat aquest per emmarcar. No? I per tant, és, diguem, fins i tot lògic que sigui una noia amb molts problemes traumàtics de la seva història. No?
1: Curiós també, com quan arriba i troba el Superman, aquell moment sí. De... No, és que jo no parlo el teu idioma.
0: No, no, després, i això està ben fet, no? Perquè ella apreta criptonià, el Superman ja ha vingut aquí, ha viscut sempre d'aquí, des que arriba amb 3 anys ja ha viscut aquí, per tant ja parla l'idioma, l'anglès internacional ja el parla, no? I per tant, quan es troben per primera vegada, ella parla amb criptonià i el Superman, que l'entén, però sembla que l'entén, perquè tampoc queda clar, ell li parla en anglès, no? Però després expliquem una conversa que tenen entre els dos.
1: Tornem al sol vermell aquest, que és l'estrella al voltant del qual orbita Kripto, que explota
0: sí.
1: En bueno, una supernova.
0: Això és el que diuen, diguem, aquesta pel·lícula del 2006, crec que és un dels Supermans sí. Que van entregar, deia que la destrucció del planeta Kripto venia per l'explosió de l'estrella vermella que tenia al costat. Això és una ficada de pota, perquè les estrelles vermelles són molt més petites que, per exemple, el Sol és una estrella groga, diguem, és bastant impossible que una estrella relativament petita acabi explosionant. Uh-huh. Això per acabar així, que és els events més energètics de l'univers, són les explosions de les supernoves, que són unes emissions d'energia brutals que es tenen lloc quan l'estrella ha cremat tot el seu combustible interior, es contrau i s'expandeix amb una virulència brutal sí. I ho destrueix tot el que hi ha al voltant, planeta i tot el que hi hagi al voltant. No? Per tant, això sembla que les estrelles vermelles no ho tenen perquè són petites i per acabar com a supermona, com a supernova, o sigui, per fer una gran pirotècnia galàctica, necessites tenir una massa almenys 8 vegades més gran que la del Sol. I per tant, les estrelles vermelles no acabaran així. De fet, ni el Sol nostre acabarà així. El Sol acabarà expandint-se, agafant, engolint els planetes que té a la vora, Mercuri, Venus, la Terra, o sigui, la Palmem. O sigui, si no la Palmem abans, per qüestions... Que
1: nostra.
0: Dins de 5.000 milions d'anys, que és més o menys la vida que li queda al Sol, el Sol ens acabarà engolint amb aquesta expansió, però no explosió, sinó expansió que tindrà. No? Per tant, ni el Sol acabaria com a supernova. Per tant, aquesta idea de que el planeta Kripto és destruït per l'explosió de l'estrella vermella al seu costat, és errònia, i en aquesta pel·lícula, diguem, aposten perquè el que es destrueix realment és el nucli del planeta, que ja han dit que és una cosa que exploti una estrella vermella és gairebé impossible, però que exploti un planeta per si mateix també és impossible. No? Però bueno, és una manera de començar l'acció i que apareixin aquests personatges tan emblemàtics.
1: També et dic, no sé si prefereixo una explosió, que és en segon, que no que t'engoleixi el Sol, No sé si aquest escenari m'agrada gaire,
0: No ho sé, 5.000, ja ho explicarem.
1: Potser no hi haurà ni humans, no?
0: Quan passin 5.000 milions d'anys, ja veurem.
1: Ja parlarem. Escolta, un altre punt curiós d'aquesta pel·lícula són aquestes videotrucades instantànies entre planetes. Et sembla si ho escoltem? Vinga.
2: Hola, por fin te pillo.
3: Uh-huh. Estoy de suerte.
2: Sigues celebrándolo, ¿eh?
3: Sí, ¿qué querías?
2: Verás, solo llamaba para ver cuándo piensas volver.
3: Ni idea.
2: Cara, me preocupa que... No te acostumbres a Metrópolis si nunca estás en la Tierra.
3: ¡Voy!
2: ¿Así cómo vas a tener amigos?
3: Bueno, esa es la cuestión, Clark. Yo no tengo amigos.
2: Ya lo sé. Me refiero a que si pasaras más tiempo aquí, a lo mejor te adaptarías más.
3: ¡Voy! Tengo que dejarte.
2: De acuerdo, pero llámame
3: y dime cuándo. ¡Ya voy!
1: Ostres, jo a vegades truco a casa, no hi ha bona cobertura, o aquí se'ns tallen les entrevistes i d'un planeta a un altre,
0: estan parlant d'un planeta,
1: superbé,
0: Ella en aquest moment es troba al planeta Holzer.
1: Sí. A la seva caravana,
0: A la seva casa, i ve d'una ressaca monumental, d'acord? I la truca, una videotrucada de Superman que està a la Terra, no? Per tant, a veure, les trucades interplanetàries... els planetes estan relativament a prop. Sí, evidentment, estan més a prop que les estrelles. Sí. Però, tot i així, per exemple, si volguéssim parlar amb... Això ho hem comentat alguna vegada. Si volguéssim parlar amb algú que està a la Lluna, les zones electromagnètiques telefòniques són zones electromagnètiques, com la llum. I totes van a la velocitat de la llum, 300.000 km per segon. Dius, ostres, és una velocitat increïble. Sí, però és que les distàncies també són molt grans. Yeah. Per anar un missatge a la Lluna i que torni, trigues més de 2 segons. Això ho pots aguantar.
1: Que està bé.
0: Sí, però si vols parlar amb algú que està a mar, si el company està a mar, i li truques i dius, quin temps s'ha per aquí per mar? En el millor dels casos, mar, evidentment, l'òrbita relativa entre la Terra i mar fa que a vegades mar estigui molt a prop, relativament a prop, o més lluny. Pot estar a 4 minuts a la velocitat de la llum o a 20 minuts a las millors

0: condicions, 4 minuts. Tu envies el missatge, la ona electromagnètica arriba,
1: sí,
0: suposant que contesta de seguida, doncs 4 minuts en arribar a la pregunta, quin tens aquí, i 4 minuts més esperant la resposta que digui, doncs fa bon temps o fa mal temps.
1: Ja ha deixat 8 de
0: minuts. Ja no fem això per parlar amb algú que està mar. Imagina't aquests planetes que no ens diuen massa bé contestant, que sí, suposa que estan a la galàxia, que igual estan al mateix sistema solar, podria ser. Però tot i així, parlar amb algú que està relativament a prop en un sistema planetari com és el nostre, com és Mar, ens costaria bastant de temps. Per tant, res de comunicacions instantànies. És una de les limitacions que té...
1: La fal·làcia, eh?
0: Bueno, ho sento, però és així. Està molt bé la imatge, eh? Està parlant amb el Superman, però, vamos, el seu cosí, però no... No,
1: però no seria cosa, així, no seria instantània. Ni de lluny. Vinga, parlem ara de la influència que té el sol en la cara. Et sembla si escoltem primer un fragment i després en parlem?
2: Cuando te pedí ayuda, no sabía que eras tan buena.
3: Ya, te ha tocado la lotería.
2: ¿Por qué no hiciste eso en mi planeta?
3: Obtengo mis poderes del sol amarillo. Sol rojo me vuelve normal.
2: ¿Y por qué te gusta estar bajo un sol rojo?
3: Pues porque el whisky no me hace nada cuando estoy así.
2: Con esos poderes que tienes, seguro que puedes acabar con Krem.
3: Se acabó. Te vienes conmigo a buscar a Krem. Enhorabuena, me has agotado. Ibas a ir sí o sí. En el mejor de los casos te secuestrarían y en el peor nos fastidiarías a las dos. Y tengo que salvar a mi perro.
1: A veure, sol groc, sol vermell, un l'afecta, l'altre li dona superpoders. Diu, a veure, què passa aquí?
0: Obtinc els meus superpoders del sol groc. Digo, el sol vermell em torna normal.
1: Sí, agafar l'autobús i tot.
0: Sí, sí, no, està bé aquesta idea. De fet, això és una... El Superman 2025, que ja vam analitzar, ja ho deia també, que el Superman obtenia la seva energia per funcionar i fer els seus, i tenir els seus superpoders del sol nostre, del nostre sol, que és un sol groc. Quan se'n sap, els sols vermells els acaben debilitant moltíssim, no?
1: No és com la kriptonita, eh?
0: No, la kriptonita la kriptonita seria com un mineral típic del planeta Kripto, que a més és radioactiu.
1: Però vull dir que no tenen els mateixos efectes.
0: No, és un altre efecte. La kriptonita és el taló d'Aquiles del Superman. No, en aquest cas és la llum que ve del sol, on es troba com aquí, passa per diferents planetes, és lògic explotar la idea aquesta, que el color del sol ve de com són els processos físics que passen al seu interior, com converteix aquesta matèria en energia i radia i tal, i això permet classificar les estrelles el que es diu pel seu tipus espectral. Per exemple, la nostra estrella, el sol que tenim a prop, és una estrella de color groc, no perquè el color del sol, o sigui, si mires el sol, vist des de fora, com està emetent en moltes longituds d'ona, està emetent en tots els colors, la barreja de tots els colors dona blanc. Per tant, el nostre sol vist des de fora, vist des de l'espai, seria de color blanc.
1: Vale.
0: Però és igual, aquesta llum que ens arriba travessa l'atmosfera i dona aquesta sensació de que el sol és de color groc, inclús quan s'està ponent o està sortint, dona la sensació de que es torna vermellós el sol, no?
1: Uh-huh.
0: Bueno, això depèn de la llum que ens arriba, no? En qualsevol cas, la idea està bé, és a dir, aquests individus es treuen la seva energia per tenir els seus superpoders del sol que tinguin al voltant. I si és groc, doncs els hi afavoreix, és com una recàrrega de piles, però si és vermell, els debilita moltíssim. I això, quina seria l'explicació? Doncs, bueno, aquí s'ha de buscar una mica entre les webs dels que segueixen aquestes sagues i que donen explicacions bastant raonables, és que, diguem, el cos dels kriptonians, Superman i Kara, es comporten així a grans trets com si fos una planta, no?
1: Uh-huh.
0: I fan una fotosíntesi.
1: Vale.
0: Les plantes que fan del nostre planeta, doncs agafen l'energia solar, aquesta llum que els hi ve, juntament amb l'aigua i el CO2 que tenen per allà al voltant, i ho transformen en matèria, comencen a créixer, i deixen anar oxigen. Aquest procés s'anomena fotosíntesi. A la natura, les nostres plantes s'han adaptat a viure en un sol d'aquest tipus, no? Doncs es podria pensar que el cos, les cèl·lules d'aquests superherois, de la Kara, la Supergirl i del Superman, doncs estan una mica... funcionen d'una mica com les plantes. O sigui, agafen aquesta energia del seu sol, si és groc, millor, perquè això els hi va bé, i aquesta energia la transformen en l'energia que necessiten per viure, i no només això, sinó per tenir els grans superpoders. El problema és que si el sol canvia de longitud d'ona, és d'un altre tipus, és d'un altre color, l'energia que rebem, i hem dit que les estrelles vermelles són molt petites i emeten, en comparació amb els sols grocs com el nostre, menys radiació. Per tant, t'arribaria menys energia. Podries recarregar, és com si tinguessis les piles per recarregar-te amb un sol groc. No hi ha problema, però un sol vermell no t'arriba prou energia, i com acabes? Molt debilitat. Què és el que li passa a ella? Que quan està en entorns planetaris on el sol d'aquell planeta és un sol vermell, doncs queda molt debilitada. Per tant, és la justificació, clar, no tenim cossos. O sigui, les plantes ho fan de manera natural, però els cossos humans això no ho poden fer. Però bueno, són cossos kriptonians i igual clar, tenen aquesta superfotosíntesi que els hi funciona. No? I he fet, si em permet, he fet sí. un petit càlcul,
1: vinga.
0: Així per posar números, que sempre als físics ens agrada molt.
1: Sí.
0: M'he preguntat, diu, quanta energia faria falta que sorgís una persona, energia solar, procedent de la seva estrella, no? Per poder realitzar una acció superheroica com aixecar una nau espacial o fer el que fa la cara de fer gran, tenir grans superpoders. No? Bueno, i aquí, simplement, jo he fet el següent. La magnitud física que mesura la quantitat d'energia que ens arriba del nostre Sol s'anomena constant solar. I la superfície terrestre, clar, hi ha una part d'aquesta energia que queda a l'atmosfera, per això l'atmosfera es calenta, tenim tormenta, tenim tota l'activitat climàtica corresponent, però l'energia que ve del Sol que arriba a la Terra són aproximadament uns 1.000 watts per metre quadrat. Si cada metre quadrat de Terra ens arriben 1.000 watts. No està malament. No està malament. De fet, les cèl·lules fotovoltaiques, les plaques solars, el que fan és aprofitar aquesta energia que ens arriba i transformar-la en electricitat. El rendiment que tenen és molt baix, però bueno, és una manera d'aprofitar una energia que és gratuïta, simplement has de posar una placa solar i recollir-la. Sí. No? Doncs bé, què passaria si nosaltres fóssim, com són els kriptonians, sembla, una placa solar sencera? Allà. Doncs bé, només hem de calcular la superfície que té un cos humà, això depèn de la mida que tinguis, l'ample que siguis, però més o menys no arribem al metre cúbic, al metre quadrat de superfície. 0,07, per posar una xifra exacta. No? Llavors, sabent l'energia que ens arriba al Sol, aquests 1.000 watts per metre quadrat, sabent la superfície que tenim i sabent el temps d'exposició, jo he calculat que la cara està al Sol unes 8 hores, més o menys, no? Vale? Doncs bé, això dona, atenció amb el número, dona, on t'he posat el número aquí, uns 20 milions de joules, que és la magnitud que fem servir per mesurar l'energia. 20 milions de joules, això és molt o és poc? Bueno, podem transformar...
1: Jo veig molt, però clar, no
0: és
1: sé.
0: És molt, però fixa't que quan nosaltres ens alimentem, nosaltres no obtenim l'energia, com les plantes de l'energia solar, no ve del Sol, nosaltres l'obtenim del menjar.
1: Sí.
0: Vale? Doncs bé, un menjar normal, una pizza o un entrepà de botifarra, per exemple, ens dona aproximadament per passar un dia. Evidentment, faltarien elements per acabar de tenir una dieta equilibrada i tal, però des del punt de vista energètic són unes 2.500 quilocalories. Hi ha una relació entre la quilocaloria o la caloria i el joule, que es pot fer fàcilment. Eh? Un 4,18 joules és una caloria. Doncs, bueno, fent aquesta conversió, recordeu que ens havien obtingut 20 milions de joules, ens donaria per unes 5.000 quilocalories, dos entrepans de fuet o de botifarra sencer. O sigui, això és l'energia que pots absorbir del Sol, només està parat al Sol sense fer res més, l'equivalent a dos entrepans. Tu creus que amb dos entrepans tens prou per fer totes aquestes accions superheroiques? Doncs no.
1: N'hi ha 20 entrepans, ja.
0: Perquè he fet el càlcul, a veure què ens costaria aixecar, com fa en una de les... aixecar una nau d'aquestes de les coses. Ella, quan no té poder, això és una cosa molt divertida, és una superheroïna, però només té poders quan està sota un Sol groc. Llavors, quan està en un Sol vermell, està molt debilitada, no té superpoders, ha d'agafar els metros i els taxis espacials i els transports públics espacials, ha de pagar, es fa ferides, o sigui, és una persona normal quan no té el Sol que l'ajuda, no? Doncs, bueno, aixecar un tanc de, posem 1.000 tones, aproximadament, només hem de calcular el producte de la massa del tanc, la gravetat que tenim a la Terra, he posat gravetat terrestre per centrar el tema, i l'alçada que volem aixecar, posem que l'aixequem uns 10 metres o així, dona 98 milions de joules.
1: Ah, molt bé.
0: 98 milions. És a dir, per aixecar, comparant-se l'energia, per aixecar un tanc d'aquest, recordeu que ella absorbia del Sol uns 20 milions de joules. Però necessita 5 dies d'energia per aixecar un tanc d'aquest. Evidentment, això no quadra ni a la de 3.
1: Però i tampoc evident... em sembla tant, eh? Pensava que seria...
0: No, però d'unidó, ostres, d'unidó.
1: Sí,
0: evidentment,
1: no
0: o té una manera ella de processar l'energia solar
1: no
0: d'una manera que no ens expliquen ni ens l'explicaran mai, o realment això és impossible. El rendiment energètic hauria de ser massa alt per lo que és un ésser semblant a un humà. No dic que sigui humà, és criptonià, però bueno, per tant, no quadra massa aquesta obtenció d'energia del Sol. Que se recarrega les piles? Bueno, sí, però que pot fer tot el que pot fer, això no quadra.
1: Escoltem una mica més d'aquesta pel·lícula, vinga.
2: En tu planeta,
3: la Tierra.
2: ¿En la Tierra hay más gente como tú?
3: No, somos solo dos.
2: ¿Quién es el otro?
3: Lo llaman Superman. Yo lo llamo Clark, que es mi primo.
2: ¿Y tú eres Superwoman?
3: No, soy Supergirl.
2: ¿Eres mucho más joven que él?
3: Unos 10 años, más o menos.
2: Bueno, tampoco eres tan pequeña.
4: ¡Quítate de en medio!
1: Curiosa també aquesta conversa, eh?
0: Aquesta també. Diu, quantos hi ha a la Tierra? Diu, en tu planeta, diu, la Tierra, ella diu. Ah, diu, quants hi ha com tu? Diu, solo somos dos. El meu cosí, Kal-El, Superman, i jo mateixa, a la cara. No?
1: Que bo.
0: Està bé la conversa.
1: Vinga, acabem comentant algunes altres aspectes curiosos. Sí,
0: hi ha detalls petits, no? Hi ha un detall, aquesta és una escena que és molt bona. Sí. Ella està molt enfadada, se'n va del planeta on està. Sí. La manera que tenen de volar tant Superman com ella no està explicat a cap lloc. Ella posa el punt així cap dalt i se'n va cap dalt. Com? Què té al darrere? Té alguna al darrere de la seva capa o de la seva faldilla? Té alguna hèlix? Llavors es comportaria com un helicòpter, que es pot elevar. Té algun motor a reacció, com els avions? Que és la manera que sabem que tenim, que hem inventat per volar. No se li veu res. Per tant, ella posa el punt així i per un art d'allò misteriós se'n va cap a... Bueno, hi ha una escena que se'n va del planeta, està molt farta, se'n va, travessa l'atmosfera del planeta, per tant, ja està a l'espai exterior i crida.
1: Sí.
0: La imatge és espectacular, no? Sí, ella sí. Ja...
1: fixa, I la grita de Munch, una mica.
0: I no se sent res.
1: Sí.
0: És veritat això? Doncs correcte.
1: Bueno,
0: recordem que, com deien a Alien, a l'espai ningú pot escoltar el seu crit. És veritat, perquè les zones sonores són unes, a diferència de les zones electromagnètiques que poden anar pel buit, les zones mecàniques necessiten un medi, necessiten aire, sòlids, aigua, el que sigui. Si no hi ha medi, com és a l'espai pràcticament que la pressió és molt baixa, és gairebé zero, doncs no hi ha manera d'emetre un so. Per tant, és una imatge molt espectacular i que els que la vegin, que pensin que això és així com ha de ser. A l'espai ningú pot escoltar el seu grit. Està bé.
1: No fan bé amb les explosions, com a mínim amb els sorolls. Vinga, què més curiositats?
0: Sí, una altra escena, aquesta, per això feia l'exemple aquest de que ella aixecava com un tanc, una nau molt pesant, l'aixeca amb el seu model d'aixecar el puny i anar-se'n cap amunt, però se la veu que està dins el tanc, intentant, movent el tanc cap amunt. Clar, això no quadra. És a dir, suposem que té aquest superpoder de volar que no sabem d'on li ve. Si tu agafes l'objecte que vols empentar i l'agafes per sota, amb aquesta força que fas cap amunt, podries fer volar. Però és que ella està dins del tanc. Sí. Llavors, això és com intentar, suposo que algú ho intentar, si tens el cabell llarg, caus amb una... a l'aigua, dius, no sé nedar, com podria sortir? Doncs t'estires els cabells amb gran força i tens superforça, doncs i t'aixeques a tu mateix. Dius, això per què no funciona? No funciona perquè aquestes forces que uns fa sobre un mateix són el que es diuen forces interiors al sistema i són forces que no produeixen moviment. Per tant, si ella està dins de la nau, no pot, encara que tingui superforça i pogués aixecar des de terra, pogués aixecar aquells 1.000 tones de nau, si estàs dins de la nau, no la pots aixecar. Aquí on t'està? O sigui, ens ho mengem tot, ens mengem que té una manera de volar que no sabem explicar, d'acord? Ens mengem que té superforça, d'acord, per explicar l'acció, però aquesta escena està mal dissenyada perquè ella, per fer-ho bé, hauria d'haver estat fora de la nau empantant cap amunt. Per tant, això ens ho podríem creure en l'univers... superar ens ho veien creure, però tal com es veu a la pel·lícula és una errada també bastant considerable.
1: Escolta, a l'Odissea vam parlar de les armadures i de les espases. Aquí ho encerten més? O...
0: Bueno, aquí aposten, perquè han de posar espases làsers, com Star Wars, o posar molta... No abusa massa, en aquesta pel·lícula, no s'abusa massa dels superpoders que té la cara, no? Està bastant controladet i tal, i per tant, suposo que van decidir, a part d'una escena en què, o un parell d'escenes en què treu com té supervisió i és capaç de llançar rajos calorífics, una espècie de làser, una cosa rara, i amb allò destruir el que vol, això ho utilitzen molt poc, i per tant van optar per dir, bueno, anem a lo clàssic. Què és el que funciona bé a les pel·lícules? A l'Odissea. Les batalles amb espases. Amb espases el més pesants possibles, que no fossin de bronze, com veiem a l'Odissea, que fossin d'un metall molt resistent i dol, i les batalles es fan a cop d'espasa sí o sí, i per tant són bastant espectaculars. Escuts tenen també armadures que són tan poderoses que fins i tot un cop de la superheroïna aquesta, que té superforça, les aguanta, no? Per tant, els dolents no són destruïts de cop, sinó que aguanten les empentes.
1: Sí,
0: per tant, està ben redissenyat i és com una visió retrofuturista, no? O sigui, utilitzar espases en un món del futur o un món evolucionat és una mica anacrònic, però bueno, està bé, la pel·lícula s'aguanta perquè les escenes aquestes són bastant curioses. I després una altra cosa, ella... fins que no portem... La pel·lícula dura una hora 50, aproximadament. Doncs fins a l'hora 23, o sigui, quan falta ja mitja hora per acabar la pel·lícula, no es posa el traje de superheroïna.
1: Que tothom l'estem esperant.
0: Lo normal, en les pel·lícules de superherois, és que portis el traje del minut 1. No, ella no. Com ella està... Ella ja sabem que té aquesta manera de fer i de ser i que té aquests problemes que li ven de la seva història passada, doncs ella, al final... És que no el vol, el traje. Perquè és un traje una mica... A veure... Als anys 50 igual funcionava, però és una mica ridiculet.
1: Sí.
0: És com el del seu cosí, que porta, ja li diu una encara sèrie, pitjor, diu, portes els calçotets per fora, sí. Li diu, amb criptonià, i l'altre sí. No se n'entera, no? I ella va amb una faldilleta curteta,
1: sí. Poc pràctic.
0: I poc pràctic, no és una cosa que... I per tant, opta, no se'l vol posar, al final se'l posa, però quan ja la pel·lícula està, ja s'està a les acaballes, no? Perquè tothom identifica que segueixen la Supergirl, encara que no utilitzi el traje, segueixen la Supergirl. Això està bé, bueno, és una bona... Jo crec que és una bona decisió, no? Perquè els superherois no han d'anar mostrant pit tota l'estona.
1: No, està clar.
0: Poden anar, poden vestir-se superherois quan fan la feina de superherois.

0: i no, no deixen de ser personatges més o menys com nosaltres. No?
1: Escolta, ens quedem sense temps, però vull acabar amb l'antídot i tot el que li passa al gos, que al cap i a la fi és el protagonista una mica de la història, no?
0: Sí, la qüestió és aquesta, que el dolent, el Crem, és un veterinari galàctic molt bo, i la seva manera que té de fer les seves dolenteries és que et llença un dart, sí, no et mata, però et deixa molt malalt, i et ven l'antídot. Si no li dones l'antídot, acabaràs morint, amb la qual cosa aconsegueix el que vol, no? Per tant, en una acció on està la cara amb el cripto del seu gos, li dispara el gos, i el gos queda malferit, i aquí tota l'aventura, no? Perquè aquí no queda massa clar, perquè ell diu en un moment que ell s'havia preparat o coneix la cara fa dos dies.
1: Sí.
0: I ell ja ha dissenyat, o sigui, s'ha anat al laboratori, ha dissenyat el verí i, per contra de llançar-li amb ella, li tira el gos, no? Llavors és una cosa que no queda clar, que realment aquest verí afecti. Si estava preparat, si ha tingut temps de preparar-ho per la cara específicament.
1: Sí.
0: Per un kriptonià, que no és una cosa que abundin els humans o els éssers que viuen en aquests planetes, però no abunden els kriptonians. I primer que l'hagi preparat específicament, després que el llenci el gos i el gos emmalalteixi. Això no queda, és una manera molt, jo crec, molt extrema, molt estirada de fer que l'argument comenci, no? Però no és, des del punt de vista, ja no dic científic, però des del punt de vista lògic, no quadra massa, no?
1: Déu-n'hi-do. Doncs, més que recomanable aquesta pel·lícula, doctor Manuel Moreno Lupiáñez, com sempre és un plaer parlar amb tu de cinema i de ciència.
0: Moltes gràcies, Míriam.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Enguany el Liceu inaugura temporada Maïda de Verdi, una òpera que s'ha de veure almenys un cop a la vida. La producció està dirigida per Siri Naixat i compta amb les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betxau. Compra ja la teva entrada a liceu.cat. Tens temps fins al 15 d'octubre.
2: A Onda Cero, La Ciutat.
3: Cada etapa de la vida trae nuevos planes. Emanciparse, formarse, emprender, viajar. Ahorrar e invertir con información y seguridad puede ayudarte a conseguirlos. 5 de octubre, Día de la Educación Financiera. Ahorra, invierte, avanza.
4: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales, tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es.
5: Barcelona no se visita, se vive. Y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la historia se degusta. En el Hotel España, junto al Liceu, cocina bajo la dirección de Martín Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España.
1: Tretze 36 minuts i tenim aquí un convidat estrella, Lluís Soler.
6: Estrellat.
1: No és divendres avui.
6: Ja ho sé, però m'he colat una estoneta. Em dones un minut i 30
1: segons. Tot el temps que tu vulguis.
6: És que et volia fer una enquesta.
1: Vinga.
6: A tu i a tots els nostres estimats i estimades.
1: Depèn de què sigui.
6: Com a mi sempre em toca el tema musical els divendres, eh?
1: Sí.
6: De saber i adivinar i el concurset dels soniditos.
1: Bueno, sí, però no és la teva secció.
6: Bueno, ja, però quasi,
1: quasi. Vens com pots.
6: Ja sé. Doncs ara jo t'ho vull fer a tu. Et sona aquesta cançó?
7: Porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo.
1: M'encanta aquesta cançó.
6: T'agrada? I aquesta?
7: Y ahora suenan las bolas, la canción que nos mola, llegando el momento.
6: Ah, et sona, eh? I aquesta?
7: Quédate conmigo hasta el amanecer. Olvida los problemas, todo saldrá bien.
6: Tot positiu, tot positiu.
1: Però quin ritme.
6: I aquesta?
7: Yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre.
1: Però no m'has posat la que més m'agrada.
6: Perquè aquesta la reservem. Perquè què passa aquest divendres
1: passa,
6: a l'Hospitalet de Llobregat, re, aquí, a l'Aito de Barcelona?
1: Si no sabeu què fer aquest divendres, escolteu el Lluís.
6: A la Sala Salamandra, a l'Hospitalet de Llobregat, a 3 minuts de Barcelona, això és creuar un carrer i ja estàs a l'Hospitalet, al Salamandra. A partir de les 9 de la nit, heu d'arribar una miqueta abans, a 9:15,
1: sí,
6: a la Sala Salamandra, un showcase exclusiu dels Bombay, que són aquests artistes, aquest grup que ens fa tots aquests hits que coneixem mogollon.
7: Contigo, recorreria el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el
6: fin. A més, Com sabeu, estem de 30 aniversari a Europa FM, estem de celebració. Vam fer la Mercè a cap de setmana passat, que va anar molt bé. Ja vaig veure que ho vas donar tot.
1: Vamos, com vaig ballar.
6: Sí,
1: m'ho vaig passar bomba.
6: T'ho vas passar molt bé.
1: Bombai.
6: Doncs aquest dissabte, aquest divendres t'ho passaràs bombai més encara, a partir de les 9 al Salamandra Hospitalet. Vols venir?
1: I tant.
6: Vols invitacions?
1: I tant.
6: És que m'he guardat unes quantes per tu.
1: Ah, però em convides?
6: Et convido.
1: No ens apagues res?
6: No ens apagues res.
1: Què dius?
6: Mira, és més.
1: A veure, explica'm això.
6: Si vols et convido tu.
1: Bueno, a veure...
6: Hi ha alguns oients de la ciutat.
1: Vinga!
6: Sí?
1: I tant.
6: Què han de fer?
1: Doncs no sé, què diràs.
6: O un missatge.
1: Mira, si volen participar de la pregunta del dia d'avui, de demà i de divendres...
6: Et regalem això.
1: Però si no... I diuen, no, mira, jo no m'interessa respondre la pregunta, però sí que vull anar a veure els bombais divendres. Doncs mira, només que han de dir, vull anar a veure els bombais.
6: Exacte, que ens diguin.
1: Que ens ho escriguin.
6: Exacte,
1: i
6: nosaltres
1: ja
6: ens apuntarem, farem una llista de convidats
1: llista,
6: especials de la ciutat.
1: Només ens hauran de dir el nom,
6: exacte,
1: el nom,
6: sí,
1: i quantes persones vindran, no?
6: Exacte, quan, amb quanta gent vindrà, tampoc es passin.
1: Bueno, clar, sí, ara no facin el seu aniversari allà.
6: Exacte, ho poden fer, però que ens avisin per portar el pastís per més gent.
1: Exacte.
6: Doncs ja està, era això, eh? És que ens ho passarem també, que em sap greu no compartir-ho.
1: Ja, que generós està.
6: Sí, noia, mira, això ho tinc.
1: Doncs ara tindrem tota la setmana regals per la nostra vida.
6: Perfecte. Bombai, divendres, Salamandra, Hospitalet de Llobregat, a partir de les 9. Escolta tots aquests
1: quantes tonetes estaran?
6: Res, estaran una hora, perquè a més és un showcase, que és, no és un concert sencer, és un format reduït, molt divertit, perquè estan molt a prop del públic.
1: Som
6: és una experiència, ells són fantàstics. A més, juguen molt amb el públic.
1: Que guai.
6: És que és exclusiu, és molt únic, és un showcase, és una cosa que o l'has viscut o te la perds.
1: Hi ha un límit?
6: Tu on vols estar? A quina banda vols estar? Dels que has vingut o dels que tu has perdut?
1: No, home, no. Jo no em vull perdre res. Ja tinc una edat que no em vull perdre res en aquesta vida.
6: Doncs el divendres ens veiem a la sala Salamandra, Hospitalet, amb Bombai, a partir de les 9 del vespre.
1: Que guai. I a més és això, és una horeta, després te'n vas a sopar.
6: A més que coneixes molt bé de cançons, és que sembla que no, però...
1: És que ho hem parlat aquí. Ai, Bombai, sí, conec... No, coneixes més. Me l'has anat posant...
6: Hi ha una que m'ha dit, Hawaii, Bombai, de Mecano. No. És que clar, és que la gent... Ha de sortir més de casa. La gent ha de sortir més de casa.
1: Sí.
6: I gràcies a nosaltres ho faran.
1: És que no pareu de fer coses a Europa FM,
6: eh? Som un pur inquiet.
1: Doncs divendres ens veurem a la sala Salamandra de l'Hospitalet a partir de les 9 del vespre a gaudir d'aquest showcase amb els Bombai. No us ho perdeu. Si voleu venir, només ens heu d'escriure... Escolta, que jo vull anar a això dels Bombai.
6: I et diré una cosa, no hi ha límit d'edat, eh?
1: No, home, no.
6: És que hi ha gent que diu, això és per joves.
1: No, home, no.
6: Que per joves?
1: Mira, jo ja...
6: Escolta, la joventut es porta per dins, home.
1: Ja he perdut l'estatus de jove, jo.
6: Això és per tothom, és per tot el públic.
1: Que vingui qui vulgui, us emporteu els amics i després aneu a sopar i passeu el divendres fantàsticament bé en companyia dels Bombai i d'Europa FM.
6: Mira com sona. No tengo más condiciones
1: que yo quiero tener. Ah, mira, aquesta també me la sé, eh?
6: Clar.
1: O sigui, al final me la sabré tota.
6: És que te la saps més tu que ells.
1: Home, no,
6: què et dic?
1: Això no, però espero que cantin la camina.
6: Quina és aquesta cosa?
1: És que no sé com es diu. Fiesta? Fiesta es diu.
6: Fiesta?
1: Fiesta es diu. És que no sé si es diu.
6: I si no, que la facin.
1: Que me l'escriguin allà. No, la que t'he cantat abans.
6: Sí, ah, sí, home, que se la faran, la faran.
1: És molt xula. Doncs ja sabeu, només ens ho heu d'enviar al WhatsApp al 676-760908 i ens ho dieu. Si voleu respondre a la pregunta del dia, perfecte. I si no, només en dir-nos, escolta, que jo vull anar a veure els Bombai, ens dieu
6: el nom.
1: És
6: que a més estarem tots.
1: I amb quantes persones... I a més ens veureu a nosaltres.
6: Tio. És que estarem tots.
1: És un plus.
6: És que és fort, això, eh?
1: És un plus.
6: Serà un encuentro.
1: Escolta, parlant de notes de veu... Et faig la pregunta del dia,
6: sí,
1: ja que estàs aquí.
6: Sí. Ah.
1: Quin superpoder t'agradaria tenir?
8: I quin superheroi t'agradaria ser?
1: O t'agrada més?
6: A veure, el superpoder que m'agradaria tenir és el de congelar gent, però així, al moment. De mirar-te i
1: dir... La pots bloquejar al WhatsApp.
8: Però malament per què? És a dir, congelar-la per mantenir-la tota la vida en tu?
6: Pots separar les
1: dues
6: coses? Però sobretot els pesadets. Seria un superpoder a dir, mira, desapareix del mapa.
1: A mi no ens congelaries, no?
6: No,
8: I ara?
1: No,
6: us posaria al forn ben calentets. I m'agradaria ser... Ostres, és una molt bona pregunta.
1: Super Soler,
6: no? M'agradaria ser una tortuga ninja, m'agradaria. És un superheroi?
1: Són
6: superherois, no? A mi el Donatello, m'agradaria ser Donatello.
1: No saps ni qui és.
6: Donatello.
1: De quin color era?
6: Verd?
1: No, home, no. La,
6: era una tortuga. Lila.
1: No li digui.
6: Era lila.
1: Lila. Sí, clar. Vols escoltar quin superpoder i quin superheroi li agradarà a l'Anstro Dient?
6: Va.
9: Bon dia, amics.
1: Bon dia.
9: Crec que una de les coses que potser necessitem avui dia és ser clarividents. Tenir les coses més properes, més conegudes i entranyables. Poder ajudar si sabem

0: con que tingueu un bon dia.
1: Igualment.
2: Bon dia. Hola. A mi, com superheroi, sí, m'agrada molt i no ho sé, no és un superheroi a l'estil, seria l'Escurça Negra.
1: Oh,
2: tota la seva evolució del que el personatge de Robert Atkinson. I com superpoder, el que m'agradaria és podré utilitzar el servei de la clave digital, el certificat digital, l'administració, perquè hi ha que ser un heroi per entendre com funciona tot això. Gràcies i passeu bé.
3: Hola, mireu, heu pensat bastant, perquè m'agradaria tindre tants poders, però m'agradaria ser com la Sabrina. Ja sé que no és una superheroïna, com una superheroïna, així, no? Com, no sé, com la Supergirl, però jo crec que més o menys, perquè us en recordo que movia el nas i anava on volia, feia el menjar o feia la feina, només movent el nas o obrir i tancar els ulls.
4: Sabrina, coses de brujas.
1: No era aquesta, no era aquesta la Sabrina.
0: No era aquesta?
3: El xisclet, allò del xisclet al dit.
1: No, era més antiga.
3: Doncs així ens
1: podria. Que movia aquesta era
3: bruixa. Aquest seria el meu superpoder.
1: Molt bé.
5: Hola, Bacus. Hola. A mi el poder que m'agradaria tenir seria el teletransportar-me.
1: Mira, poder
5: anar d'un lloc a un altre, sense trens, ni avions, ni cotxe, ni res. Seria el més fantàstic. I bueno, demà dijous ja tinc a l'alta i cap a casa.
1: Molt bé, ens agradem, bravo.
6: Doncs m'agradaria tenir el superpoder de saber el que pensa l'altra persona, saps?
1: Ui, jo no sé si voldria
6: seria
1: això.
6: Brutal. En fi, que tingueu un bon dia, nois.
1: No tindríem
7: això ja es pot, això ja l'Elon Musk, amb una de les seves empreses, ja ho ha fet, el xip aquest. Sí, per la gent que té problemes de mobilitat, que són...
1: Això sí.
7: Clar,
1: llavors... Però saber el que pensa l'altra persona... Jo no vull saber.
8: Que no pot parlar... En la majoria de casos ja sé el que pensa.
7: Jo?
8: No, l'altra persona.
7: Ah, tu, és perquè tu ets molt llarga.
8: Sí.
1: Escolta, aquestes persones que han respost la pregunta del dia, si volen anar a veure els Bombay divendres...
7: Poden venir, clar que sí, home,
1: ens ho diguin i estan més que convidats.
7: Només els donarem un superpoder, i és el de gaudir de la música en directe.
1: Exacte, de riure una mica i passar-ho bé.
7: Música en directe.
1: Ens alegrem que hagi sortit de l'hospital aquest ullet, que ens estimem moltíssim.
7: I recorda la Sabrina.
1: Una notícia, sí. No, la cosa de bruja era una bruixa aquesta. Tu saps qui té molts superpoders?
7: Tu?
1: En David Cervelló. David, bon dia.
9: Bon dia, com esteu?
1: Què tal?
8: Dissabte.
1: Quin superpoder? El poder dormir, potser?
9: Home, no ho sé, però jo quan un oient ha dit que volia tenir el superpoder de la Sabrina, m'he imaginat una altra cosa.
7: Jo també.
1: Sí. És que sou, de veritat. Clar,
7: jo també.
9: No, sí, és que a veure, l'Anna Guerra precisament s'ha operat ara. Aquesta setmana. No surt a les portades perquè no ens ha donat
7: perquè
9: temps.
7: Perquè estem en un moment gossip, no?
1: Dissabte
7: vam estar amb el marit de l'Anna Guerra.
1: Ah, sí?
7: Home, és pianista de la Leire.
1: No sabia.
7: Nebot de la reina Letícia, no?
1: No vaig arribar.
7: No és el rei, és nebot de la reina Letícia.
9: Qui?
7: L'Anna Guerra i el seu marit, el marit.
9: No, aquella és l'Anna Guerra. És que l'Anna Mena, entès.
7: No, estem parlant de l'Anna... De qui estem parlant?
1: Anna Guerra.
9: Anna Guerra, Anna Guerra. Anna Guerra.
7: Vale.
9: Sí, el marit de l'Anna Guerra és cosí de la Letícia.
7: Clar, l'hem de tenir el dissabte a l'escenari Europa FM perquè és el director musical i pianista de la Leire.
1: Molt bé. Lluís, que et vols quedar a les revistes
7: del cor? No, perquè ja ves que tinc temes.
1: Doncs Lluís Soler, moltíssimes gràcies. Apa, cuideu-vos.
7: Adéu, David Cervelló.
9: Adéu, Lluís.
1: Doncs, David, vinga, comencem amb Pronto?
9: Sí, comencem d'hora. La venganza de Diana. Su hermano ataca duramente a Carlos en un libro.
1: Déu-n'hi-do, aquell llibre.
9: Com diria Matías Prats... Ha disparado a la Diana.
10: A la Diana. Ah,
9: bueno, clar, és que tu imagina't com està el... Això, aquí hi ha temes que no caduquen mai, eh?
1: No.
9: Da igual quan lo leas, eh?
1: Que la deixin descansar tranquil, aquesta dona.
9: Jo també ho crec, això, tu.
8: Fa 30 anys ja,
9: el dius.
1: I encara està a l'ideari col·lectiu.
10: 30 anys sense poder descansar, tranquil·lament.
1: Sí.
9: Bueno, és que van sortint... subtemes. Bueno, també quasi 30 anys que no podem tampoc descansar d'Anna Rosa i Jorge Javier cada vez más enfrentados.
1: Què els hi ha passat?
8: Que... Resulta gràcia perquè...
1: Són companys, no?
8: Resulta que ara la productora d'Anna Rosa Quintana fa tota la programació de Telecinco, des de les 8 del matí fins a les 6 de la tarda.
9: Llavors,
8: el primer dia que va passar això, Jorge Javier a las 6 de la tarde va a comenzar su programa, el diario de Jorge, diciendo: buenas tardes y bienvenidos al momento histórico que está viviendo Telecinco esta tarde. Es el primer programa que hoy no produce Ana Rosa Quintana. Va a comenzar así el programa.
1: Claro, Ana Rosa.
8: Y

0: Al día següent, ella va començar el seu programa dient «Bienvenidos al segundo programa que hoy produzco en esta empresa».
1: Ostres.
2: Ai, que trist, no? Que entre companys de feina
0: sí,
2: realment
0: sí.
2: Es portin així.
0: I això que el director de l'empresa els digui...
3: Els diners i l'ego...
2: Sí, sí.
3: Ho podré
4: superego, eh? Aquest és el, sí, aquest és el superpoder que tenen,
0: sí. Sí. Superego.
3: Egoman, sí. Seria un
4: Egoman.
3: O egowoman.
0: Fixa't si has de tenir ego, que en plenes vacances del mes d'agost, Ana Rosa Quintana va tallar les seves vacances per anar a fer cròniques pels informatius a Ceuta.
2: No, lamentable. Vinga, va, què més porta David Cervallola al punt?
4: Doncs, bueno, seguim amb la tristesa, no?, per Cindy Crawford, no?, sí. Destrozada per la tràgica muerte de su hijo.
2: Imagina.
4: I atenció, fotos exclusives, la hija de Bimba Bosé enamorada de nuevo.
0: Que bé, tu, visca l'amor.
4: Sí, aquí doncs, veiem, sí. Veiem a la Bimba passant-se la bomba, eh?
0: Sí, s'estan xarrupant els morros, eh?
2: Sí, no seria la sí. Foto que més li podria afavorir, eh? Però, bueno...
4: No. Està, aquí veiem a,
2: sí, mort, tu,
4: a Bimba amb un tigretón. Doncs mira, escolta, tu,
2: que
4: gaudeixin de, sí, del moment. Anem amb lectures, va. Lectures...
0: Ai,
4: tinga...
0: sí.
2: A veure.
0: Tinc ganes de comentar això.
4: Brad Pitt, sí. Más cómplices y cariñosos que nunca. Así es Inés, la novia española de Brad Pitt.
2: Ai,
4: han pasado unos días... inolvidables, ya van disparant, eh? Diu, han pasado unos días inolvidables con la familia de ella en Madrid.
0: És ben curiós que
4: diu,
0: aquest senyor...
4: Si el titular, el titular és Así es Inés, vol dir que l'hem de conèixer, realment amb el vestit que porta la coneixem tota, perquè
2: sí.
4: Diguem que és un vestit amb moltes transparències, diguem-ho així, eh?
2: Però no seria el més comentat, eh? Vull
4: no,
2: dir,
4: no.
2: Aquest senyor que està estupendament bé, vull dir...
3: Sí, home.
2: Té més de 60 anys.
3: Sí, sí.
0: Tots els
3: hem de recordar-ho.
0: Majors de 65 s'enamoren de jovenetes de 25, tu.
2: No, clar, mira...
0: Ben curiós, eh?
3: Com era la comparació bueno. Aquella que fem? Tenen la mateixa edat Brad Pitt, que era Eduardo Inda.
0: Eduardo Inda, sí.
2: Però si fos al revés, oi, què fa aquesta dona que, amb aquest jovenet? Aleshores sí. Ja es parla pitjor, eh? Això ja ho veiem una miqueta pitjor, però bueno. Que siguin feliços,
4: bueno.
2: També.
4: Anem amb una notícia que podria haver sigut doncs, la pregunta del dia, no? Cindy Crawford, Naomi Campbell i Claudia Schiffer. Què ha sido de les tops de los 90, no?
0: No, això no n'hi ha hagut més com elles, no n'hi ha hagut més.
2: És que eren les reines de les passades.
3: Sí, reines absolutes.
2: Sí, sí, sí.
0: O sigui, Noemi no. Naomi Campbell. Naomi Campbell.
3: La Noe,
0: eh?
3: La Noe. Sí.
0: La no sé què de
2: Ébano, no?
0: La diosa de Ébano.
3: La diosa de Ébano.
2: Sí, sí.
4: Bueno, doncs, bueno, clar, el que passa és que
2: ja
4: potser no
2: ha estat
4: el millor moment.
2: Ja sabem què ha estat de la Cindy Crawford,
3: sí.
4: Clar, per això t'ho dic, perquè d'una sí que sabem. I mira, per casualitat em va sortir l'altre dia a l'Instagram de la Claudia Schiffer i s'ha de dir que es conserva... Bueno, sí, no és allò que dius, per seguir, que siguin quien, eh? No la seguia, vull dir, allò que em surt de casualitat. Que a mi em passa molt això a l'Instagram, que em va fent suggerències i jo vaig fent... Sí, jo vaig fent likes com si conegués aquesta gent. I després no els conec, saps? Perquè jo sóc de donar like per empatia. De dir, escolta, va, vinga, uns
0: sí,
4: likes
0: clar,
4: per aquí.
0: Sí, sí.
4: I després, clar, dic, però si no segueixo. Que, bueno, és igual. Total, que potser no és el millor moment, però que, bueno, que, escolta, sempre és bo de recordar la gent. Parlant de recordar gent, o gent que no recordem, 10 minuts, Tana i Roca Rey, és que de
2: no sé
4: veritat que m'ho posen
2: és
4: molt
2: no sé
4: difícil. Tana i Roca Rey.
0: Tana és la filla de Fran Rivera, la Cayetana, de la Duquesita.
2: I el Roca Rey?
0: És un torero.
2: I es diu Roca.
4: Ah, Roca que no és rei.
2: Es diu Roca de nom.
4: I sí. Roca, sí.
3: Mare.
4: Tana i Roca Rey, Caballo Alfil 4. Prepara su boda para 2025.
2: Jaque mate.
4: Jaque al rey i Tana... perquè te toca.
0: Que he de dir una cosa.
4: Bueno, pues és...
0: Deixa'm que digui una cosa. El Roca Rey és un noi guapíssim.
2: Ai, bueno.
0: Ella, o sigui, és com la seva mare d'entrada.
2: Sí, sí,
0: no té
2: sí,
0: res del pare. Jo crec que serà de gran com la seva àvia. Fixa't el que et dic. Té una irada a la duquesa.
4: Ah, mira.
2: Són uns gens molt forts.
0: Sí, sí.
2: Què més porta a 10 minuts?
4: India Martínez, a punto de dar a luz a su primer hijo.
0: Ah,
2: molt bé, felicitats, tu, que ho deixi.
4: Sí, l'enhorabona totalment. I també tenim... Lídia Santos i Christopher.
0: Molt bé.
2: És que no sé qui són.
4: Pareja sorpresa.
0: Lídia Santos no és la filla de la Elsa Anca?
5: Ahora mismo soy Caloso. Mi nombre es Christopher.
4: Efectivamente.
0: No, Lídia Santos
2: no és.
4: Jo crec que no,
2: no és.
4: La filla
2: de la Elsa Anca es diu Lídia. però no és aquesta.
0: No és Santos, és Lidia Ancas.

0: DJ Santos és... Ah, és la camarera de First Dates, sí, sí. Sí, sí, ho he dit
1: ah,
0: bé.
1: La camarera de First Dates. No, i Christopher és amic de Carlos Jesús,
2: pues
1: no?
2: Doncs no, no bueno, sembla aquí a la foto. Sí. Si és ella, no l'havia reconegut.
0: DJ Santos, camarera de First Dates.
2: Pues molt bé.
0: I Christopher Mateo és guanyador de Supervivientes 2015.
2: Uf, quina mandra.
1: Molt bé. Doncs vinga. Escolta, enhorabona, eh?
0: Que el seu germà bueno, va participar
1: Rosalía.
0: En el hermano.
2: Molt bé. Va. Rosalía, va.
1: Amiga de Ángeles, que todos ustedes conocen. Sí, bueno. Rosalía, apasionado reencuentro con Loli Bahía en París.
2: Molt bé.
3: Loli Bahía.
1: Se los veía, sí, sí, sí. Bueno, tot
2: apassionat,
1: aquesta gent, cada cop
2: un
1: cosa més difícil. Som apassionados.
0: S'estan comint el boquino.
2: Sí, clar, però es fan un petonet. Bueno, o sigui, apassionat no és.
1: No...
0: Ah, perquè són nòvies.
2: Clar, si ho vam explicar.
1: Sí,
2: eh?
1: Però... Ah, però Rosalía no para, saps? Quan no està aquí, està allà.
0: Però no estàvem aquesta noia, no estàvem...
2: No ho sé.
0: Ai, no sé.
2: Anem a Semana, que aquí hi ha roba estesa, també, eh?
1: Semana. Belén Esteban a Jesulín de Ubrique.
2: S'ha quedat a gust, eh?
0: He de dir una
1: sí,
0: cosa que
1: recupera
0: que...
1: a tu hija, todavía te quiere. Me encantaría que conocieras a tu hija y la gran mujer que es. Lleva 4 años sin ver a su hija y 2 sin felicitarla por su cumpleaños. Es que son comptadors diferents.
2: Belén Esteban és... Ell superda, ell superd, la veritat.
0: Belén Esteban ha tornat a Telecinco, ho ha fet divendres passat, i aquest divendres apareixerà en Estelarment al plató.
2: Ho sabem, s'ha quedat a gust.
0: Em comenten que l'operació es va gestar hores abans de l'emissió. Això està gravat hores abans de l'emissió. I va ser fins, no va ser fins que ella, la seva filla, Andrea Janeiro, va firmar l'autorització que no van tancar el contracte.
2: Molt bé. Bueno. Però jo, és que no pues... sé què més té que explicar-lo.
1: Bueno, a Semana també tenim Jules. Jules contesta a Belén. Mi padre te va a poner una demanda como un castillo.
2: Mira, em sembla bueno, que faci el que vulgui, però perquè no surt ell dient, no?
0: Sí.
2: I envia la filla, diu, sí, sí. A la Jules, que ara vol
1: bueno,
2: ser
1: pues,
2: influencer famosa.
1: Jesulín dice a Jules, ah. Que Jules dice a Belén, i llavors se'ns va complicar. Que faci
0: sempre les dones al mig.
2: Has de sortir tu i dir... És una cosa teva, no de la teva filla.
3: És com l'anunci aquell, no?, de la marca de refrescos, aquell anunci
2: sí,
3: tan mític.
2: Que canviava.
3: Dile que no sé què, tal.
0: Sí. Jo me'n recordo molt del bueno. De l'hora Coca-Cola Light. Sí. Te'n recordes?
2: Sí, és aquesta.
1: Bueno, Miguel Bernadé, l'actor de moda, de nuevo enamorado.
0: Guapo és el Bernadé aquest.
2: Tampoc sé.
1: Bueno,
0: el fill de l'Anna Duato.
1: Fan goig.
2: Ah, molt bé.
1: Fan goig. Bueno, ara ha sortit a la Bola Negra.
3: A la Bola Negra, sí.
1: A la Bola Negra surt, eh?
0: I Brad Pitt, bueno, que va com pues... el capitán... Com és el que allà? El capitán Tapioca. Coronel Tapioca.
2: Tadeo Jones.
0: Sí.
1: Doncs Brad Pitt, Tapioca, de Turismo por España.
2: Molt bé. Molt bé.
0: Que dius una cosa, te'l trobes
3: anomenal.
0: Així no el reconeixes,
2: no,
0: eh?
2: No, no, totalment.
1: No. No, no, tu t'imagina que se't passa pel costat i te'l perds? Home, Robert.
2: Home. Bueno,
1: sí, tu vés mirant més els sí, coronels
0: sí,
1: Tapioca.
0: Sí, sí, sí.
1: Diu, perdoni, puc treure-li el barret, aviam si és Brad Pitt? Bueno, en fi. Anem a Mola, la gran fiesta de los premios Gen H.
0: Que el del mig és Manuel
1: I
0: Carrasco,
1: H,
0: eh?
1: Sí, perquè...
2: Què és
0: Manuel
2: això?
0: Carrasco farà 46 anys, eh?
1: Però jo el veig... A veure, pels 46 anys, em sembla a mi, eh? Va molt operat, ja, no?
0: Sí, bueno, i
1: què? Em dóna aquesta sensació.
3: Li queden massa anys per operar-se, no?
2: Però qui és aquesta gent?
1: Sí.
2: És que no conec a ningú.
0: Mira.
2: Els haig...
1: Bueno.
2: Ui, aquesta és la Rorro?
1: Gent. Pot ser que una sigui... Sí, una sí, la que està a la seva dreta sembla
2: sí,
1: que ho sigui.
2: És la Rosa, sí.
1: Sí,
2: que és l'única que... Bueno, tots són influencers, ja... bueno, no diré res bueno, perquè si no...
1: Gent d'ara,
3: si no me encierran.
2: Sí. Eh? Sí, exacte, sí, i no vull.
0: A veure.
1: Bueno, és que diu, elige... Hola... Hola, elige reúne a los 50 jóvenes talentosos
0: mira,
1: del moment en el festival más espectacular.
0: Diu que són Gabriel Guevara, Manuel Carrasco, Marta Díaz, Gara Arias, Ana Peleteiro, Oriol Cardona, Inés García, Alba Díaz, Roro... I
2: em podeu
0: Anna...
2: deixar dir una cosa?
0: Cristina Portillo.
2: Jóvenes
1: ai, sí,
2: talentosos.
1: Clar, Anna Peleteiro, sí.
2: Jóvenes talentosos. Perdona? Alguns ho bueno. Seran, eh? Però a mi que em perdonin. Talentosa és una senyora que entrevistarem d'aquí un parell de dies.
0: Sí, sí.
2: Jove.
0: Que està descobrint la
2: cura càncer. Exacte, que està treballant en la lluita contra el càncer.
0: Té molt talent.
2: Què més porta Hola?
1: No,
2: mira,
1: ja,
2: crec que
1: ja
2: s'hauria de donar seu. Prioritat i visibilització sí, sí. A gent que realment
0: sí, sí.
2: Està portant coses
0: a
2: importants
0: la
2: a la societat. Que no dic que el Manuel Carrasco no porti a la societat, perquè la música i la cultura és important, eh? Però bueno, que fem famosos a gent que no s'ho mereix. I ja està. No, i no ho dic pel sí, Manuel sí. Carrasco, ni molt menys.
0: Està molt ben dit, Míriam. Secundo les teves paraules.
2: Gràcies.
1: Doncs com que

0: Aquest ha estat l'ambient aquest matí a l'esquerra de l'hemicicle. A la banda dreta, Junts per Catalunya ha presentat una esmena a la totalitat a la gestió de Salvador Illa. Ferran Cuixart, bona tarda.
1: Bona tarda. Els juntaires han estat molt punyents amb Illa, que han qualificat com el pitjor president de la història moderna de Catalunya. Mònica Sales, presidenta del grup parlamentari de Junts.
2: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
1: De la seva banda, el PP català i Vox li han retret les seves polítiques en matèria de finançament autonòmic i habitatge. Són Alejandro Fernández i Ignacio Garriga.
3: És un model que ni té una majoria superàmplia aquí i és que a més no el volen ni els seus a la resta d'Espanya. I vostè em demana coratge per defensar aquest truño?
4: Ustedes son los mejores aliados de los fondos buitre. Créame que si yo fuera un fondo buitre haría campaña por el señor Illa, por el señor Pedro Sánchez y por el Partido Socialista.
0: Doncs tant avui com ahir les polítiques d'habitatge han estat molt presents en aquest debat de política general al Parlament i ha estat allà on el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha confirmat el sí del seu partit als dos decrets del govern.
1: Cal dir, però, que poc després el portaveu dels Republicans al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha matisat que abans analitzaran a fons el text. Mentrestant, l'Associació de Promotors de Catalunya reclamen un pacte d'estat en aquesta matèria i el sindicat de llogateres prepara una cassolada demà als ajuntaments per exigir l'aprovació d'aquest decret.
0: El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, aplaudeix els canvis normatius per millorar la protecció dels motoristes. Montse Valls, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. Sí, és el col·lectiu més vulnerable a les carreteres de Catalunya, amb 36 víctimes mortals, gairebé el 40% del total. Per això Lamiel valora positivament l'obligatorietat d'utilitzar guants de protecció o calçat tancat. Són declaracions a la ciutat d'Onda Cero Catalunya.
6: Tot això, al final, són mesures passives i mesures més actives cap als conductors de vehicle lleuger per assegurar la mobilitat i per millorar la seguretat viària d'aquests col·lectius vulnerables.
5: Els motoristes podran avançar pel voral dret sempre que els altres vehicles estiguin aturats i només en zones on estigui permès.
0: Titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
7: Bona tarda. Rafinha abandona la concentració de Brasil i se'n torna cap a Barcelona, on li faran proves mèdiques per conèixer la base exacta de la lesió que es va fer jugant amb la seva selecció. En principi, és només un edema muscular.

0: la cuixa dreta. Nova exhibició de Lamine Yamal, ara amb la selecció espanyola, i col·laborant amb dos gols i una assistència en la golejada 4-1 a Croàcia. El Barça juga 6:45 contra la Roma a l'estadi Trefontane en partit de la segona jornada de la Champions femenina i derrota del Barça de bàsquet, la primera a l'Eurolliga, en aquest cas a la pista del Dubai, 94-87.
1: Protecció Civil torna a activar en fase d'alerta el Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses i acumulacions importants a partir de demà. L'episodi tindrà una durada aproximadament de 24 hores i afectarà sobretot l'interior i el sud de Catalunya. Avui sembla que el temps ens dona una petita treva. Repassem aquesta previsió amb el Jordi Oriós. Jordi, bona tarda.
2: Bona tarda. Avui a Catalunya s'espera cel ennuvolat durant les pròximes hores amb probabilitat d'algunes precipitacions disperses i ocasionalment acompanyades de tempesta a alguns punts, especialment a les zones del Pirineu. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens, notable a Girona i al Pirineu de Lleida. Avui s'esperen màximes de 32 graus a Girona, 29 a Barcelona i Lleida, 28 a Tarragona. Demà s'espera temps més inestable, amb cel ennuvolat i pluges durant la jornada a tot el territori, i la situació es pot complicar a partir del migdia, amb ruixats ocasionalment molt forts acompanyats de calamarsa i ratxes molt fortes de vent que seran més probables al Pirineu Occidental i al Ter Sud a la tarda. Hi ha perill important demà al prelitoral i litoral sud de Tarragona des de primeres hores de la tarda per acumulats en una hora de 40 litres per metre quadrat o al voltant dels 100 litres per metre quadrat en 3 o 4 hores. Pel que fa a les temperatures, demà amb pocs canvis, les màximes baixen a la Vall d'Aran, a Girona i al prelitoral de Barcelona. Les mínimes la pròxima matinada seran de 16 graus a Lleida, 18 a Girona, 19 a Tarragona, 21 a Barcelona. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Jordi. Passen gairebé 6 minuts a 2:45 de la tarda. El control tècnic, Dani Sánchez i Robert Tatall.
3: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
1: Ho dèiem en portada, el president de la Generalitat, Salvador Illa, acabarà el seu tercer debat de política general amb la garantia que Esquerra i els comuns seguiran oferint certa estabilitat al seu govern. Ara bé, el seu suport no serà gratuït. Els republicans li exigeixen que compleixi amb l'agenda independentista i els comuns amb l'habitatge i la lluita contra l'extrema dreta. Marxem fins al Parlament de Catalunya. Ricard Jiménez, bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi. Sí, Esquerra ofereix a Illa una col·laboració responsable i garanteix estar al seu costat si compleix amb els acords que el van convertir president. Ara bé, segueixen sense tancar-se carpetes com el traspàs de Rodalies, el finançament autonòmic o la resolució del conflicte polític amb l'Estat. El seu president parlamentari, Josep Maria Jové, avisa que se li acaba el temps.
5: Perquè sense complir els acords signats no podrà tenir-ne de nous i l'estabilitat que tant desitja trontollarà. Perquè se li acaba el temps. La legislatura a Madrid està pràcticament esgotada, ho estem veient aquests dies, i cal que exigeixi el seu company de partit, el senyor Pedro Sánchez, que compleixi amb Catalunya i amb la seva gent.
4: La presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, agraeix el discurs d'Illa en contra de l'extrema dreta, però li recorda que la major defensa de la democràcia és l'aposta pels serveis públics. A hores ara, el que més els preocupa és l'habitatge.
6: Perquè sí, l'extrema dreta amenaça la democràcia, això ho sabem. Però és que la principal amenaça de la democràcia ve quan la gent no sent de manera quotidiana la seva utilitat.
4: Illa creu que resoldre la crisi de l'habitatge és el fil que uneix els interessos polítics de les tres formacions, com també la voluntat de lluitar per una Catalunya més autònoma. Ara bé, veurem com s'ho fa Illa per contentar els republicans que segueixen anhelant la independència de Catalunya.
1: Molt més contundent s'ha mostrat des dels partits de l'oposició del Parlament sobre com Illa gestiona i lidera Catalunya. Per exemple, Junts el qualifiquen, Ricard, com el pitjor president de la història moderna del nostre país.
4: Sí, per governar, diu la seva presidenta parlamentària, Mònica Salés, en submissió a Madrid. De fet, volen saber què en pensen la resta de partits. Per això, proposaran que el Parlament voti la seva reprovació, una proposta que al propi Illa li ha restat importància.
7: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Esquerra i Comuns els convidem a sumar-s'hi.
8: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que ho digui? Una reprovació no sé com prendre-me-la.
4: Illa ha intentat trobar en el líder del PP, Alejandro Fernández, un aliat per convèncer la resta de presidents autonòmics populars del nou finançament, però Fernández només treballarà, diu, per fer-lo fora de la Generalitat.
9: Que mostri coratge per dir als seus companys del Partit Popular i pot trobar aliats a València, a Múrcia, fins i tot a Andalusia.
10: Li avanço que la meva modesta però enèrgica influència la faré servir perquè el senyor Pedro Sánchez marxi cap a casa i després vostè.
4: Les discrepàncies amb Vox són evidents en matèria d'immigració i fins i tot en clau religiosa, i no només pel creixement de la societat islàmica aquí a Catalunya, sinó també pel cristianisme que promulga Illa, segons Ignacio Garriga, el president de Vox, favorable a l'avortament i l'eutanàsia.
11: Un partit socialista que pretende acortar los plazos de la eutanàsia. Ese es su humanismo, señor Illa. Pues menudo humanismo de pacotilla.
12: Jo vull dir que vostè, que és un indocumentat, un maleducat, un provocador, un extremista i un demagog. Les cinc coses juntes, vostè és el que és.
4: Doncs precisament avui s'ha llegit al Parlament un manifest en defensa del dret legal de l'avortament aquí a Catalunya, tot just abans de suspendre la sessió, que reprendrà a partir de les 3 de la tarda amb els torns de la CUP, Aliança Catalana i el PSC.
1: Gràcies a Ricard Jiménez des del Parlament. Per cert, en aquesta mateixa cambra ella ha anunciat una proposta per endurir les penes i que la tinença il·lícita d'armes tan blanques com de foc suposin l'ingrés a la presó. Aquesta mesura, però, hauria de traslladar-se al Congrés, que és qui té les competències per canviar aquesta normativa. El govern espanyol ja té al sí d'Esquerra els dos decrets en matèria d'habitatge que es votaran divendres en un ple extraordinari al Congrés.
13: Nosaltres votarem a favor de tots els decrets que ajudin a pal·liar el drama de l'habitatge. Ara em sembla que també és la nostra obligació i el nostre dret dir que aquestes mesures ens semblen clarament insuficients.
1: Ho ha confirmat el líder dels Republicans, Oriol Junqueras, des del Parlament, tot i que uns minuts després el portaveu del partit a la Cambra Baixa Espanyola, al Congrés, Gabriel Rufián, s'ha resistit a confirmar el vot positiu. Ana Utiel, bona tarda.
14: Bona tarda, Gavi. Sí, tots dos coincideixen a assenyalar que aquests decrets recullen bona part de les seves propostes, però el líder d'Esquerra al Congrés ha volgut marcar perfil propi. A diferència de Junqueras, Rufián vol examinar la lletra petita dels dos textos.
15: Como saben, vamos a revisar hasta la última coma los textos del PSOE, que mirarlos a contraluz, por si acaso. Pero bueno, consideramos que sobre todo el primer decreto es recoge muchas de nuestras reivindicaciones, el segundo es clave y aquí yo creo que Junts es quien está jugando con la moral y con la vida de la gente.
14: Rufián assenyalava Junts que continua estudiant les propostes del govern espanyol sense desvetllar el sentit del seu vot. Escoltem la diputada Marta Madrenas.
16: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
14: Fons de la Moncloa són optimistes respecte del suport de Junts. Asseguren que l'executiu espanyol ha treballat molt en els textos perquè tothom hi estigui còmode.
1: Veurem finalment quin és el vot de Junts. Madrena es deia que ho estaven estudiant i també ho acaba d'explicar també des del Congrés la seva portaveu, en aquest cas Míriam Nogueras, que assegura que ha fet ja una primera anàlisi i que continuen estant decebuts i preocupats per aquest text. De moment, però, no acaben de dir quin serà el sentit del vot. Mentrestant, l'acampada de sol ja té rèplica a diferents ciutats espanyoles, entre elles Barcelona. Un centenar de persones ha passat la nit a la plaça Catalunya per reclamar mesures més contundents en matèria d'habitatge.
14: Els participants consideren insuficients els nous decrets aprovats pel govern espanyol i reclamen més habitatge públic i una baixada dels lloguers. De moment, no han concretat fins quan es pot allargar l'acampada, que compta amb una desena de tendes. El sindicat de llogateres, impulsor de les principals mobilitzacions a favor del dret de l'habitatge, no ha fet cap crida a participar-hi. En canvi, sí que han anunciat cassolades demà a tots els ajuntaments per exigir la convalidació dels decrets i dissabte es manifestaran a l'Hospitalet en el que vol ser un pas cap a la vaga general.
1: I el món empresarial manté les seves reserves sobre els decrets del govern espanyol. En un comunicat, la patronal Pimec dubta sobre l'eficàcia de la renovació automàtica de lloguers i des del sector dels promotors asseguren que és un decret que es queda curt perquè no aborda canvis estructurals. Apunten que és positiu actuar d'emergència a curt termini, però oblidar-se del mig i llarg termini és un error. El president d'APSE, Xavier Vilajoana, critica la inacció del govern i demana mesures que accelerin la construcció d'habitatges i donin seguretat jurídica.
17: Que en aquest dia el decret hagi desaparegut, tal com estava previst, la modificació de la llei de suelo, una modificació que és imprescindible perquè molts habitatges assequibles que estan en planejaments ara mateix aturats vegin la llum, em sembla que és com una broma, no?
1: Vilajoana demana emmirallar-se en les polítiques d'habitatge d'Àustria i construir un pacte d'estat per fer front a la situació. En plan econòmic us expliquem que un nou informe alerta que Catalunya no està preparada per fer l'apagada de les centrals nuclears. Segons el calendari previst, ESCO1 ha de tancar portes del 2030, però l'ONG renovació

0: Hem-nos avisa que no serà possible si no s'accelera Ferran al desplegament de les renovables.
1: Així és una accelerada important, tenint en compte que la demanda elèctrica s'incrementarà en els propers anys. L'informe parla de fer créixer les energies renovables en un 230%, un objectiu molt ambiciós, ja que a hores d'ara la penetració de les plaques fotovoltaiques i els aerogeneradors només és d'un 21% a Catalunya. Per tant, consideren clau incrementar les plantes de renovables i impulsar també les centrals hidroelèctriques reversibles de la Fatarella i Flix i també la de Baells. Segons aquest estudi, si Catalunya no assoleix la producció necessària d'energies renovables, hi ha altres alternatives, però totes elles amb certs inconvenients: augmentar les importacions d'electricitat, sobretot de l'Estat, o substituir l'energia nuclear per gas, malgrat que és incompatible amb els objectius de descarbonització.
0: La Barcelona New Economic Week al Biniu torna a Barcelona del 5 al 7 d'octubre per impulsar l'economia del futur. Enguany, la setena edició amplia els seus continguts amb una sessió vertical sobre la intel·ligència artificial, el gaming o el sector agroalimentari.
1: L'esdeveniment tindrà lloc al D-Factory del Consorci de la Zona Franca de Barcelona amb una previsió de 12.000 assistents. Enguany s'amplien les seves sessions verticals amb especial dedicació a la intel·ligència artificial, un sector que defineixen de clau per a totes les empreses i startups. També debuta el sector del videojoc, l'agrofood, la ciència i l'energia, a més de mantenir ja les tradicionals. Durant aquests 3 dies, el Biniu reunirà talent i tecnologia de diferents àmbits per poder compartir idees, col·laborar, innovar i també crear aliances. Pere Navarro és el president executiu del Consorci de la Zona Franca.
2: Però una de les qüestions principals que té que veure amb el Biniu és que tots aquests temes es relacionen les tecnologies, es relacionen els temes i les persones que estan tirant endavant totes aquestes activitats.
1: L'edició tindrà 50 sessions de continguts i més de 80 experiències, ens ho explica la directora general Blanca Soriguer.
3: Però clar, no només això, sinó que el que fem és connectar aquests sectors i tindrem moltes experiències, tindre experiències amb els 5 sentits. És a dir, aquí qualsevol assistent tindrà experiències d'olfacte, d'oïda, de tacte i de gust.
1: Entre les activitats més destacades hi haurà la mostra d'un robot quirúrgic o la conducció d'un avió militar, tot i que l'eix central d'enguany, com diem, serà la intel·ligència artificial.
0: Passa minut i mig de 3:15 de la tarda, els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical denuncien que s'estan produint pressions, diuen, en alguns centres educatius per revertir els acords dels claustres que havien decidit no fer sortides ni colònies aquest curs. Més detalls des d'Onda Cero Lleida amb la Núria Mora.
4: Els representants sindicals s'han concentrat aquest dimecres davant dels serveis territorials d'educació a Lleida per reclamar la inspecció i el departament que respectin els acords adoptats pels claustres i denunciar les pressions que reben els docents dels més de 1.500 centres de Catalunya que s'han adherit a la iniciativa de no fer sortides ni colònies a aquest curs. Asseguren que en alguns centres s'està plantejant tornar a sotmetre a votació una decisió que, diuen, ja havia estat ratificada el curs passat. Ho consideren una situació inacceptable i critiquen que el debat se centri en aquesta mesura de pressió en comptes de centrar-se en la millora del sistema actual. Mireia Barés, de la CGT de Lleida, destaca el component laboral de la reivindicació.
5: Nosaltres no qüestionem el valor educatiu d'aquestes activitats, sinó que qüestionem les condicions en què es fan. Com per exemple el cas de les colònies, el professor continua treballant durant la nit i creiem que aquest temps s'ha de reconèixer com a temps de treball i que tingui les garanties corresponents tant en matèria de jornada, descansos, prevenció de riscos i responsabilitat laboral.
4: A banda dels docents, també reivindiquen millores en les condicions de les treballadores del lleure educatiu, com les monitores, coordinadores i personal de cuina.
0: Gràcies, Núria. Més coses. Casc obligatori per als usuaris de patinet, edat mínima de 15 anys per conduir-lo, guants homologats i calçat tancat per als motoristes i més protecció per a vianants i ciclistes. Aquestes són algunes de les novetats del nou Reglament General de Circulació aprovat pel govern espanyol, que posa el focus en els anomenats usuaris vulnerables de la via, Montse.
6: Per primera vegada, la normativa defineix aquest col·lectiu vulnerable que inclou vianants, ciclistes, motoristes i usuaris de vehicles de mobilitat personal. També incorpora noves mesures de seguretat en entorns urbans i interurbans, com l'impuls de camins escolars segurs o noves obligacions en els avançaments de bicicletes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha valorat positivament aquests canvis a la ciutat d'Onda Cero perquè assegura que reforcen la protecció de les persones més exposades als accidents. Igualment, destaca que troba faltar alguns elements, com és en el cas dels motoristes.
7: Hi ha algun element que nosaltres no veiem i també hi ha algun altre element que trobem a faltar. Per exemple, en el cas de motoristes, podíem haver parlat per primera vegada de l'airbag i deixar temps perquè s'incorporés l'airbag i hauria estat una bona oportunitat perquè creiem que és un element que té futur.
6: Segons l'AMIE, la nova normativa busca deixar enrere una visió centrada exclusivament en els vehicles per situar les persones al centre de la seguretat viària.
0: Atenció a aquesta dada, el 83% de les persones que viuen al carrer a Barcelona assegura haver patit algun delicte, agressió o situació de discriminació. Així es desprèn d'un informe de la Fundació Arrel sobre sensellarisme i aporofòbia. Tot i que la victimització global baixa lleugerament, l'estudi mostra que augmenten els insults, les amenaces i les agressions físiques.
6: L'estudi destaca que una de cada quatre víctimes identifica un component de porofòbia, és a dir, de rebuig per la seva situació de pobresa. Les dones són les més vulnerables i és que més del 40% afirmen haver patit agressions sexuals. Ho ha explicat la directora de Rels, Beatriz Fernández.
8: En el cas de les dones, per exemple, presenten percentatges molt més elevats d'agressions sexuals, coaccions, agressions físiques i discriminació en espais públics i privats. I pel que fa a les agressions sexuals, el 41,4% de les dones afirma que en algun moment de la seva trajectòria a carrer han patit algun tipus d'agressió sexual.
6: L'informe també alerta que gairebé dues de cada tres agressions no es denuncien, principalment perquè les víctimes consideren que fer-ho no serveix de res o desconfien del sistema. Amb tot, les entitats socials reclamen més mecanismes de protecció i recorden que garantir un habitatge estable continua sent la millor eina per prevenir aquestes situacions de violència.
0: Barcelona ja compta amb un segon equipament municipal per acollir dones i infants víctimes de violència masclista. El nou SARA, les sigles del Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida, ha obert, Anna, les portes al districte de l'Eixample.
9: Sí, concretament al carrer Muntaner, número 200. Aquest centre se suma al ja existent, ubicat a Nou Barris, al carrer Marie Curie. L'obertura del nou espai ha anat acompanyada de la incorporació de 16 treballadores més i la tinenta d'Alcaldia de Feminismes, Raquel Gil, celebra que tot plegat millori l'atenció.
10: Això ens permet, juntament l'ampliació dels metros amb l'ampliació de l'equip, ens permet també doncs, fer una acollida molt més propera a les dones, que no tinguin que desplaçar-se a un únic punt, sinó que hi ha una distribució territorial entre els dos llocs.
9: Des d'aquest mes de setembre, a més, l'equipament de Nou Barris centralitzarà l'atenció d'urgència de 9 del matí a 1 del migdia. En general, els SARA ofereixen informació i assessorament, atenció psicològica i accés a recursos residencials especialitzats, entre altres. El servei va atendre l'any passat prop de 1.300 persones, de les quals 900 eren dones i 340 infants i adolescents.
0: I abans dels esports, us expliquem que han trobat una persona morta a l'interior d'un vehicle submergit en una séquia de Torres de Segre. Al Segrià, el cotxe va ser localitzat aquest dimarts per un vigilant municipal que va donar l'avís als serveis d'emergència.

0: Doncs és l'hora de repassar l'actualitat esportiva amb el Víctor Lozano. Parlem, el protagonista, un dels protagonistes d'aquesta jornada és Rafinha, que ja torna a Barcelona.
1: Sí, el davanter blaugrana en principi pateix només un edema muscular a la cuixa dreta i això sí, abandona la concentració de Brasil per posar rumb a la ciutat comtal, on arribarà divendres i on se li faran proves mèdiques complementàries per conèixer l'abast exacte de la lesió. De confirmar-se que té un edema, s'estarà uns 10 dies de baixa, amb la qual cosa no està descartat pel partit de Lliga contra el Getafe. Si no hi ha lesió, ni tan sols hi haurà comunicat mèdic. Rafinha va ser substituït al descans del partit amistós que Brasil estava jugant contra Austràlia. Joan Laporta es va mostrar preocupat per la possible lesió d'un dels cracs de l'equip amb la seva selecció. Va ser en una entrevista a Mundo Deportivo on també va admetre que les relacions amb el Madrid són inexistents.
2: Bueno, lo que no podemos aceptar es que se falte a la verdad y cada vez que intervienen públicamente, pues se metan con el Barça. Nuestro departamento legal reacciona ante estas situaciones, lo hacemos con todos los que nos han condenado antes de juzgarnos y han dicho cosas que no eran ciertas. Yo lo que espero es que se rectifique y que con el Madrid ya sabéis que se han roto relaciones. Ellos pues comparecieron en el caso Negreira. Entendemos que solo para alargar el caso y justificar una actuación de su televisión y un discurso que tienen predeterminado, la relación existente es cero.
1: Hem obert els esports amb Rafinha, però perfectament també ho haguéssim pogut fer amb Lamine Yamal, que va donar una nova exhibició. Aquest cop amb la selecció espanyola i en el partit corresponent a la segona jornada de la Lliga A de la Nations League de la UEFA, en el que el combinat de Luis de la Fuente va golejar per 4-1 a Croàcia al Sánchez Pizjuán de Sevilla. El davanter mataroní va fer 2 gols, va donar una assistència i va ser nomenat MVP del partit. Inici de temporada espectacular d'un Lamine que només pensa en disfrutar.
3: Pero sí estoy disfrutando mucho y yo creo que se nota. Hace un mes me decías que estaba mal, que no sabías qué me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando, sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo. Bueno, estoy creciendo, al final me conociste con 16 años, entonces cada año pues iré mejorando, pero sobre todo por el bien del equipo.
4: Que si se ve más cerca de ganar la pelota de oro después de...

0: Bueno, no depèn de mi. Jo jugo, disfruto i depèn de vosaltres.
1: Espanya és primera amb 6 punts després de dues victòries en dos partits. En l'altre enfrontament del grup C, Anglaterra es va imposar a la República Txeca per 0-2 al Fortuna Arena de Praga amb un gol del blaugrana Anthony Gordon i un altre de Harry Kane. Més futbol, el Barça juga a 6:45 contra la Roma a l'estadi Trefontane en partit de la segona jornada de la fase grupal de la Champions femenina. Pere Romeu s'ha endut a les 4 jugadores que recentment han guanyat el Mundial Sub-20 amb Espanya. Aixa, Noa Jiménez, Carla Júlia i Rosalía, fet molt celebrat pel tècnic blaugrana.
2: Ara que ja estan aquí, doncs ben tornades, superimportant que ja estigui l'equip quasi al complet, en excepció de la Vicky i la Kika, que estan amb una lesió de curta durada, i la Laia una mica més de més durada, però valoro molt que tothom torni a estar aquí.
1: La novetat en l'expedició blaugrana és la presència de Van Aasten ja amb l'alta mèdica. Repassem la resta de duels previstos per avui. A la mateixa hora, Haken Juventus i París Futbol Club Arsenal, és a dir, a 6:45 de la tarda, i a 9:15 Olímpic de Lió Chelsea i Bayern de Múnich Benfica.
3: En bàsquet, primera derrota del Barça a l'Eurolliga.
1: Ha estat a la segona jornada, i a la pista del Dubai Basketball de Xavi Pascual per 94-87. Un pèssim segon quart va condemnar l'equip d'Alexander Sekulic, que, tret d'aquest tram, no va fer un mal partit, amb un enorme Kevin Panther, autor de 25 punts. El Real Madrid encara no coneix la victòria en guany a l'Eurolliga, ja que els blancs també van perdre a la pista de l'FC Istanbul, 94-84. En el derbi ACB disputat al Roig Arena, el València Bàsquet es va imposar al Baskonia 111-88. No deixem l'esport de la cistella perquè el Quizanàs Manresa debuta avui a l'Eurocup, visitant a 6:45 el PAOK. L'expedició vegenca ha arribat aquest mateix matí a Salònica després d'un dia sencer de viatge, ja que va perdre l'enllaç en haver sortit el seu vol de Barcelona amb retard per les fortes pluges. També avui, per a 8:15 del vespre, l'Esperoni Girona juga el decisiu partit de la prèvia de l'Eurolliga femenina a la pista de l'Emla Konut de Turquia. I el Barça rep a 9:15 a l'Oparrulo, al Palau Blaugrana, en partit avançat de la setena jornada de Lliga, que disputa l'equip de Javi Rodríguez a la Main Road de la Champions. Disputarà quan es disputa aquesta jornada, el Barça no podrà jugar-la perquè estarà disputant la Champions, volíem dir. A l'entrenador del Barça, doncs, no li fa nos aquesta jornada intersemanal.
4: Estoy segurísimo que si le preguntas a los 14 equipos restantes que no pueden jugar entre semana porque no están clasificados para Champions, te diría que los cambiarían por nosotros, así que nosotros contentos, sabiendo que el calendario es más pesado, pero sabiendo que tenemos, bueno, pues ese toquecito de decir que estamos en la Champions, ¿no? Así que bienvenidos al partido. Tenemos una plantilla amplia, son minutos para demás jugadores, tenemos chavales del filial también que están aportando mucho en cada entrenamiento, lo están haciendo mejor, así que confiado, contento, y ahora hay otros jugadores que tienen que asumir ese rol, que tienen que coger más minutos y tienen que dar lo de sí.
1: I en tenis, Paula Badosa debuta aquesta propera matinada, no abans de les 6, a l'Open de la Xina, enfrontant-se a l'australiana Daria Kazatkina.
3: Perfecte, Víctor Lozano, gràcies. Bona tarda.
1: Bona tarda.
3: Tres minuts per les 3 de la tarda. Avui expliquem que acaba d'aterrar al Teatre Barceloní el musical Mamma Mia.
5: Després de 3 temporades d'èxit a Madrid i d'un any de gira per tot Espanya, ara aquesta història d'illa grega i cançons d'Ava arriba al Teatre Tívoli de Barcelona, que aquest dimarts al vespre ha viscut l'estrena amb un recinte ple de gom a gom. La protagonista de la història és Donna Sheridan, a qui dona vida Anna Lagares.
6: Jo crec que és una dona doncs, forta, valenta, decidida, i jo també tinc aquesta cosa, no? Em sento així, llavors jo crec que puc empatitzar molt amb aquest personatge. I llavors també té molts moments de vulnerabilitat, no? I de por, com tots tenim. I jo crec que és un personatge molt natural, al fons, vull dir que el coneix molta gent, però vull dir, és una dona com qualsevol altra, com qualsevol que podria estar doncs, lluitant pels seus somnis.
5: Més d'un milió de persones han vist aquest muntatge que arreu del món ja han gaudit 70 milions. Per tant, tothom està convidat a anar al casament al Teatre Tívoli de Barcelona, que acaba convertint-se en un gran concert amb unes cançons que tothom se sap de memòria.
3: I el Festival Internacional de Jazz de Barcelona ha donat el tret de sortida a la seva 58a edició amb un protagonista de luxe, el cantant italià Zucchero. Adesso credo nei miracoli
5: in questa notte. L'artista ha inaugurat el certamen al Palau de la Música Catalana amb un repàs als grans èxits de la seva carrera. Amb la gira Overdose d'Amore Gold Tour 2026, l'artista italià ha ofert un concert carregat de clàssics que han marcat 4 dècades de trajectòria, temes com Sense una dona o aquest mític Baila Morena. Es tracta d'una cita canceta també al trienni commemoratiu dels 60 anys d'història del festival. Aquesta edició de

0: Es gratis hasta el 10 de diciembre. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
1: Desconecta del ruido, siente tu pulso, respira y lánzate a correr. No hay otro lugar, no hay otro momento. Es aquí y ahora. General Maratón de Málaga. Basta de imaginarlo, tu momento ha llegado. Inscríbete en generalmaratonmálaga.com con el patrocinio de Vitas, Servicio Médico Oficial y Omodo Yaecu.
2: A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en 2 minuts.
3: Què tal? Bona tarda. El Barça femení s'enfrontarà a la Roma d'aquí a uns minuts, a 6:45 de la tarda, en el duel de la segona jornada de la Lliga de Campions femenina, amb Aitana Bonmatí a la convocatòria, però encara sense Vicky López ni Quica Nazaret, que continuen de baixa. Les de Pere Romeu ja tenen 3 punts al sac després de sumar la primera victòria la setmana passada a l'estadi Johan Cruyff contra el París Futbol Club. A la mateixa hora arrencaran 2 partits més, el Haken Juventus i el París Arsenal, i més tard, a les 9 de la nit, Olympique de Lió, Chelsea i Benfica Bayern de Múnich. Més qüestions, Rafinha torna a Barcelona després de confirmar-se que pateix un edema muscular produït a l'amistós que va enfrontar ahir al Brasil amb Austràlia. Un cop aterri a la capital catalana, el davanter blaugrana se sotmetrà a més proves per confirmar el diagnòstic inicial. Rafinha, per tant, està descartat pel tercer i últim amistós que el Brasil havia de jugar a l'Índia. I en clau selecció espanyola, Alejandro Grimaldo ha estat desconvocat de la concentració de la selecció espanyola. Lateral esquerre, Matalassé va patir una punxa de muscular durant l'escalfament d'ahir contra Croàcia, i en el seu lloc el seleccionador Luis de la Fuente ha cridat al lateral del Betis, Fran García. I a la plana poliesportiva, en bàsquet, 2 partits de la segona jornada de l'Eurolliga. A les 8:05, Maccabi Besiktas, i a 8:15, Panathinaikos Asvel. I aquesta tarda també arrenca l'Eurocup, un torneig que jugarà un equip català, el Kitsanes Manresa, que s'estrenarà a la pista del PAOK de Salònica a 6:45 de la tarda. I en futbol sala, el Barça jugarà un partit avançat a la 7a jornada de Lliga, al Palau Blaugrana, contra l'Oparrulo gallec a 8:45 del vespre.
2: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio.
4: Només la teva ràdio favorita podia fer-ho possible. Gaudeix del directe d'una de les bandes número 1 del pop nacional amb Europa FM. Volver a ver tu nombre. El divendres 2 d'octubre, a la Sala Salamandra de l'Hospitalet, Bombai et descobriran els temes que els han portat a la cúspide en un showcase exclusiu. Recull les teves invitacions per Europa FM a Barcelona a les Rambles 88-94, quarta planta. Bombai, com mai els has vist, amb Europa FM.
2: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terran.
5: Gabriel Jesús.
6: Què? M'encanta el fitxatge.
5: Ah, sí?
6: M'encanta. Em sembla una alternativa qualitat-preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, noi, bé, agafa-ho. És que dir, què el farà servir? No ho sé.
3: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de bé, de temporades regulars a l'Arsenal, amb alguna lesió. No sé, a mi em costa creure...
7: L'Arsenal, per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar?
5: Ah.
7: Recordeu, Overmars també era molt bo. Tal Emmanuel Petit també.
5: També.
2: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
5: ¿Qué es lo que ocurre? Termina uno de pagar la hipoteca de su casa y está feliz, está contento. Pero cuando llega el precio del seguro de hogar y ve que no te han mejorado nada, lo único que te sale decir es... ¿Qué?
8: Pues ¿sabes qué? Vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555, 91-555-5555. ¿Qué? Vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
9: ¡Por fin!

0: 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
1: Onda Cero Podcast presenta.
2: Espías, clave secreta. Durante casi tres décadas, los servicios de inteligencia occidentales buscaron al hombre más peligroso de la Guerra Fría en Europa Central. Lo que encuentran dentro cambiará para siempre la manera en que Alemania entenderá su propio pasado. La mayor operación de detención de espías rusos en suelo americano desde el final de la Guerra Fría. Bienvenidos, agentes. Esto es Espías, clave secreta. Al habla, Vicente Vallés.
1: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
3: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
4: Cariño, me han echado del trabajo. Cenamos hoy.
5: Si el sexo funciona, lo demás no importa. Toma Sexvital con maca y recupera tu deseo sexual. Sexvital.
6: Zaragoza es una ciudad de fiestas, de cultura y de patrimonio. Una ciudad con siglos de historia y mucho que contar. El 5 de octubre por fin viaja hasta Zaragoza para realizar una edición muy especial en directo desde la Sala Galve del Auditorio de Zaragoza. A partir de las 3 de la tarde, Jaime Cantizano y todo su equipo conversarán sobre todo lo que hace única a esta ciudad. Por fin desde Zaragoza, con Jaime Cantizano. Onda Cero, tu radio.
7: Onda Cero Barcelona.
8: Mundiauto, el centro comercial del vehículo de ocasión, ha ampliado su stock. Más de 1,000 coches disponibles que podrás ver y comparar in situ. Instalaciones renovadas. 148,000 personas ya han comprado coche en Mundiauto, en el Prat de Llobregat. Póntelo fácil y sé tú la próxima. Mundiauto.com.
9: A la brúixola de Radio Estadio Catalunya d'avui repassarem l'actuació dels internacionals del Futbol Club Barcelona als partits de les seves respectives seleccions, en concret la dels sis jugadors que amb Espanya golejaven a nit Croàcia a la Nations League per 4-1 a Sevilla amb doblet de Lamine Yamal, i el segon Austràlia-Brasil amistós, que aquest cop ha suposat el retorn a la ciutat comtal de Rafinha a causa d'un edema muscular. Escoltarem el defensa de l'Espanyol Unai Núñez en la represa dels entrenaments després de sis dies de descans, i passarem per Madrid, on el central del Real, Raúl Asensio, haurà de passar pel quiròfan a causa d'una fractura per estrès a la tíbia dreta. A més, la farem patar amb un campió d'Espanya i Catalunya de Muay Thai i el seu entrenador de cara a la cita d'aquest cap de setmana a Malgrat de Mar, amb tres campionats nacionals de tres arts marcials diferents, el Muay, el K1 i el Kickboxing. I repassarem el camí dels i les nostres esportistes de cara als Jocs Olímpics de Los Angeles de 2028. Tot plegat de 2 de 9 fins als 10 en punt de la nit.
7: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio a Onda Cero Catalunya. A Onda Cero Catalunya, lideratges.
10: Quan parlem d'Alzheimer, la protecció de la persona afectada va molt més enllà de l'atenció sanitària. Poden aparèixer dificultats per prendre decisions, gestionar el patrimoni o defensar els propis interessos. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges parlem amb Míriam Mosteirín, advocada especialitzada en dret hereditari, planificació successòria i, a més, vocal de l'associació Recuérdame, el principi de les connexions.
11: Vull aportar una mica de llum a les famílies que es troben en aquesta situació.
10: Què pot fer des del primer moment per protegir els seus drets i la seva autonomia?
11: La millor manera d'abordar aquest assumpte és amb caràcter previ. Quan encara podem preveure la situació sense que ens afecti directament i que els familiars puguin intercedir i parlar lliurement sense que la persona doncs, es senti molt abrumada de que tinc un diagnòstic, tinc una malaltia.
7: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 6 a 7 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
12: Roberto Brasero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
13: Hola, Jaime. Pues encantado de estar
12: no
13: aquí.
12: No te voy a preguntar por el tiempo, la previsión del tiempo, porque ya hablas bastante y si no, que sí. Escuchen la radio, que te vean en la televisión, si
13: muy
12: te
13: bien,
12: parece.
13: Muy bien, ahí lo dejamos todo claro, pero aprovechamos.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, tanca el segon dia de debat de política general, collat tant per socis com per oposició. Continuarà tenint el suport dels que va permetre que fos investit president, Comuns i Esquerra, però endureixen el to i exigeixen el compliment dels acords a què van arribar perquè Illa ostenti el seu càrrec. Els republicans demanen complir amb l'agenda independentista, amb una amnistia que a dia d'avui encara no veuen efectiva, i els comuns reclamen més contundència a l'hora de solucionar la crisi de l'habitatge. Però l'equador de legislatura ja ha superat.

0: Del president carrega també a les espatlles amb les exigències de l'oposició, una oposició que el titlla de pitjor president de la història, segons els juntaires, i que, segons els populars, té la intenció de fer-lo fora del govern. El president ha fet una sèrie d'anuncis durant les últimes hores que caldrà veure com s'haurà de fer front al seu compliment, però abans de tot cal que tingui els suports suficients com per tirar endavant el resultat d'una votació que coneixerem demà al migdia. On més apunten les agulles de la brúixola d'avui, que és dimecres 30 de setembre? Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Començarem amb una anàlisi d'una dada esfereïdora, que indica que més d'un 83% de les persones que viuen al carrer a Barcelona han patit algun delicte, agressió o discriminació, segons apunta un estudi d'Arrels Fundació. Coneixerem com funciona la justícia en aquests casos i què s'hauria de fer per fer front a les infradenúncies d'aquests fets.
1: En el viatge al temps que fem cada setmana amb el Pau García, ens traslladarem avui a l'any 1960 i coneixerem els orígens de la denominació Origen Penedès a la prèvia de la celebració de la 16a edició del Festival del Vi i de la Gastronomia de Cambrils, on també hi farà acte de presència aquesta denominació d'Origen Penedès.
0: En economia parlarem d'inversió. Quins passos hem de seguir per endinsar-nos en aquest món? Tothom pot invertir? Quina diferència hi ha entre inversió i estalvi? Totes aquestes i més preguntes les respondrem amb el director de l'Institut d'Estudis Financers, Jordi Martínez.
1: I acabarem analitzant el fenomen del, atenció, chemsex, la pràctica que consisteix en el consum de drogues psicoactives amb l'objectiu de mantenir relacions sexuals intenses. Parlem dels perills d'aquest fenomen i el paper que hi juguen el VIH i les malalties de transmissió sexual.
0: Sonarem aquí a la sintonia d'Onda Cero Catalunya fins a 9:15 del vespre en una brúixola que pilota el control tècnic Vicenç Armero. El president de la Generalitat, Salvador Illa, acabarà el seu tercer debat de política general amb la garantia que Esquerra i els Comuns seguiran oferint certa estabilitat al seu govern, sí, però el seu suport no serà gratuït. Els republicans li exigeixen al president que compleixi amb l'agenda independentista i als comuns amb l'habitatge i la lluita contra l'extrema dreta. Marxem fins al Parlament de Catalunya, on ha seguit tot plegat el Ricard Jiménez. Ricard, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Sí, Esquerra ofereix a Illa una col·laboració responsable i garanteix estar al seu costat si compleix amb els acords que la van convertir president. Ara bé, segueixen sense tancar-se carpetes com el traspàs de Rodalies, el finançament autonòmic o la resolució del conflicte polític amb l'Estat. El seu president parlamentari, Josep Maria Jové, avisa que se li acaba el temps.
3: Perquè sense complir els acords signats no podrà tenir-ne de nous i l'estabilitat que tant desitja trontollarà. Perquè se li acaba el temps. La legislatura a Madrid està pràcticament esgotada, ho estem veient aquests dies, i cal que exigeixi el seu company de partit, el senyor Pedro Sánchez, que compleixi amb Catalunya i amb la seva gent.
2: La presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach, agraeix el discurs d'Illa en contra de l'extrema dreta, però li recorda que la major defensa de la democràcia és l'aposta pels serveis públics. A hores d'ara, li exigeixen que tingui valentia contra l'especulació.
4: Perquè sí, l'extrema dreta amenaça la democràcia, això ho sabem. Però és que la principal amenaça de la democràcia ve quan la gent no sent de manera quotidiana la seva utilitat.
2: I li responia ella assegurant que properament sortiran a la llum sancions contundents per l'incompliment al topall dels preus del lloguer.
5: Si hi ha una llei, s'ha de complir. Té els seus passos, s'han de fer ben fets, és una qüestió que requereix, perquè no seran sancions de 50 euros, li asseguro. Seran sancions, tal com preveu la llei, contundents.
2: La CUP va un pas més enllà i li demana al govern de la Generalitat que prohibeixi del tot les compres especulatives. La sessió s'ha suspès cap a les 5 de la tarda i no reprendrà fins demà, quan es votaran a partir de 2:15 de la tarda les propostes de resolució de cada partit. Serà clau veure si Esquerra, Comuns i la CUP se sumen a les propostes d'habitatge d'Illa, que en cap cas, per cert, fan referència a limitar la compra especulativa. Per contra, les dels Comuns s'hi plantegen fins i tot expulsar els fons d'inversió del mercat de l'habitatge, prohibint la compra a les persones jurídiques. L'altre tema que també pot portar cua és el que posa sobre la taula Esquerra Republicana, que demà tornarà a obligar el govern socialista a posicionar-se sobre si reconeix que encara no s'ha resolt el conflicte polític amb l'Estat, quan encara no s'ha aplicat l'amnistia a tots els líders independentistes.
0: Sigui com sigui, sembla difícil que s'aprovi la reprovació del president de la Generalitat proposada aquest matí per Junts per Catalunya, i és que els socis d'investidura estan més predisposats a seguir pressionant el govern perquè compleixi amb els acords ja tancats que no pas deixar deixar Salvador Illa en evidència, Ricard, davant del Parlament.

Sí, la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, assegura que és el pitjor president de la història per governar en submissió a Madrid. De fet, volen saber què en pensen la resta de partits i per això proposen que el Parlament voti la seva reprovació.

0: amics populars del nou finançament, però Fernández només treballarà, diu, per fer-lo fora de la Generalitat.
1: El que li demano a vostè és que faci el mateix en el seu espai polític. Que mostri coratge per dir als seus companys del Partit Popular i pot trobar aliats a València, a Múrcia, fins i tot a Andalusia.
2: Li avanço que la meva modesta però enèrgica influència la faré servir perquè el senyor Pedro Sánchez marxi cap a casa i després vostè.
0: Les discrepàncies amb Vox i Aliança Catalana són evidents en matèria d'immigració. Tant Ignacio Garriga com Sílvia Oriols han assenyalat l'arribada de persones islàmiques com l'origen de la saturació dels serveis públics i els problemes de convivència a Catalunya. Illa ha aprofitat les seves paraules per parafrasejar el Papa Lleó XIV i defensar un cristianisme que rebutja tota forma de discriminació sobre els drets fonamentals de les persones.
3: Gràcies, Ricard, per totes aquestes cròniques del segon dia de debat de política general al Parlament. Per cert, que Illa ha anunciat una proposta per endurir les penes i que la tinença il·lícita d'armes, tant blanques com de foc, suposin l'ingrés a presó. Aquesta mesura, però, s'hauria d'aprovar al Congrés perquè les competències sobre la tinença d'armes és estatal. Alhora també s'ha compromès a crear 20.000 places residencials per gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030, que se sumen a les 6.000 ja anunciades i pactades durant aquesta legislatura. Més qüestions, perquè el govern espanyol ja té el sí d'Esquerra als dos decrets en matèria d'habitatge que es votaran divendres en un ple extraordinari al Congrés.
4: Nosaltres votarem a favor de tots els decrets que ajudin a pal·liar el drama de l'habitatge. Ara, em sembla que també és la nostra obligació i el nostre dret dir que aquestes mesures ens semblen clarament insuficients.
3: D'aquesta manera ho ha confirmat el líder dels republicans Oriol Junqueras des del Parlament, tot i que uns minuts després el portaveu del partit al Congrés, Gabriel Rufián, s'ha resistit a confirmar el vot positiu. Joan.
5: Tots dos coincideixen a assenyalar que aquests decrets recullen bona part de les seves propostes, però el líder d'Esquerra al Congrés ha volgut marcar perfil propi. A diferència de Junqueras, Rufián vol examinar la lletra petita dels dos textos.
6: Como saben, vamos a revisar hasta la última coma los textos del PSOE, hay que mirarlos a contraluz, por si acaso. Pero bueno, consideramos que sobre todo el primer decreto es recoge muchas de nuestras reivindicaciones, el segundo es clave y aquí yo creo que Junts es quien está jugando con la moral y con la vida de la gente.
5: Assenyalava Junts, Rufián, que continua estudiant les propostes del govern espanyol sense desvetllar el sentit del seu vot. Escoltem la diputada Marta Madrenas.
7: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant, però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
5: Fons de la Moncloa són optimistes respecte del suport de Junts. Asseguren que l'executiu espanyol ha treballat molt en els textos perquè tothom hi estigui còmode.
3: El món empresarial manté les seves reserves sobre els decrets del govern espanyol. En un comunicat, la patronal Pimec dubta sobre l'eficàcia de la renovació automàtica de lloguers.
5: Avisen que no serà una resposta adequada si limita de manera desproporcionada la capacitat dels propietaris de recuperar l'habitatge o els impedeix preveure la durada efectiva del compromís. Així mateix, critiquen que es vulgui limitar les rendes i al mateix temps incrementar la pressió tributària. Tot i aplaudir l'esforç del govern per facilitar l'accés a l'habitatge i incentivar el lloguer assequible, Pimec creu que els continus canvis normatius també poden generar incertesa i reduir l'oferta de lloguers. Per això, la patronal reclama un acord ampli i durador entre les forces polítiques, administracions i agents socials i econòmics per abordar aquest repte.
3: En la mateixa línia, des dels propietaris, el president d'APCE, Xavier Vilajoana, ha avisat que ja ha rebut trucades per posar en venda pisos de lloguer.
8: I que això el que farà, de moment, és que molta gent no aboqui nous projectes de build-to-rent, d'habitatge de lloguer, per gestionar lloguer en el nostre país, i això és així. De fet, en les últimes 48 hores ja hem tingut trucades en aquest sentit.
3: També demana emmirallar-se en les polítiques d'habitatge d'Àustria i construir un pacte d'estat per fer front a la situació. Mentrestant, l'acampada de sol ja té rèplica a diferents ciutats espanyoles, entre elles Barcelona. Un centenar de persones hi han passat la nit passada a plaça Catalunya i continuaran per reclamar mesures més contundents en matèria d'habitatge.
5: Els participants consideren insuficients els nous decrets aprovats pel govern espanyol i reclamen més habitatge públic i una baixada dels lloguers. De moment, No han concretat fins quan es pot allargar l'acampada, que compta amb una desena de tendes. El sindicat de llogateres, impulsor de principals mobilitzacions a favor del dret de l'habitatge, no ha fet cap crida a participar-hi. En canvi, sí que han anunciat cassolades demà a tots els ajuntaments per exigir la convalidació dels decrets i dissabte es manifestaran a l'Hospitalet, en el que

0: vol ser un pas cap a la vaga general.
1: Ho dèiem ahir, després d'un temporal que a principis de setmana va descarregar i ho va fer amb força a diversos punts de Catalunya, avui hem tingut un dia de cel més serè, més tranquil, alguns xàfecs puntuals però de poca intensitat. Demà dijous, però, Joan, sembla que tornen els avisos i les alertes.
0: Sí, tornem a tenir inuncat per la previsió de pluges torrencials dijous, principalment a l'interior i al sud. L'episodi començarà al matí a les comarques del litoral tarragoní i més amunt, al sud de Barcelona, i serà la tarda quan s'estendrà a l'interior i sud del país. La franja de pluja més intensa es preveu que sigui entre les 2 del migdia i les 8 del vespre, amb un grau de perill de 4 sobre 6, i es pot arribar a registres similars als que vam tenir a l'episodi d'inici de setmana. 40 litres per metre quadrat en només mitja hora.
1: Ja saben que una cosa és la previsió que els podem oferir avui, però els demanem que revisin l'última hora les actualitzacions del pronòstic per saber si s'intensifica aquest estat del temps i en quines zones. Més coses. Un nou informe alerta que Catalunya no està preparada per fer l'apagada de les centrals nuclears. Segons el calendari previst, ESCO1 ha de tancar portes l'any 2030, però l'ONG Renovem-nos avisa que no serà possible si no s'accelera el desplegament de les renovables.
0: Una accelerada important tenint en compte que la demanda elèctrica s'incrementarà en els propers anys. L'informe parla de fer créixer les energies renovables en un 230%, un objectiu molt ambiciós, ja que a hores d'ara la penetració de les plaques fotovoltaiques o els aerogeneradors només és d'un 21% a Catalunya. Per tant, consideren clau incrementar les plantes de renovables i impulsar les centrals hidroelèctriques reversibles de la Fatarella i Flix i també la de Baells. Segons aquest estudi, si Catalunya no assoleix la producció necessària d'energia renovable, hi ha altres alternatives, però totes elles amb inconvenients. Augmentar les importacions d'electricitat, sobretot de l'Estat, o substituir l'energia nuclear per gas, malgrat que és incompatible amb els objectius de descarbonització.
1: Anem ara cap a Ponent, perquè els sindicats USTEC, TES, CGT i la Intersindical denuncien que s'estan produint pressions en alguns centres educatius per revertir els acords dels claustres que havien decidit no fer sortides ni colònies aquest curs. Més informació des d'Onda Cero Lleida amb la Núria Mora.
2: Els representants sindicals s'han concentrat aquest dimecres davant dels serveis territorials d'educació a Lleida per reclamar la inspecció i el departament que respectin els acords adoptats pels claustres i denunciar les pressions que reben els docents dels més de 1.500 centres de Catalunya que s'han adherit a la iniciativa de no fer sortides ni colònies aquest curs. Asseguren que en alguns centres s'està plantejant tornar a sotmetre a votació una decisió que, diuen, ja havia estat ratificada el curs passat. Ho consideren una situació inacceptable i critiquen que el debat se centri en aquesta mesura de pressió en comptes de centrar-se en la millora del sistema actual. Mireia Barés, de la CGT de Lleida, destaca el component laboral de la reivindicació.
3: Nosaltres no qüestionem el valor educatiu d'aquestes activitats, sinó que qüestionem les condicions en què es fan. Com per exemple el cas de les colònies, el professor ha continuat treballant durant la nit i creiem que aquest temps s'ha de reconèixer com a temps de treball i que tingui les garanties corresponents tant en matèria de jornada, descansos, prevenció de riscos i responsabilitat laboral.
2: A banda dels docents, també reivindiquen millores en les condicions de les treballadores del lleure educatiu, com les monitores, coordinadores i personal de cuina.
1: Gràcies, Núria. Més coses. Casc obligatori per als usuaris de patinet. Edat mínima de 15 anys per conduir-lo, guants homologats i calçat tancat pels motoristes i més protecció també per vianants i ciclistes. Aquestes són algunes de les novetats del nou reglament general de circulació aprovat pel govern espanyol que posa el focus en els anomenats usuaris vulnerables de la via i que ens explica la Montse Valls.
4: Per primera vegada, la normativa defineix aquest col·lectiu vulnerable que inclou vianants, ciclistes, motoristes i usuaris de vehicles de mobilitat personal. També incorpora noves mesures de seguretat en entorns urbans i interurbans, com l'impuls de camins escolars segurs o noves obligacions en els avançaments a bicicletes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha valorat positivament aquests canvis a la ciutat d'Onda Cero perquè assegura que reforcen la protecció de les persones més exposades als accidents. Igualment, destaca que troba faltar alguns elements, com és en el cas dels motoristes.
5: Hi ha algun element que nosaltres no veiem i també hi ha algun altre element que trobem a faltar. Per exemple, en el cas de motoristes, podíem haver parlat per primera vegada de l'airbag i deixar temps perquè s'incorporés l'airbag i hauria estat una bona oportunitat perquè creiem que és un element que té futur.
4: Segons Lamiel, la nova normativa busca deixar enrere una visió centrada exclusivament en els vehicles per situar les persones al centre de la seguretat viària.
6: La brúixola a Onda Cero Catalunya. matius?
7: Berén Adrià.
6: Quina és la teva experiència com a cuiner?
7: Has estat alguna escola?
6: Has tingut algun mestre?
7: Això és una altra lliga.
6: Això són dos estrelles Michelin.
8: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
9: Estàs posant a tots al límit.
10: Andreu tots mal.
8: Gènesi. Cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: Puede que seas de los que vienen a Aranjuez por su palacio real, pero serás de los que se queden también para perderse entre sus jardines, navegar por el Tajo o saborear los productos de su huerta. Porque las mejores historias necesitan más de un día. Aranjuez, haz de tu tiempo el mejor patrimonio. Prepara tu viaje en visitmadrid.es. Comunidad de Madrid.
12: Bienvenidas a la sexta temporada de Drag Race España.
13: Nuevo taller, nueva pasarela, ya está todo listo.
14: Estrenamos temporada que promete ser deluxe.
15: Es que hay un nivel aquí que no se puede.
14: Racers, arranquen motores y que gane la mejor drag queen o king.
16: Drag Race España, sexta temporada. Ya disponible solo en Atresplayer. Y cada domingo un nuevo programa.
17: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
18: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
17: Hazte mutuero.
18: Condiciones en Mutua.es.
1: Passant 28 minuts de les 7 de la tarda, continuem repassant tota l'actualitat de la jornada a la brúixola, la sintonia d'Onda Cero Catalunya. Barcelona ja compta amb un segon equipament municipal per acollir dones i infants víctimes de violència masclista. El nou SARA, les cicles del Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida, ha obert les portes al districte de l'Eixample. Ana Utiel, què tal? Bona tarda.
19: Bona tarda, Lola. Concretament, aquest nou SARA es troba al carrer Montaner, al número 200. Aquest centre s'assumirà el ja existent ubicat a Nou Barris, al carrer Marie Curie. L'obertura del nou espai ha anat acompanyada de la incorporació de 16 treballadores més, ja en són més de 40, i la tinenta d'Alcaldia de Feminismes, Raquel Gil, celebra que tot plegat millori l'atenció.
20: Això ens permet, juntament l'ampliació dels metros amb l'ampliació de l'equip, ens permet també doncs, fer una acollida molt més propera a les zones, que no tinguin que desplaçar-se a un únic punt, sinó que hi ha una distribució territorial entre els dos llocs.
19: Des d'aquest mes de setembre, a més, l'equipament de Nou Barris centralitza l'atenció d'urgència des de les 9 del matí fins a la 1 del migdia. En general, al SARA ofereixen informació i assessorament, també atenció psicològica i accés a recursos residencials especialitzats, entre altres coses. El servei va atendre l'any passat prop de 1.300 persones, d'aquestes 900 eren dones i 340 infants i adolescents.
1: Gràcies, Anna. Bona tarda.
19: Bona tarda.
1: I Creu Roja preveu tancar a finals d'aquest aquest any al Centre de Protecció Internacional de Berga, un equipament pioner que es va posar en marxa ara fa 10 anys per acollir persones refugiades i sol·licitants d'asil, una decisió que afectaria una cinquantena de places i 11 llocs de treball.
0: Per aquest motiu, els treballadors han fet vaga per reclamar el manteniment del centre i evitar acomiadaments. La plantilla denuncia que, de moment, no ha rebut cap proposta concreta de reubicació. Paraules del delegat sindicat de la CGT i treballador del centre, Andreu Viladrell.
21: Llavors estem aquí per exigir Creu Roja, aquest nou tancament del centre del refugiat. Aquest va ser el primer centre que Creu Roja va obrir a la província, bueno, a Catalunya, amb la crisi dels refugiats de Síria. No entenem com Creu Roja tanca aquest centre. Val a dir que aquest és l'únic centre d'aquesta tipologia que Creu Roja tanca a Catalunya.
0: L'Ajuntament de Berga també ha lamentat la clausura d'un equipament que considera un referent a la comarca. Andrea Corominas és la regidora de Serveis Socials i Salut.
22: Hem parlat amb Creu Roja a Berga, hem parlat amb Creu Roja a Catalunya, i són decisions que venen de molt amunt, o sigui, són decisions que no, ningú hi pot fer res. Hem intentat esbrinar de qui era l'última decisió de tancar el centre de Berga, però no hi ha cap motiu en concret.
0: Durant aquesta dècada el centre ha acollit més de 900 persones de 44 nacionalitats diferents i ha desenvolupat programes d'integració, formació i orientació laboral. Segons les previsions, els usuaris actuals seran traslladats progressivament a altres centres d'acollida.
1: En economia, la Barcelona New Economy Week, el BNIU, torna a Barcelona del 5 al 7 d'octubre per impulsar l'economia del futur. Enguany, la 7ª edició amplia els seus continguts amb una versió vertical sobre la intel·ligència artificial, el gaming o el sector agroalimentari. Ferran Cuixart, què tal? Bona tarda.
23: Bona tarda. L'esdeveniment tindrà lloc al The Factory del Consorci de la Zona Franca de Barcelona amb una previsió de 12.000 assistents. Enguany s'amplien les seves sessions verticals amb especial dedicació a la intel·ligència artificial, un sector que defineixen de clau per a totes les empreses i start-ups. També debuta el sector del videojoc, l'agrofood, la ciència i l'energia, a més de mantenir les ja tradicionals. Durant aquests tres dies, el Viniu reunirà talent i tecnologia de diferents àmbits per poder compartir idees, col·laborar, innovar i també crear aliances. Pere Navarro és el president executiu del Consorci de la Zona Franca.
2: Però una de les qüestions principals que té a veure amb el Viniu és que tots aquests temes es relacionen les tecnologies, es relacionen els temes i les persones que estan tirant endavant totes aquestes activitats.
23: L'edició tindrà 50 sessions de continguts i més de 80 experiències, ens ho explica la directora general Blanca Soriguer.
3: Però clar, no només això, sinó que el que fem és connectar aquests sectors i tindrem moltes experiències, tindre experiències amb els cinc sentits. És a dir, aquí qualsevol assistent tindrà experiències d'olfacte, d'oïda, de tacte i de gust.
23: Entre les activitats més destacades hi haurà la mostra d'un robot quirúrgic o la conducció d'un avió militar, tot i que l'eix central d'enguany, com diem, serà la intel·ligència artificial.

0: Quan passen 3 minuts de 8:15 del vespre, de 7 del vespre volíem dir, volem posar especial atenció a la següent dada. El 83% de les persones que viuen al carrer a Barcelona assegura haver patit algun delicte, agressió o situació de discriminació. Així es desprèn d'un informe de la Fundació Arrel sobre sensellarisme i aporofòbia. Tot i que la victimització global baixa lleugerament, l'estudi mostra que augmenten els insults, les amenaces i les agressions físiques. Podem saludar ara a Eva Ubey, que és responsable de l'equip jurídic d'Arrels Fundació. Eva, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: A veure, a l'estudi destaqueu que no tota victimització és necessàriament aporofòbia, aquest acte de fòbia a les persones que viuen una situació de pobresa. Explica'ns aquesta diferenciació.
1: Això ho diem perquè vull dir, l'aporofòbia és aquella discriminació que l'origen de la mateixa ha sigut pel fet de que la persona està en situació de pobresa o en una situació desfavorida. La victimització té a veure amb tot el procés que passa aquesta persona i la victimització la pots tenir per qualsevol altre delicte, tot i que la motivació d'aquest delicte no tingui res a veure amb la situació d'estar a carrer.
0: Parlàvem d'aquestes dades que són sorprenents. Un 83% de les persones que viuen al carrer asseguren haver patit algun tipus d'agressió, discriminació, delicte. De quins perfils de persones estem parlant?
1: Clar, nosaltres el que fem és, o sigui, nosaltres aquestes dades que tenim, les tenim perquè hem anat i hem preguntat i encastat a les persones. Nosaltres fem un cop l'any enquestes a les persones que estan en situació de carrer. Llavors, aquestes dades són les persones que viuen i estan dormint a carrer i, bueno, i els perfils són, o sigui, són diferents perfils, però el que sí que són totes persones que en aquests moments estan als carrers de Barcelona.
0: Afecten més homes.
1: Sí, són persones que estan dormint al ras. Sí.
0: Uh-huh. Segons el gènere, hi ha diferència?
1: Hi ha diferència, o sigui, nosaltres preguntem, és cert que tenim menys dades de dones, però, per exemple, sí que tenim dades diferents, en plan, segons el gènere i el tipus de delictes, per exemple. Els delictes, diguéssim, amb un component sexual, hi ha moltes més dones, o sigui, és molt més gran el percentatge de dones que respecte dels homes. Sí. I els delictes, o sigui, en general les dones pateixen molts més delictes i molts més processos de victimització.
0: Tu ets responsable de l'equip jurídic d'Arrels Fundació i m'agradaria centrar-me en la teva especialitat. Dues de cada tres victimitzacions no es denuncien, segons l'estudi. Què ens diu això de la protecció jurídica de les persones que es troben en situació de sensellarisme?
1: Clar, el tema és que les persones que es troben en situació de carrer doncs normalment han perdut molt la confiança, sobretot en el sistema. És normal perquè, clar, quan una persona arriba a estar en situació de carrer, hi han hagut moltes causes, tant estructurals com institucionals, diguéssim que han sigut també partícips d'aquesta situació, no? I relacionades amb la rigidesa dels serveis socials, els mecanismes, els procediments. Llavors, les persones no tenen molta dificultat de denunciar perquè tenen molta desconfiança, han tingut experiències prèvies negatives, tots els processos normalment judicials o de denúncia són molt rígids i les persones, per exemple, doncs, depenent de la seva situació, si tenen pertinença, si porten algun embalum, doncs és molt difícil per ells. Per tant, també han patit molta revictimització en la seva trajectòria fins que acabes en situació de carrer. Per tant, ens trobem en que moltes de les persones que els hi preguntem no volen fer aquestes denúncies. O sigui, desconfien en el sistema i pensen que no arribarà.

0: a res i no volen passar per aquest procés.
1: Clar, quan dius pensen que no arribarà res, arribarà o no arribarà? És a dir, quan aquestes persones interposen una denúncia, quin és el procés i fins quin punt doncs, pot ser beneficiós, dit d'aquesta manera, per ells haver expressat doncs, que han rebut aquest tipus d'agressió?
0: Clar, quan una persona posa una denúncia, o sigui, clar, en primer pas és han d'anar a policia, després han d'anar al jutjat i han de ratificar aquesta denúncia, han de fer declaracions davant del jutjat, s'ha de passar per un procediment, s'ha de fer el judici. Llavors, tot això és un procediment que s'allarga molt en el temps, no hi ha cap previsió d'acompanyament social d'aquestes persones, llavors moltes d'aquestes persones tenen moltes dificultats per poder seguir el procediment. També en molts casos hi ha situacions, per exemple, doncs, no sé, una persona que ha patit una agressió a carrer ha de continuar dormint a carrer, no? I tenen molta por de que pugui haver-hi algun tipus de represàlia, etc. Després, quan aquests delictes, hi ha molts que tenen moltes dificultats probatòries i sobretot si des del principi no s'ha, diguéssim, no s'ha fet l'atestat o no s'ha tingut en compte que aquesta conducta podia haver tingut un component apuròfob, doncs després és molt difícil poder provar això. Per tant, aquesta persona potser ha de passar per tot un procés judicial molt farragós que li costa molt de sostenir i al final doncs, no es pot provar aquesta motivació apuròfoba i el delicte pot quedar amb una cosa, amb un delicte lleu, amb unes conseqüències que no tenen cap ressarciment per la víctima. O sigui, al final la persona fa un procediment que no acaba tenint una situació de ressarciment pel que ha viscut. I el que habitualment tenen és una sensació de revictimització.
1: Clar, això com es pot revertir i què es pot fer perquè cada vegada siguin més les persones que davant d'aquesta situació decideixin denunciar aquests fets?
0: Clar, nosaltres una de les coses que diem és que creiem que hauria d'haver-hi canals per fer la denúncia que fossin més accessibles i que tinguessin, per exemple, que estiguessin fora de les comissaries i que tinguessin com a acompanyament de serveis socials o professionals de proximitat. També pensem que és com molt important reforçar tota la part de la formació i l'especialització de totes les parts intervinents, vull dir, des del sistema judicial fins la policia i fins i tot altres actors que puguin intervenir de sanitaris o des de serveis socials. També s'hauria de tenir en compte i desenvolupar alguna mesura específica tenint en compte això, doncs el gènere, l'edat i la situació de vulnerabilitat, perquè no tothom que està a carrer necessita les mateixes atencions i sobretot el més important, que des d'arrel sempre ho diem molt, és prevenir, o sigui, és prevenir la porfòbia, prevenir la victimització, i això és molta sensibilització pública als joves, als centres escolars, i sobretot evitar molt el temps d'estada de les persones en situació de carrer, perquè al final estar en situació de carrer et genera una situació de molta vulnerabilitat i una de les conseqüències d'aquesta vulnerabilitat és que estàs molt exposat a les violències. Llavors,
1: ens quedem amb aquesta idea de sensibilització pública que ens comentaves doncs, perquè tots ens puguem contribuir en aquesta causa i poder revertir aquesta xifra que dèiem de 83% de les persones que viuen en situació de sensellarisme a Barcelona han patit algun tipus de delicte i només una de cada tres víctimes, volíem dir, acaben denunciant aquests fets. N'hem parlat amb Eva Ubeck, responsable de l'equip jurídic de Rels Fundació. Gràcies, Eva, bona tarda.
0: Moltes gràcies, bona tarda a vosaltres.
2: La brúixola. Catalunya quan baixen les revolucions.
3: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes-AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas a partir del 1 de octubre en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Latino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
4: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
1: Set i 42 en clau cultural. Els expliquem que acaba d'aterrar al Teatre Barceloní el musical Mamma Mia.
5: sabes bien cuándo fuera.
6: Després de tres temporades d'èxit a Madrid i d'un any de gira per tota Espanya, ara aquesta història d'Illa Grega i cançons d'Ava arriba al Teatre Tívoli de Barcelona, que aquest dimarts al vespre ha viscut l'estrena amb un recinte ple de gom a gom. La protagonista de la història és Donna Sheridan, a qui dona vida Anna Lagares.
7: Jo crec que és una dona doncs, forta, valenta, decidida, i jo també tinc aquesta cosa, no? Em sento així, llavors jo crec que puc empatitzar molt amb aquest personatge. I llavors també té molts moments de vulnerabilitat, no? I de por, com tots tenim. I jo crec que és un personatge molt natural, al fons. Vull dir que el coneix molta gent, però vull dir, és una dona com qualsevol altra, com qualsevol que podria estar, doncs, lluitant pels seus somnis.
6: Més d'un milió de persones han vist aquest muntatge, que arreu del món ja han gaudit 70 milions. Per tant, tothom està convidat a anar a casament al Teatre Tívoli de Barcelona, que acaba convertint-se en un gran concert amb unes cançons que tothom se sap ja de memòria.
1: I acabem amb més música, amb el Festival Internacional de Jazz de Barcelona, que ha donat el tret de sortida a la seva 58a edició, amb un protagonista de luxe, el cantant italià Zucchero.
6: L'artista ha inaugurat el certamen al Palau de la Música Catalana amb un repàs dels grans èxits de la seva carrera. Amb la gira Overdose d'Amore Gold Tour 2026, l'artista italià ha ofert un concert carregat de clàssics que han marcat 4 dècades de trajectòria. Temes com Sense una dona o aquest mític Baila Morena. Es tracta d'una cita que enceta també el trienni commemoratiu dels 60 anys d'història del festival. Aquesta edició del certamen també comptarà amb noms com Samara Joy, Diane Reeves, Andrea Motis i Ramon Mirabet, entre d'altres. I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home. Un altre dels eixos de la programació serà la celebració dels 20 anys de la Sant Andreu Jazz Band, que protagonitzarà diversos concerts i rebrà una de les medalles d'or del festival.
8: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
9: Nuevo Protos tercer año, 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast. Acertarás.
10: Tu testamento puede ser un acto de fe. Incluyendo a tu parroquia o diócesis en él, dejarás una herencia solidaria que ayudará a quien más lo necesita. Gracias a tu compromiso, la Iglesia continuará su labor social y espiritual, llevando un mensaje de esperanza para todos. Infórmate en tufetulegado.es. Por tantos.
11: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
1: Vinga, que anem a l'equador del programa i el que volem fer és un cop d'ull a tota la informació esportiva que deixa la jornada d'avui. Víctor Llucià, què tal? Bona tarda.
12: Què tal? Bona tarda, com esteu?
1: Bé, tenim Lliga de Campions femenina en directe.
12: Sí, i de moment està guanyant el Barça 0-2 davant la Roma a Trefontaine. Han marcat Caroline Gray amb el minut 19 i Oladipo al minut 39 en pròpia porteria, així que el Barça estaria sumant la segona victòria a la màxima competició continental després de l'aconseguida la setmana passada davant el París a l'estadi Johan Cruyff. 0-2, partit al descans. També en directe Haken 0, Juventus 0 i París Futbol Club 0, Arsenal 1. Partits també al descans. Més tard, a partir de les 9 de la nit, es disputaran dos partits més, l'Olímpic de Lió-Chelsea i el Benfica-Bayern de Múnich.
1: Parlem ara en clau Barça masculí, perquè Rafinha arribarà avui mateix a Barcelona.
12: Sí, el davanter va ser ahir desconvocat de la concentració amb la seva selecció al Brasil, després de patir un edema muscular produït en l'amistós que el va enfrontar la canarinya amb Austràlia. Un cop aterri a la capital catalana després d'un viatge de més de 24 hores, el davanter blaugrana se sotmetrà a més proves per confirmar el diagnòstic inicial. Rafinha, per tant, no jugarà l'últim amistós que el Brasil havia de disputar a l'Índia i s'espera que pugui estar disponible pel dissabte 10 d'octubre, quan el Barça rebi el Getafe al Camp Nou just després de l'aturada de seleccions. En qualsevol cas, no es correrà cap risc amb el màxim golejador ara mateix del Barça. També en clau futbol internacional, Alejandro Grimaldo ha estat desconvocat de la concentració de la selecció espanyola. El lateral esquerre mata la seva patia i una punxada muscular durant l'escalfament, i en el seu lloc el seleccionador Luis de la Fuente ha cridat al lateral del Betis, Fran García. Ahir el conjunt de Luis de la Fuente va enllaçar 40 partits consecutius sense perdre. Triomf per 4-1 sobre Croàcia en el partit de la segona jornada de la fase de grups de la Nations League. Doblet i assistència d'un dels més destacats, de Lamine Yamal, que va fer una exhibició. Floretes per part del seu seleccionador, de la Fuente.
5: Destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona que en la intimidad del grupo es muy querido y se hace querer mucho, y nosotros estamos felices con él.
12: La selecció espanyola, que té 6 punts a la classificació, i el proper repte serà enfrontar-se a la República Txeca dissabte a l'estadi Carlos Tartiere d'Oviedo. De la resta de blaugranes pel món, Anthony Gordon també va tornar a marcar en el triomf d'Anglaterra contra la República Txeca.
1: Molt bé, i a la plana poliesportiva, a punts de bàsquet, handbol, futbol sala i tenis.
12: Sí, perquè tenim bàsquet en directe, primera jornada de l'Eurocup, queden... Bueno, han passat 3 minuts del tercer quart. PAOK de Salònica 44, Kitsanes Manresa 45-1 pel conjunt del Bages, que s'està estrenant en aquesta Eurocup. Més tard, a partir d'un quart de nou, a duel vital per l'Uni Girona, encara en bàsquet, les gironines que s'enfrontaran l'Embla Conut a Fontajau, amb una plaça per disputar l'Eurolliga aquesta temporada en una eliminatòria a partit únic. Més qüestions en handbol: el Barça buscarà demà proclamar-se campió del món per setena vegada a la seva història, la segona de forma consecutiva. Després d'una fase de grups impecable, els de Carlos Ortega es veuran les cares demà amb el Vespre hongarès a la final d'aquest Mundial de Clubs d'Egipte a partir de les 8 del vespre. En futbol sala, el Barça jugarà un partit avançat de la setena jornada de Lliga al Palau Blaugrana contra l'Opa Rulo a 8:45 del vespre. I en tennis, Marina Bassols jugarà per segona vegada la seva carrera al quadre final d'un Masters 1000, en aquest cas el de Pequín. La jugadora de Blanes ha derrotat la xinesa Yu per un doble 6-4 en la ronda prèvia. Per tant, Bassols, la número 131 del rànquing, debutarà demà, no abans de 9:45 del matí, davant la jugadora d'Uzbekistan, Kamila Rakimova, que és la número 76.
1: Molt bé, Víctor. Pregunta d'avui, com anem d'inversions?
12: Uf. A veure, alguna cosa... Sí, alguna cosa...
1: Alguna cosa.
12: Sí, però, gallina, però zero, o sigui, risc... 1/10. No, que parlen així, no, també, els...
1: Sí, sí, sí.
12: Que et diuen risc 4, risc...
1: Doncs
12: jo risc 1.
1: A veure si després de... Exacte, a veure si després...
12: Però m'interessa, m'interessa per si...
1: Puja de 4 sobre 10.
12: Clar, però llavors ja t'estàs arriscant, eh?
1: També.
12: Ja...
1: Exacte, més coneixement.
12: Prudència.
1: Exacte, abans d'això escoltarem a l'origen de la Deo Penedès. Gràcies, Víctor, bona tarda.
12: A vosaltres.
13: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
14: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa, y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
13: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
14: Llama a Verisur al 900-272-272.
15: Medishore.
1: Arriba ara aquell moment a la brúixola en què volem fer un viatge al temps, volem anar a l'origen, als inicis d'una notícia que estigui passant aquests dies, i qui pilota aquesta màquina del temps és el Pau García. Pau, què tal? Bona tarda.
16: Què tal? Bona tarda, Lola.
1: Avui ens portes la 16a edició del Festival del Vi i de la Gastronomia a Cambrils.
16: Doncs sí, la setmana vinent se celebra la 16a edició del Festival del Vi i de la Gastronomia a Cambrils, que va néixer ni més ni menys que l'any 2010, impulsada pel Patronat Municipal de Turisme de Cambrils i amb la col·laboració de la Càmera de Comerç de Reus i l'Associació País del Vi. I va néixer amb l'objectiu principal d'aprofitar les festes d'octubre de Cambrils per donar a conèixer els vins de la província de Tarragona i promocionar els productes del territori.
1: Ens agrada veure els orígens. La setmana passada ho fèiem amb la setmana del llibre en català, sí. Uns orígens que, com deies, són ara a l'octubre. Parlàvem que aquesta setmana del llibre en català abans era el març i també ho van aplaçar al setembre, no? Per tant, gairebé podem dir és escalfar abans del Nadal, una època doncs, en què el vi és un regal molt preuat.
16: Sí, sí, és que a més aquesta setzena edició del Festival del Vi i la Gastronomia de Cambrils, doncs, com hem dit, se celebrarà la setmana vinent, del 9 al 12 d'octubre, i ja no sabem en quin mes estem, l'octubre.

0: i reunirà 32 productors i distribuïdors de vins, 12 restaurants de Cambrils i representants de les principals denominacions d'origen de Tarragona i Catalunya, com la de Terra Alta, Priorat o Penedès.
1: Doncs precisament, com que parlem d'orígens, avui sí. Et vols centrar en una d'aquestes denominacions d'origen i així conèixer una mica com va néixer.
0: Sí, avui en concret ens centrem en la denominació d'origen Penedès, que és una de les més antigues de Catalunya. Hem pogut parlar amb en Francesc Olivella, director de la denominació d'origen Penedès, i així ens explicava els seus orígens.
2: La DO Penedès es va fundar a l'any 1960. De totes maneres, a l'any 33 del segle passat ja es parlava de que es havia de constituir una DO en el territori del Penedès. La DO Penedès es funda l'any 60, 1960, i es crea a base dels propis viticultors i elaboradors de vins del territori, doncs que d'alguna manera creuen en la necessitat de protegir els vins, de millorar la qualitat i de treballar en aquesta línia, no?
1: És interessant veure com, clar, es funda el 1960, però gairebé 30 anys abans sí. Ja se sentia la necessitat doncs, de crear
0: 33, eh?
1: Aquesta denominació d'origen. Exacte.
0: Sí, sí, la necessitat de crear-ho i, òbviament, també doncs, es neix amb uns reptes. Uh-huh. Doncs, en aquests 66 anys d'història s'han plantejat diferents objectius i així ho detallava Francesc Olivella.
2: Això ha anat treballant-se durant tots aquests 66 anys fins a arribar a dia d'avui, en què els propis elaboradors i viticultors de la DO Penedès doncs, tenen tota una sèrie de reptes per davant, bàsicament molt encaminats en tot el tema mediambiental, en tot el tema climàtic, en tot el tema qualitatiu dels vins. En aquest sentit, doncs, hi ha un pla estratègic de la pròpia DO aprovat i que estableix, entre d'altres, que fossin els vins de la DO Penedès siguin tots ecològics. Això es va aconseguir la verema passada.
1: Mm-hmm. Clar, per tant, un fet molt recent, aquest sí. Ecologisme, no? Del vi, sobretot amb el medi ambient, imagino també el canvi climàtic, doncs molt com a reptes que ara mateix s'han d'abordar sí, sí. I bé, hem vist com afectacions de les pluges i de les pedregades a les vinyes, doncs ha acabat repercutint al sector també.
0: Sí, és que a més, també vull destacar el repte més recent es va aconseguir la darrera barema amb la producció total de vins ecològics. Mm-hmm. Va ser interessant. I a més, doncs, la finalitat d'aquests vins ecològics m'explicava que és cuidar el medi ambient, però també el consumidor.
2: Tots els vins de la DO Penedès, barema 25 en endavant, són ecològics i, per tant, cuidant el medi ambient, cuidant el territori i també, evidentment, el consumidor, perquè són vins que s'elaboren, tant els raïms com els vins, sense afegir-hi cap producte químic de síntesi, per tant, en aquest sentit, són vins ecològics, i també treballant com a reptes en la sostenibilitat.
1: Clar, això afecta a la qualitat, als gustos, sí. No? Però també, evidentment, a la salut dels consumidors.
0: Sí, sí, ho millora. I també ha volgut remarcar, o parlàvem abans, de l'adaptació al clima i la recuperació doncs, de varietats ancestrals. Això ho explicava el director de la denominació d'origen Penedès.
2: És important destacar també tot el tema d'adaptació al canvi climàtic, tenint en compte les sequeres, la pluviometria, varietats ancestrals recuperades, que són les que ens permeten també ajustar-nos més al canvi climàtic i, per tant, en aquest sentit, treballar perquè els vins cada vegada siguin millors amb aquesta nova situació que tenim del canvi climàtic.
1: Doncs aquesta és la reflexió que ens ha enviat, que ens ha fet arribar des de la denominació d'origen Penedès, el seu director, Francesc Olivella. Recordem, Pau, 16a edició del Festival del Vi i de la Gastronomia a Cambrils, exacta setmana vinent, d'entre...
0: Del 9 i el 12 d'octubre.
1: Perfecte, amb 32 productors i distribuïdors de vins i també 12 restaurants de Cambrils i representants de principals denominacions
0: sí,
1: d'origen catalanes. Exacte.
0: I ho posen allà tot i quedarà, jo crec, un festival perfecte.
1: I tant, prèvia a la castanyada. Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies. La setmana vinent més. Gràcies, Pau, bona tarda.
0: Que vagi bé.
3: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
4: Octava fiesta de la vendimia de la denominación de origen La Mancha en Onda Cero. Este jueves 1 de octubre, más de uno con Rafa Latorre y Carlos Alsina se realizará desde la mayor cooperativa del mundo Virgen de las Viñas en Tomelloso. Patrocinan denominación de origen La Mancha, Junta de Comunidades, Campo y Alma y Diputación de Ciudad Real. Este jueves desde las 6 de la mañana, más de uno en la octava fiesta de la vendimia con Rafa Latorre y Carlos Alsina. Onda Cero.

0: tu radio.
1: Parlem ara d'economia perquè superat ja el setembre, un mes, ja ho saben, sempre exigent per les nostres butxaques, avui volem mirar una mica més enllà. Què fem amb els diners que aconseguim estalviar? Els deixem al compte? Els invertim? I si ho fem, per on comencem? Perquè invertir pot semblar un món reservat als experts, ple de conceptes, d'opcions i que no sempre són fàcils d'entendre. I per això avui volem posar una miqueta de llum a aquesta qüestió amb Jordi Martínez, és el director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers. Jordi, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-me.
1: Gràcies a tu per tenir-te aquí de nou. A veure, la frase aquesta amanida que diu els diners han de treballar, els hem de moure. Això és cert?
2: A veure, sí, els diners els hem de moure, però l'objectiu no és moure els diners i assumir riscos perquè sí. El que caldria és moure'ls d'acord amb els nostres objectius. O sigui, al final és quins objectius tenim, a quin termini són, quin perfil de risc tinc jo, no? I a partir d'aquí, doncs, sí, plantejar-se invertir, no? Però això de hem de moure els diners, perquè sí, no, ha d'haver-hi un perquè.
3: Hi ha gent molt boja, que si els veu quiets al banc durant un dia sencer es posa molt nerviós perquè creu que està perdent diners, que per la inflació podria ser, ara ho analitzarem. Primer de tot, definim conceptes i diferenciem-los. Per exemple, estalviar i invertir, perquè hi ha molta gent que els veu molt correlacionats i creu que si no inverteix no aconsegueix estalviar i que si no ha estalviat no pot invertir.
2: L'estalviar seria separar diners que tinc avui per gastar-los demà, per gastar-los en el futur, i ja està. En canvi, invertir seria agafar aquests diners que he separat, que he estalviat, i posar-los, com deia al començament, a treballar, no? Aquesta seria la diferència.
3: Sí, és veritat que els dos, diguéssim, tenen un punt de relació en el sentit de són diners que en el present o en el futur més immediat no em reportaran un benefici, però que espero que en un futur, ja sigui econòmic o ja sigui que em permetin comprar alguna cosa, tindré un rèdit.
2: És així. I primer estalviar i després invertir. Què vull dir amb això? Que primer hem de tenir uns diners per si tinc un imprevist i aquests diners no els haig d'invertir perquè potser els necessitaré. Si se m'espatlla el cotxe, la rentadora o se'm trenquen les ulleres, doncs els hauré d'anar a buscar a un compte corrent o on sigui, però si els tinc invertits, primer que igual no els tinc disponibles i després que poden haver caigut de valor, no? I just els necessiti quan està baixant, per exemple, no? I, en canvi, invertir el que faríem és ja a partir de, que tenim ja un fons d'emergència i uns diners estalviats, doncs a partir d'aquí, doncs, diners que anem separant els podem començar a invertir.
1: Clar, en aquest moment em sorgeix una pregunta, que és el fet de dir, d'acord, quin percentatge o a partir de quants diners podria, doncs, començar a invertir?
2: Quin percentatge? Jo, més que un percentatge, el que diria és quina part tinc separada per un imprevist? I aquí sí que podem parlar del fons d'emergència, que a mi m'agrada, doncs, situar-lo entre 3 i 6 mesos de les meves despeses necessàries. És a dir, tot allò que jo necessito per viure. Doncs pagar el lloguer, pagar el menjar, pagar la roba, tot allò que sigui necessari per viure, ho multiplico per entre 3 i 6 vegades i tenir aquells diners estalviats. A partir d'aquí, el que entri, doncs, que capacitat de suportar les fluctuacions i són diners a llarg termini, doncs els puc començar a invertir.
3: És a dir, dins de l'estalvi, dins del diner que no necessitem en les despeses que tenim en un mes, per exemple, hem d'assumir una part de les despeses d'emergència, com deies tu ara, que és molt important, i després, si queda diners, és aquest concretament el que no està destinat a res concretament que hem d'invertir.
2: Sí, mirem un exemple, no? Algú que ja tingui el seu fons d'emergència i que té 10.000 euros més. Posem-nos que aquesta persona, doncs, aquests 10.000 euros està pensant, doncs, que l'any que ve s'anirà de viatge i se'n gastarà 2.000. I que els altres els vol per un cotxe, per l'entrada d'un cotxe d'aquí 5 anys, i la resta els vol per quan es jubili. Doncs clar, són tres situacions diferents, tres objectius diferents. Els diners que vol per el viatge de l'any que ve, aquests no li direm que els inverteixi, perquè igual en un any, doncs, igual la borsa baixa i té menys diners. Aquests li direm, posa en un compte corrent o en una lletra del tresor. Els diners que necessita per aquí 5 anys, doncs, compta també, no? Perquè en 5 anys, doncs, potser no és suficient per tenir un guany segur. I, en canvi, els altres, diríem, mira, doncs, d'aquests 10.000, 5.000 són per la jubilació, aquests diríem 15 anys o 20 o 30 per endavant, doncs aquests ja es pot invertir amb més tranquil·litat.
3: Jo crec que fins aquí hi ha molta gent que ha arribat al fet de, val, tinc uns diners que ara mateix no necessito, que em poden ser útils en un futur si van creixent, i he d'invertir. Però clar, aquest és el problema difícil i per això et truquem. Com ho hem de fer? La gent es pregunta,

0: perdré diners. I crec que és important desmitificar coses que tenim preconcebudes en aquest camp de la inversió. Per exemple, totes les inversions impliquen no poder tocar aquests diners en molt temps o hi ha diferents tipus?
1: No, sí, de fet, moltes de les inversions són líquides ja no el dia, sinó al moment. No? Per exemple, si tu compres una acció mentre el mercat està obert, doncs tu pots comprar i vendre el mateix dia, en qual la liquiditat no és un problema. Aquí el problema és sobretot el que dèiem abans, doncs, que realment doncs pugui per estar disposat a assumir el risc, i l'altre també doncs, mirar quins costos té, per exemple. No? Doncs, ostres, vaig invertir en una cosa que té aquesta comissió, o que té aquesta altra, o té aquest cost d'entrada, o com tu deies, que no podré sortir en algun moment. Tot això s'ha de tenir en compte a l'hora d'invertir. També tenir en compte doncs, la diversificació. No? Dir, ostres, doncs m'han dit que hi ha aquesta empresa que va molt bé, o aquesta criptomoneda, que guanyaré molts diners de cop. Bé, això sí que és arriscar molt, no? Posar tots els diners en un sol actiu. En canvi, diversificar doncs, permet doncs, que si les coses van malament per un costat, potser per l'altre es compensa.
0: Mm-hmm. Diversificar, això de no posar tots els ous a la mateixa cistella, sí. Perquè si alguna cosa falla, l'altra pues, segurament tindrem més sort. Parlem d'això, parlem dels riscos, que jo crec que és la paraula que més preocupa a la gent. Estem utilitzant moltes frases manides, la Lola te'n deia una, ara te'n dic una altra. Clar, els diners no cauen del cel. Això vol dir que estem assumint un risc, major o menor, sempre quan invertim?
1: Clar, hi ha un binomi que a mi m'agrada molt sempre destacar-lo, que és el binomi risc-rendibilitat. I això, les frases fetes ja també, no? Allò de no regalant duros a quatre pessetes, no? Doncs és això, si algú et dona o t'ofereix o et garanteix o t'insinua una rendibilitat molt més alta que la del mercat, vol dir que està prenent un risc, que jo tu, perquè els diners al final són teus, que una inversió una miqueta més segura. Quan tu busquis rendibilitats altes, per força, t'estaràs arriscant més. Sí, si ara veus que els tipus d'interès estan al voltant del 2,5 al 3 i hi ha algú que t'ofereix el 6, doncs aquí vol dir que hi ha risc al darrere. I això és molt important tenir-ho en compte, perquè vosaltres sou molt joves, però en el passat, per exemple, l'any 2000, que hi va haver tot el tema dels segells, us en recordo d'aquesta estafa que hi va haver, això, la rendibilitat era del 6-7%, quan les entitats financeres estaven pagant el 2 i el 3 perquè era el preu del mercat, no? Doncs, clar, era molt atractiu. La gent posava els diners allà, però darrere, doncs, clar, estava assumint un risc molt gran.
2: Volia preguntar-te per als tipus d'inversions. Ara, abans parlàvem de les accions, no?, de la borsa, els bons, els fons d'inversió, ETFs, dipòsits. Per algú que comença, que diu, vinga, vaig a iniciar-me una mica en aquest món de la inversió, com podem endreçar tots aquest tipus de ventalls d'opcions?
1: Al final, podríem dir que avui en dia hi ha una opció tan gran de productes i de tipus d'inversió que qualsevol cosa que vulguis fer doncs la pots trobar. No? Primer podríem dir per risc. No? Per risc, doncs, el que té menys risc seria un compte corrent, un dipòsit, que tot això està cobert pel Fons de Garantia de Dipòsits, o abans inclús una lletra del Tresor que respon l'Estat, i això és a curt termini, tot el que he dit fins ara és fins a un any. Després podríem trobar també amb risc baix doncs, un bo o la renta fixa, sempre tenint en compte que si és a llarg termini doncs, fluctua segons els tipus d'interès i és contraintuïtiu. Per exemple, si ara em compro un bo de l'estat francès que paga el 4, si els tipus passen al 5, el meu bo perdrà valor, perquè ja no el voldrà comprar la gent, perquè pagant el 4, quan el pot trobar al mercat, el 5. Vale? I doncs a vegades pensem, renda fixa, que bé, no té risc, no, sí, que també en té. Després vindria la renta variable, que seria comprar les accions. I els productes, fons d'inversió, ETFs, el que fan és com una cistella, que un fons d'inversió pot tenir tant renta fixa com renta variable, com només renta fixa, com només renta variable. I el que permet el fons d'inversió doncs, és que un grup de gent compri una cistella de productes i d'actius, un expert ho gestiona i tu tens els diners allà, a canvi pagues una comissió. I un ETF seria molt semblant, però que cotitza tot el dia. Funciona com una acció, però és un fons d'inversió. És a dir, tu el pots comprar a les 9 del matí i vendre a la 1 del migdia.
0: Entre aquests murs que comentàvem que té la inversió, un és el risc que comporta i l'altre és la gent que diu, ostres, és que és molt complicat, i he d'estar molt a sobre. Per exemple, per posar un cas, les accions, que són molt fàcils d'entendre, si pugen de valor, és que ara valen més que el preu que jo vaig pagar per tenir-les, i si baixen de valor, val menys, per tant, si

0: es venc, trauré menys del que he invertit. Clar, hem d'estar molt a sobre, hem de veure, ostres, ara està baixant, per tant vol dir que la gent no la vol. Potser més val que la vengui perquè potser d'aquí una setmana la tinga zero, o potser puja. Com es gestiona això també a nivell de salut mental?
1: Sí, a mi m'agrada dir que la inversió ha de ser avorrida. O sigui, jo veig quin perfil de risc tinc, genero una cartera segons el meu perfil de risc, i el perfil de risc, l'horitzó temporal i el que dèiem abans, els objectius vitals. I dic, home, si jo aquests diners són perquè em jubili i crec que puc assumir fins a tanta pèrdua, ho poso en aquest producte i no cal que ho miri cada dia, perquè si ho miro cada dia, com tu dius, doncs la meva salut mental se'm veurà perjudicada, perquè al final, doncs, quan veus que tenies 1.000 i ara n'hi ha 800, doncs això fa patir molt. I si estàs invertint a llarg termini, doncs no té sentit anar-ho mirant cada 5 minuts, perquè l'únic que faràs és patir.
0: Ens fa molt bé trucar-te avui, Jordi, primer per conèixer tots aquests detalls que, com a mínim jo, desconeixia sobre el món de la inversió i que és important tenir-los en compte, i de l'altre perquè dilluns vinent, 5 d'octubre, celebreu, puc dir, el Dia de l'Educació Financera, i enguany el lema és Estalvia, inverteix i avança. La inversió hi és en aquest lema. Entenc que en l'educació financera és un element important a tenir en compte.
1: Sí, clar, però el que deia dels objectius vitals, al final, sempre parlem de fer un pressupost personal, del fons d'emergència, però clar, per què gestionem les finances? Al final, gestionem les finances per obtenir benestar financer, per estar tranquils i per assolir els nostres objectius. Que els objectius, a vegades, s'allunyen, doncs, perquè la inflació s'està menjant els nostres diners, no? A vegades, doncs, ostres, vaig estalviar per fer l'entrada d'un cotxe. Doncs, bueno, igual quan estalvies 3 anys i el cotxe ja ha pujat tant de preu que aquests diners que he estalviat hauria sigut millor potser que l'hagués comprat abans amb un préstec, no ho sé. El que vull dir és que, per exemple, els europeus de mitjana estalvien més que els americans. En canvi, els americans tenen més patrimoni. Per què? Perquè inverteixen. Per això també hi ha, Europa s'està parlant de la Savings and Investment Union, la unió d'estalvi i inversió, podríem dir, que el que vol promoure és que els europeus, doncs, a banda d'estalviar, comencin a invertir per dos motius, no? Primer, perquè per tenir més a prop els seus objectius vitals i tenir més riquesa, i segon, perquè les empreses europees no depenguin només dels préstecs o el finançament que els pugui fer un banc. Sigui més com, per exemple, als Estats Units, que una empresa, doncs, és més fàcil que surti a la borsa, és més fàcil que trobi inversors privats que inverteixin. Doncs tot això no es pot fer sense una educació financera prèvia.
2: Un bon dia, per tant, per reivindicar, com deies ara, una educació financera que cada vegada que en parlem aquí a La Brúixola tenim més clar que és necessària, sobretot en un context econòmic, i ho parlem en diverses ocasions, en què cal prendre bones decisions amb els nostres diners, perquè cada vegada és més important en un context d'inflació, doncs, que va a l'alça, context també geopolític que afecta les nostres butxaques en les matèries primeres, per tant, important ho és i cada vegada més.
1: És així, tal com ho dius, és molt important. Ho veiem també, per exemple, quan veiem resultats també d'enquestes, com l'Eurobaròmetre, doncs que l'estat espanyol estem una mica per sota del que són els ciutadans de la resta d'Europa. També veiem a les proves PISA, no les que han sortit ara, sinó les de competències financeres, que les tindrem l'any que ve. Mm-hmm. Els últims anys hem vist també com els nostres alumnes estan per sota de la mitjana de l'OCDE, i és important, doncs, que anem donant tots aquests conceptes, que la gent aprengui i que puguin prendre decisions financeres que els acostin als seus objectius vitals.
2: Ens quedem també amb aquesta reflexió en el món de l'educació, la importància que hi té també a l'economia. Gràcies, com sempre, Jordi Martínez, director d'Educació Financera de l'IEF. Bona tarda, que vagi bé.
1: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
3: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
4: valorado
3: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
4: Y otra. Valorado.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Cariño, me han echado del trabajo.
6: Enamoso, ¿eh?
7: Si el sexo funciona, todo funciona. Toma Sex Vital. Sex Vital con maca y zinc recupera tu testosterona y deseo sexual. Sex Vital.
8: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra, un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable, y además es rico en hierro, para nosotros el mejor paté del mundo.
9: Pates la piara, más buenos que el pan.

0: detección precoz que también comentaba Ángel, desde un abordaje multidisciplinar, creo que esto también es importante porque, bueno, detectarlo de forma precoz puede ayudar, ¿no? A mejorar la calidad de vida, a mejorar el manejo de estos pacientes y también esto a disminuir su estigma. Y bueno, su estigma, el estigma que tenemos por parte de la sociedad.
1: Doncs ens quedem amb aquestes tres idees d'educació, formació, detecció precoç i les reflexions que heu fet al voltant del Chemsex i també tot el que implica. N'hem parlat amb Cristina de Álvaro, directora mèdica de VIH, de la biotecnològica Gilead a Espanya i Portugal, i també amb Àngel Rivero, metge responsable part de l'equip de BCN Checkpoint. Gràcies als dos, Cristina, Àngel, una abraçada.
0: Muchas
1: Moltes gràcies, bona tarda.
0: gracias.
2: Es molesto, ¿verdad? ¿Te imaginas oírlo cada noche? Sonofin te puede ayudar porque Sonofin con ginkgo biloba y melatonina reduce los pitidos y te ayuda a dormir. Sonofin.
3: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
1: Doncs així ens acomiadem ja de la última brúixola del mes. Ens emplacem, això sí, a demà quan es tanca aquest debat de política general que haurà durat tres dies i en què Salvador Illa continua amb la confiança dels seus socis d'Esquerra i Comuns, però més collat tant per les seves exigències com també per les de l'oposició. A la sessió de tancament de demà es votaran les propostes de les diferents formacions parlamentàries, una d'elles, de Junts per Catalunya, va dirigida directament al president, ja que sotmetrà a votació la seva reprovació. Tot això serà demà, ho analitzarem a la brúixola a partir de les 7. Ja saben que dijous és temps de tertúlia, tindrem temps per això i molt més. Ara deixem el relleu a la brúixola del Radio Estadio i l'Albert Arranz, que vagi molt bé. Fins demà.

0: I quan passen 5 minutets del punt horari de 8:45 i amb la realització musical del meu amic Vicenç Armero, convindrem que és una hora magnífica per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera de la jornada, que en clau Barça doncs ens deixa futbol gairebé en directe, perquè acaba de concloure, i la tornada d'un capità. Víctor Lucià, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Albert. Sí, ha acabat ara mateix el segon partit de la Champions femenina pel Barça i segona golejada 0-6 contra la Roma.
0: Ajustat.
1: A Trefontaine, un partit que ha obert la llauna amb una diana de Caroline Graham al minut 19, el Barça que ha marxat 0-2 al descans gràcies a Oladipo en pròpia porteria, i a la segona meitat les de Pere Romeu han sentenciat el duel amb un doblet de Clàudia Pina, un altre de Caroline Graham, i ha tancat la golejada Eva Peyor. Ha tingut minuts, per exemple, Aitana Bonmatí, que ja en va sumar a la Lliga, doncs ara també a la Lliga de Campions, i el Barça, que momentàniament se situa líder amb 2 partits guanyats de 2 disputats, així que 0-6 contra la Roma i nova golejada de la resta de partits. Juventus Haken 0, Juventus 3, partit del minut 93, i sorpresa perquè està empatant l'Arsenal 2-2 contra el París, així que...
0: Tinc un dubte, si tots aquells que ens hem passat la joventut dient-li al traductor de Terry Venables Graham Hunter, era en realitat Graham
1: aquest
0: Hunter.
1: És Graham Hansen, aquesta, com a mínim. No sé si és de Graham. La mateixa nacionalitat.
0: No.
1: O si no, Caroline, i ja surts... si dius Caroline, ja tot llest. Doncs les de Pere Romeu, que amb aquesta golejada contra la Roma, ja et dic, són líders, a falta del que faci l'Arsenal, que just acaba d'empatar davant el París. Més tard, Benfica, Bayern de Múnich i Olympique de Lió, Chelsea, a partir de les 9 de la nit. Com deies, l'altre nom del dia és Rafinha. Està previst que arribi aquesta nit a Barcelona després d'un viatge de 24 hores.
0: Hola.
1: Ahir per la nit, la Confederació Brasilera va confirmar que el desconvocava de l'últim partit que la selecció 5 cops campiona del món havia de jugar contra l'Índia. El desconvocava per un edema muscular. Rafinha, recordo que va jugar els 90 minuts, més de 90 minuts,
0: 95.
1: Que va durar el primer amistós contra Austràlia, però és que ahir va tornar a ser titular. Aleshores, només va aguantar els primers 45, la primera meitat, i Carlo Ancelotti el va substituir al descans. Després del duel es va sotmetre a proves mèdiques que van indicar que Rafinha pateix aquest edema muscular. Un cop aterri a la capital catalana, els serveis mèdics del club li faran més proves. Si el Barça confirma aquest edema muscular, no facilita un nou comunicat mèdic, perquè ja assumirà que el davanter brasiler no pateix cap lesió important i que ha tornat a Barcelona per precaució. Així que, de moment, tranquil·litat al Barça, perquè és possible que fins i tot Rafinha pugui estar disponible per jugar contra el Getafe el dissabte 10 d'octubre, al Camp Nou, just després de l'aturada de seleccions. En qualsevol cas, no es correrà cap risc, més veient el que li ve al Barça en aquest mes d'octubre, perquè després del Getafe ve la Lliga de Campions, Galatasaray a domicili, el Betis a la Lliga, altra cop a domicili, el Paris Saint-Germain també a terres franceses, i després rebre el Real Madrid al Camp Nou. Així que déu-n'hi-do el calendari que li ve al Barça en aquest mes d'octubre. Més qüestions sobre els blaugranes que estan repartits pel món. On hi ha més? Fins a 6, és a la selecció espanyola, que ahir va derrotar Croàcia per un contundent 4-1 al Sánchez Pizjuán de Sevilla en el duel de la segona jornada de la Nations League. Doblet i assistència de Lamine Yamal, que va fer una exhibició. Si et sembla, l'escoltem, perquè en parlava al final del partit, el crack de Rocafonda.
2: Pero sí estoy disfrutando mucho y yo creo que se nota. Hace un mes me decías que estaba mal, que no sabías qué me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando, sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo. Bueno, estoy creciendo, al final me conociste con 16 años, entonces cada año pues iré mejorando, pero sobre todo por el bien del equipo.
3: Que si se ve más cerca de ganar la pelota de oro después.
2: Bueno, no depende a mí. Yo jugo, disfruto y depende a vosotros.
1: Depende a vosotros.
0: A nosotros,
1: Bueno, como mínimo a España, de José Félix Díaz.
0: Félix Díaz, el director de l'AS.
1: El director del diari AS. I també, bueno, la Lamine Yamal, mostrant personalitat tant a la gespa com a la zona mixta. També floretes per part del seleccionador, de Luis de la Fuente.
4: Destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona que en la intimidad del grupo es muy querido y se hace querer mucho y nos estamos felices con él.
1: La selecció espanyola, que ja suma, atenció, 40 partits sense perdre. 40 és la millor ratxa vigent del futbol de seleccions i ja té 6 punts a la classificació de la Nations League, evidentment líder del seu grup. I el proper repte serà enfrontar-se la República Txeca dissabte a l'estadi Carlos Tartiere d'Oviedo. I per cert, de la resta de blaugranes pel món, Anthony Gordon va tornar a marcar en el triomf d'Anglaterra sobre la República Txeca. 2 gols en aquesta aturada de seleccions. Encara Gordon amb el Barça no s'ha estrenat.
5: Hay memorias imborrables, recuerdos maravillosos. Cuídalos tomando The Memory. Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory, de Pharma OTC.
6: ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
7: Parece sencillo, pero se tarda meses.
6: ¿Cómo?
7: Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.

0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arran.
1: I amb dos bons amics que tenen més coses en comú de les que ells es pensen. Són tots dos bona gent, són tots dos professionals top, són tots dos els guapos de la professió i tots dos venen d'un

0: d'un KitKat, d'un parèntesi, que és el que acostumen a fer molts companys quan s'atura la competició i se'n van les seleccions. Molta gent diu, oh, bueno, és que això de les seleccions de tant en quant va bé i tant, no, i tant que els hi va bé. David Ibáñez, Mediaset, Telecinco, hola.
1: Què tal, amic? Molt bé.
0: Jamie Easton, La Liga, hola.
2: Molt bones.
0: I tant que us va bé, no?, el que es pari la competició. Home, de tant en quant, eh? Maleta que te crió. Home, i alça por ahí.
2: Un descans està de puta mare.
0: Home, i tant. O com se diga, que és un infantil encara, Easton. Sí. Es pot saber, soc tafaner...
2: Ho he dit fluixet, però s'ha sentit.
0: Sí, s'ha una mica. Però és igual, a la repetició ho tallarem, no t'amoïnis. Dic que es pot... Jo soc molt tafaner de mena, ja ho sabeu, eh? Es pot saber el destí de l'Easton on tour, on road?
2: Sí, bueno, vaig anar a casa, relax, vaig anar a Menorca.
0: Home, hola, oh, quin... T'has portat ensaïmada?
2: Em vaig portar sobrassada i formatge aquesta vegada.
0: Bueno, vale, se't perdona.
2: Sobrassada, i no qualsevol, eh? No. Sobrassada de porc negre, fumada, no, amb un toc picantet...
0: Visca el colesterol. Visca el colesterol, noi. I l'Ibáñez?
2: Tant no fa mal.
0: I l'Ibáñez? Es pot saber el destí?
3: He estat una setmaneta a Montenegro, una visita als Balcans.
0: Easton, aquí ja calé,
3: la veritat que m'ha agradat.
0: Easton, ja calé aquí, eh? Ibáñez,
2: no, ja em passarà... És que vaig estar dubtant entre Albània i Montenegro, i vaig triar Albània i mira,
0: mira.
2: Ja em passarà ressenyes.
0: Ah, mira. I sí, què era, sí, platxeta, sí. David?
3: Platxeta, sí, sí. Aigües boníssimes, després pobles molt xulos també, i val la pena si us podeu escapar algun dia.
0: El David és un d'aquells, Easton, que quan arriba l'estiu canvia de color. Sí, de fet, jo estic convençut que té dues races. Una a l'estiu i una a l'hivern. És espectacular.
2: S'ha de mantenir el coreno. Quan l'he vist després d'un estiu, té un to de pell que jo no tinc, per ell.
0: No, ja te digo. Ara, també us ho dic ara, a la que agafeu tres setmanetes de curro, s'ha acabat el moreno, però vamos, ràpid.
2: Home, i tant.
0: Una cosa tremenda. Bueno, entrem en matèria, si us sembla. Parlem de viatges encara, perquè està seguint a l'Ibáñez de prop el vol, no sé si a través dels radars aquests, a través el vol del Rafinha cap a Barcelona, en concret, sí, cap a la terminal de vuelos privados, que és on tindrà que muntar guàrdia. M'ho veig venir, Ibáñez.
3: Estem darrere de la tornada de Rafinha, que pel que sabem ja està volant, i en principi, pel que la informació que tinc, és vindrà en vol regular demà. Ve de Brisbane, sí. I arribarà cap al migdia demà, sí.
0: Cap al migdia, bueno, m'alleugereixes, perquè demà tinc el Ginés Muñoz de EFE i el Marc Fuster de 3 Media, i si m'arribes a dir que vindria cap a aquesta hora, perdo un contertuli.
2: Ja la tenim liada.
0: No. D'aquesta manera no s'escaqueix el Fusterot.
3: Els donarà temps, sí.
0: I estarà aquí demà. Molt bé. Rafinha, que torna amb un edema. Ens hem de preocupar perquè edema era també el de la recta final de la temporada passada, David?
3: Jo, pel que em diuen, hi ha optimisme en el Barça. Creuen que no és res greu, però fins al divendres, que és quan es faran les proves a la Ciutat Esportiva, no volen confirmar res, però fins i tot estan pensant en el club que si no hi ha lesió, no faran comunicat. Llavors, jo el que penso, això ja és opinió meva, que no té res greu, que ha volgut complir amb la selecció perquè ell també, doncs, se sent brasiler i vol jugar sempre, encara que siguin dos amistosos, i ens podem pensar, però per què se'n va a Austràlia a jugar amb el Brasil? Bueno, els jugadors també volen jugar amb el seu país, no? I ell ha jugat aquells dos partits i diu que ja té prou, no va al de la Índia i vol estar aquí pel partit del Getafe, no? Que tinc dubtes que es jugui el dia del Getafe, però si ja torna demà... doncs fixeu-vos que d'una setmana i dos dies pel partit del Getafe, no? Jo crec que el que ve és, per precaució, torna i un partit menys i menys quilòmetres per fer amb la selecció i ja complir amb aquells dos partits.
0: Ja, jo entenc, eh? Jo entenc que tothom vulgui jugar amb el seu país, ho entenc perfectament, però hi ha vegades que no cal, Easton. Primer, perquè no és partit oficial, són amistosos. Segon, perquè és que és a cal Quimbamba. I tercer, perquè tens ascendència. Jo entenc que Andrichi no li pugui dir a Ancelotti, escolta, m'estalviem el... Però Rafinha, no, Easton?
2: Sí, a veure, diverses coses aquí. És a dir, me n'alegro que el David hagi dit vol regular perquè vol privat des de Brisbane és complicat.
0: No, però jo pensava que era el tram darrer, saps? Jo pensava que farien, Brisbane-París i París amb canvio de vol, agafo el mosquito i me'n vaig a terminar.
2: Sí, sí, ho entenc, ho entenc. Després

0: també dic una cosa, eh? Segons quins comunicats mèdics, que no hi hagi comunicat, et dona la mateixa informació.
1: Ja.
0: I després...
1: Petita rajada de l'Easton que la lleva dintre.
0: No, clar, és que aquests comunicats de té tal cosa i la seva evolució, mercat de disponibilitat, doncs moltes gràcies. Però...
1: A mi m'agradaria saber qui dimonis va inventar aquesta frase. T'ho juro que
0: sí,
1: m'agradaria.
0: És mítica ja, eh? És mítica. Sí, però dic una cosa. Com a mínim, i aquí trencaré una petita llança, el Barça segueix fent-ne de comunicats. Hi ha clubs que ni els fan, eh?
1: Ah, però escolta'm, abans eren... Però, vale, tot el que tu quieras, però abans eren Albert, rodes de premsa,
0: Albert,
1: Jamie.
0: O que directament et menteixen en un comunicat com grau 3.
1: Yeah.
0: De Federico Valverde, que és impossible que recuperin yeah.
1: Aquesta setmana. Jo recordo,
0: això és un altre tema.
1: Jo recordo que en Pau Descansi, el doctor Bastit o el doctor Borrell fer rodes de premsa i fins i tot
0: que sí,
1: a
0: que
1: vegades
0: sí.
1: Amb diapositives.
0: Que veure,
1: i amb un punter, mireu, veieu la corba del lligament, no sé què, i podia preguntar el que en tingués la gana.
0: Viscut,
1: bueno, una cosa tremenda.
0: Tots hem viscut moments en què s'especificava més o menys el temps de baixa, ara ja això és un pretèrit. Però, ja. Però el que volia dir sobre el tema de les concentracions, jo també crec que aquí hi ha una certa maduresa i una certa capacitat dels jugadors de poder asseure's amb els seus seleccionadors i poder arribar a certs acords. Jo estic convençut que avui en dia, i ho estem veient cada cop més, a la mínima molèstia els jugadors deixen de jugar segons quins compromisos en les seves seleccions i tornen ràpidament cap als seus clubs. I després estan bé per jugar el següent partit amb els clubs. Crec que hi ha una certa conscienciació de tot aquest tema. Ara, et podries estalviar aquí o allà? També et dic una cosa, jo quan parlo amb gent del món de les seleccions et diuen, sí, és que el club s'enfada molt. I et diu, per què has utilitzat el jugador en 3 partits? I després va i hi ha 4 partits en 2 setmanes que juguen cada 3 dies i juga els 90 minuts de cada un de tots aquests.
1: Vale,
0: i
1: petita,
0: diran, sí,
1: vale,
0: és, que,
1: petit...
0: és que cobra d'aquest
1: ah,
0: equip,
1: claro.
0: Tot el que vulguis.
1: Claro.
0: Però se l'ha de cuidar també, no?
1: Sí, correcte, però...
0: Se l'ha
1: no,
0: de cuidar.
1: Sí, i alguns ho fan, i la prova... Ho dic perquè moltes vegades aquí hi ha molta gent que té la tírria, no penso entrar en la profunditat del motiu, té la tírria de que, i vosaltres ho sabeu perquè ho heu viscut igual que jo, que la selecció
0: sí.
1: Experiment, no sé què, tal i qual. Vale, doncs mira, veus el comportament de Luis de la Fuente? Eric, què tens? Sents algo raro? Sí, cap a casa.
0: Exactament.
1: Valen? I t'està jugant partit oficial.
0: Però qui diu que el descans d'aquell partit de Brasil no hagi passat el mateix? És a dir, Rafinha, has sentit algú? Ja està, xau.
1: Ja, però
0: I
1: l'han
0: alliberat.
1: Ja,
0: quina
1: però,
0: és la polèmica?
1: Però saps quina és la diferència? La diferència és que Rafinha, quina? Que ho ha jugat tot amb el Barça, a un nivell
0: sí.
1: Estratosfèric, parlàvem, recordareu,
0: sí.
1: Fa 4 setmanes, dels sprints que feien les estrelles del futbol europeu comparades amb la de Rafinha, que
0: sí.
1: Haaland, Mbappé, Kane, tots aquests feien 12, 13, 14, el propi Lamine, i Rafinha n'havia fet 25,2.
0: Que sí. Et dic una cosa, Albert, i això ho admirem tots, però potser també ja s'ha d'obrir un debat sobre si amb un 4-0 Rafinha ha de córrer com està corrent
1: ja.
0: A la segona part.
1: Ja, també és veritat.
0: M'explico?
1: Ja.
0: Perquè és ell el que s'està exposant a una lesió. I jo em trec el barret cada cop que veig l'actitud d'aquest jugador, eh? No em malinterpretis.
1: No,
0: I quan els he pogut preguntar als seus companys d'aquí, per exemple, Karim Adeyemi, i l'altre dia, no sé si on va ser, si
1: al Ciutat
0: si de València, que va sortir i li dic, escolta, Karim, tenir el vostre capità fent aquests esforços titànics, entenc que això contagia, com a mínim. I ell diu, és que tenint a Rafinha fent això... implica que ningú es pot baixar del barco,
1: claro.
0: Que tots hem de fer el que fa ell. Claro. Per tant, té un aspecte molt positiu. Però jo crec que s'han de tenir converses de si estàs guanyant 4-0 un partit, ja tu, no vagis a pressionar el porter, que no cal.
1: Fica cullerada, David.
2: Sí, no, jo, el tema seleccions sempre és el mateix, no? Critiquem el jugador. Aquí el problema és el calendari. El jugador no té cap culpa que els partits de selecció estiguin enmig de la Lliga i de la Champions i de la temporada. ¿Vale? Jo en això no estic d'acord amb aquest calendari. Però puc entendre que Rafinha, encara que sigui un amistós, vulgui anar amb la seva selecció a jugar, encara que sigui a la Conchinchina. M'entens? I estic d'acord també amb tu, Albert, que és molt lluny, que... però el problema quin és? El problema és el calendari. Si aquests partits es juguessin un cop s'acaba la temporada, no hi hauria aquest problema. Perquè Rafinha, encara que tingui ascendència, però vol jugar en Brasil, igual que està Vinícius allà, i pot pensar que si no va, igual no... Que no serà, però també pot pensar, doncs igual no em tornen a cridar.
1: Home,
2: no?
1: Si ho parles, no. Si ho parles, no. I a més...
2: Perquè Vinícius,
1: estem parlant
2: per exemple...

0: Simple també hi va.
1: Ja, no? Però estem parlant d'un tio molt sensat. O sigui, et pot agradar més o menys que és que estava entrenava al Madrid, que tot el que tu quieras, però Carlo Ancelotti és un tio sensat. És un tio de sentit comú. Sí. És un tio amb el que tranquil·lament Rafinha se pot seure i li pot explicar. Escolta,
0: clar,
1: mira...
0: Però si tu posa't a la pell de Rafinha. Si, si tu ets Rafinha i li dius a Ancelotti no, no quiero ir allí a Australia porque se juega muy lejos, ¿no? Però està...
1: No, porque lleva una tralla. No, no porque esté lejos, porque lleva una tralla y porque además de estar lejos tralla, ¿no? Es que no son oficiales los partidos. Es que, clar...
0: Però Vinicius també et porta però, tralla i també
1: sí.
0: Hi va.
1: Bueno, però té bastants anys
2: però
1: menys.
2: Però Brasil, com s'entaria això, Brasil? Ah, un país ja no tan futboler que estima la seva selecció. Clar, això també ho has de cuidar.
1: Sí.
0: Que això ha de cuidar i el jugador vol jugar amb la selecció. I, i aquí el problema no és el jugador, crec jo. És qui fa el calendari i qui posa aquest partit amistós, com a l'altre quan
2: però
0: es va lesionar,
2: David,
0: tan lluny,
2: fa temps,
0: quan tens jugadors que juguen a Europa.
2: Fa temps que estem veient una consciència generalitzada al respecte. Hem escoltat jugadors que ja estan retirats, jugadors fins i tot en actiu, entrenadors. Jo recordo la frase de Koeman de "We are killing the players", estem matant els jugadors, una frase que han dit bastants entrenadors. Clar. Aquí el problema sobre la taula que hauries de posar és, molt bé, ens entenem tots, voleu aquest ritme actual de competició i d'ingressos? Sí. O voleu retallar tant ritme com ingressos? Voleu cobrar menys? Si esteu disposats en això... retallem el ritme, és molt fàcil, eh?
1: Ja. El que passa
0: sí,
1: és que...
0: O fer les coses millors.
1: Ja, el que passa
0: perquè,
1: és que...
0: Per exemple, aquell amistós que es va lesionar a Rafinha a Boston, allò era increïble, diguem-ne. Aquell partit el pots jugar a París, a Londres, a Roma, aquí a Europa, hi havia molts jugadors de... Era un Brasil-França, crec que era. Joder, pues jugala aquí a
1: bueno,
0: Europa,
1: pero a lo mejor que el que a la Selecao, claro, la Selecao portaba parte en el acuerdo si es jugaba a Boston. Con lo cual,
0: clar,
1: perquè,
0: pues
1: perquè, aviam, que no em, baixo, no em caic del guindo, se'n van a Austràlia i després a l'Índia perquè li paguen a Brasil una morterada per jugar a l'Austràlia i després a l'Índia. Ah, Andorra, amb tot el carinyo, Andorra la Vella no la convoquen a Austràlia per jugar un partit, saps? Convoquen a la Penta...
2: Des del moment que pues llavors... juga la Supercopa d'Espanya, Aràbia Saudita, doncs...
1: I ara Turquia.
2: Entenem que segueix els calés, tothom. I a més, el Barça també ha fet comunicats de jugarem un amistós durant la temporada a Marroc. Després es pot jugar o no, però la intenció de cobrar diners la té tothom.
1: No, però ets un mal pensat, perquè Aràbia Saudita, la Supercopa d'Espanya, el...
2: Sí, era per
1: aquell
2: evolucionar
1: del petó...
2: el futbol i el país.
1: Sí, sí. per la millora de les condicions de les
2: I
1: dones.
2: Tant.
1: I tant. Com era? Com es deia aquell setmanat del cap? Com era el del pató no permès?
2: Rubiales.
1: Rubiales, això, Rubiales. Ai, senyor.
2: Sí.
1: Ai. En fi, quedem-nos més a prop. Va, esperarem a veure què té Rafinha i tant de bo no sigui res. Però el que sí que té molt futbol és Lamin, eh? Madre de Dios, quina exhibició. Ai, una cosa tremenda. Aquesta tertúlia... aquesta tertúlia, quan es pengi aquesta nit a la pàgina web d'Onda Cero, ondacero.es/Catalunya, es titularà "Mucho oro con el balón". Oro amb la O majúscula i balón també. Vale? És una clicada d'ull, per si la veu José Félix Díaz i s'han endarrerit de les votacions. No. Però està en un moment Ibáñez espectacular. El nano de Rocafonda, espectacular. Ahir dos gols i una assistència. David, ja ens ha caigut el David. Jamie, el rebot d'atac.
2: Sí, home, et dic una cosa. A mi hi havia certs moments, no em sumaré al carro, del que vaig escoltar i llegir de part de molta gent, però sí que hi havia certs moments que semblava que Lamine no se'n podia anar de la seva marca, no estava còmode sobre el terreny de joc. I fins i tot en un partit en el que en molts moments estava incòmode, et deixa una assistència i dos golaços. Això et dona la dimensió del que és aquest futbolista ara mateix, que està creixent a passos agigantats, que ell mateix, en declaracions, em sembla que té una maduresa que no es correspon a la seva edat, perquè analitza bé el futbol, diu que ell també està analitzant, està creixent sobre el terreny de joc i està fent coses que abans no feia. I, a mi el que em sorprèn, o no, en aquestes alçades ja, és que... sent jugador de la selecció espanyola, havent guanyat un Mundial, a Espanya hi hagi tanta gent que triï un altre futbolista que no ha guanyat absolutament res d'aquesta temporada com a candidat per guanyar la pilota d'or. Són coses que em sorprendran i no em deixaran de sorprendre perquè vivim en un país dual absolutament on tot s'entén des d'una

0: des d'un prisma Barça-Madrid i hi ha gent que no baixarà del burro ni en un ni en l'altre costat.
1: De totes maneres, jo em quedo amb el que pensa la gent. Xarxes ni companys. La gent, ahir, quan canvia de la Fuente a Lamine, el Sánchez Pizjuán dempeus.
0: Home, però més faltaria, no?
1: Bueno, o no. Potser hi ha... A Sevilla també hi ha aficionats que són del Sevilla del Madrid, o del Betis del Madrid, o del Córdoba del Madrid.
0: Però Lamine encara no ha generat un clima hostil com hagués pogut generar Piqué en el seu dia. No sé si m'explico.
1: Correcte, ni crec que el generi. El de Piqué, ja, jo crec que no el generarà ni de
0: bon. Per això t'ho dic, però no massa més jugadors ha passat això. És a dir, el Sánchez Pizjuán també ha aplaudit a Xavi. Ja no diré Iniesta, però ha aplaudit a Xavi. Vull dir, quan juguen amb la selecció, la qualitat es valora. I són molt pocs els casos on no s'aixequin i donin l'ovació. I més en el millor futbolista del món ara mateix, o el més diferencial.
1: Això és una nova pregunta. David, primer, el de l'actuació de Lamine i dos golets, una assistència. Noi, espectacular.
2: Hola, em sentiu bé ara?
1: Perfectament, alto i claro. Canvio. Sí.
2: No, que m'havien trucat i s'havia tallat la comunicació.
1: Res.
2: Que, no, a mi, el que esteu dient... Lamine, per exemple, havia tingut l'altre dia amb el partit contra el Sevilla... a aquella situació en part de l'afició, no? que el van xiular perquè no va agradar alguns gestos que havia fet, i em vaig fixar que abans de començar el partit ell es va encarregar de la grada, animar i posar-se-la al seu favor, diguem-ne que està en tot la ment. I ara mateix per mi és el millor jugador del món, no hi ha cap dubte. El que passa que, clar, en aquest país vivim amb aquesta dualitat de Barça i Madrid, o...
1: Ja, però jo a l'hora d'escollir el tercer, o sigui, perdó, a l'hora d'escollir el millor del món a l'actualitat, a dia d'avui, a dia 30 de setembre, no és tan dualitat. Jo crec que donde hay dos caben tres. Jo estic pensant en el príncipe Harry. És que ahir suca una altra vegada.
2: Però mira què li ha passat a Monchi, no? Escoltava les seves declaracions aquesta setmana, que sent de l'Espanyol, diu que el millor jugador és Lamine perquè pensa en Espanyol, en Espanya. I ha tingut problemes perquè, clar, sent de l'Espanyol, com que queda malament dir que un jugador del Barça sigui el millor jugador del món. I ha hagut de dir públicament que demana perdó.
1: Pues jo no, crec que Lamine va jugar amb Espanya a l'RC Stadium, no?
0: Sí.
1: I l'aplaudien, no?
2: Bueno, va ser el dia que va passar tot aquell càntic horrorós de...
0: Sí, però hi havia càntics molt desagradables,
2: De musulman, el que no voti.
1: Vale, però la majoria...
0: La immensa majoria.
2: Que no era per Lamine, era perquè jugava Espanya contra Egipte i quatre borregos van fer aquell càntic.
1: Però fora dels quatre borregos, que seguiran sent borregos quan vagin a buscar el pa, no sé si m'explico, la gran majoria de l'RC Stadium va aplaudir Lamine, no, aquell dia?
2: Sí, ara no me'n recordo.
1: Jo sí,
2: suposo que
1: sí, el va aplaudir. Sí. Aleshores, eren mals espanyolistes? No.
2: Però que tampoc, clar, tampoc sabem si...
1: Pues, Monchi tampoc ho és, per dir que és el millor jugador espanyol o del món. Clar, és que no té... Bueno, en fi, no sé.
2: Però que podríem aquí estar en un país on, encara que siguis de l'Espanyol, del Barça o del Madrid, reconèixer
1: que
2: Lamine
1: és
2: el millor jugador del món. Però jo estic d'acord amb el Jamie Costa, a Madrid, als madridistes, a periodistes que estan més vinculats al Real Madrid, doncs reconèixer que el millor jugador del món és Lamine Yamal, que encara que sigui espanyol, és del Barça, i
1: tu,
2: això els
1: mira,
2: hi costa.
1: Tu fes un dia que vagis a Madrid, t'entretens, la prèvia, t'estic donant una pista per la prèvia del clàssic de tornada, no el del 25 d'octubre, sinó el de la segona volta, que crec que cau, parlo de memòria, en abril, crec. ¿Vale? Pregunta a la gent, però el Paseo de la Castellana profundo, ficharíais a Lamine para el Madrid? A veure què et diuen.
0: Albert, et faig una altra pregunta. Tu, si ara anéssim a rescatar tots aquells que es van indignar el 2010 que un espanyol no guanyés la pilota d'or després de que Espanya guanyés un Mundial, perquè estaven indignadíssims
1: jo
0: que guanyés Messi, i ho puc entendre, a veure què diuen ara i a veure qui votarien ara. Perquè seria divertit.
1: No, jo simplement volia dir que crec... Igual m'equivoco, però que crec profundament que no és una dualitat aquesta pilota d'or, que és una trialitat. És a dir, que és un trio, el que passa és que dir que un trio sona una altra cosa. Que Harry Kane està fent un any impressionant i sense anar més lluny ahir un altre.
0: I està a les quinieles. Sí, està a les quinieles.
1: Per això et dic que... En fi, a mi el que sí m'ha agradat sincerament és escoltar la Mina en aquesta declaració quan li preguntaven ahir, que hem escoltat abans, i que jo no sé si podem recuperar la Mina Balón d'Oro aquesta a la zona mixta, quan li tornen a preguntar sobre el mateix, quan ja les votacions estan absolutament tancades, i la Mina canvia una mica el discurs, escolteu.
3: Pero sí estoy disfrutando mucho y yo creo que se nota. Hace un mes me decías que estaba mal, que estaba... Pero sabías que me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando. Sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo. Bueno, estoy creciendo. Al final me conociste con 16 años, entonces cada año pues iré mejorando, pero sobre todo por el bien del equipo.
4: Que si se ve más cerca de ganar la pelota de oro después.
3: Bueno, no depende a mí. Yo jugo, disfruto y depende a vosotros.
1: No depende a mí. Yo jugo, disfruto y depende a vosotros. Aquesta em dona la sensació, David, Jamie, Jimmy i David, qui vulgui agafar el testimoni, que era la resposta que li havia d'haver donat a Jorge Valdano a l'Universo Valdano del Plus.
0: Bueno, és una resposta més sensata i que no aixeca ampolles. També dic una cosa, jo en aquesta declaració que va fer Laporta, en aquesta sí que coincideixo, és a dir, els temps han canviat i ara veiem a joves reivindicant-se sense pèls a la llengua i ja no és una acusació de mira aquest com està, perquè això se l'ha acusat tota la vida a Cristiano Ronaldo, no? De considerar-se el millor i d'anar per la vida així, clar. I aleshores, avui en dia, si tu parles amb el jovent, ells admiren aquesta capacitat de Lamine. I si tu parles amb gent, potser de la nostra edat, o fins i tot majors, et diuen, vaya arrogància, aquest niñato, on va per la vida així... És a dir, aquí hi ha una bretxa generacional que és bastant important d'entendre. I jo l'estic veient. Jo l'estic veient comentant la jugada amb gent més jove i gent més adulta. Hi ha gent adulta que li xoquen aquest tipus de frases i d'expressions, i la gent jove està encantadíssima amb que Lamine sigui així.
1: Bueno, pues tu que tens 20 i pocs, David Ibáñez,
0: sí.
1: I ho entens perfectament.
2: Sí.
1: Tu no trobes com a company de generació teva, que és el Lamine, tu no trobes que és més acurada, més assenyada, més prudent, més humil, aquesta declaració que fa ahir, que no la del Universo, sí. Quan diu, els dos mejores som o Mbappé o jo, i jo estoy mejor que ell. Alça Manela.
2: Jo ja tinc 50 anys, li trec uns quants anys a Lamine.
1: Això ho dius per fer-te l'interessant. Perquè has vist que Brad Pitt li funciona i dius, pues, voy a decir lo mismo. No.
2: I sóc de la generació una miqueta més antiga que Lamine i m'agradaria, o m'agrada més, el posat més humil. Humil per la meva generació i el meu pensament, no? De no anar tan de sobrat, no? Com podríem pensar que és... anar de la manera que està parlant ara Lamine. Però estic totalment d'acord amb el Jamie que tot això ha canviat. Les generacions han canviat, la societat evoluciona, el TikTok, les xarxes, la manera de ser... I sí que és veritat, perquè doncs, coneixo gent molt, molt jove amb la que parlo, tipus 17, 18 anys, 20, i parlen en aquest sentit. Van desacomplexats, els hi agrada aquest tipus de declaracions de sense cap tipus de por, i d'aquesta manera també és com juga, per exemple, un Barça molt jove o quan han anat a la selecció, que poden jugar un partit d'una final de l'Eurocopa i potser diries que amb l'edat que tenen doncs haurien d'estar més nerviosos i no ho estan. Sí que és veritat també que dintre d'aquest grup pot haver gent que és diferent a Lamine. En ve el cas, per exemple, Cubarsí. Jo no m'imagino Cubarsí, que té la mateixa edat, parlant igual que Lamine. Però, Albert, és veritat... Sí, però és veritat que aquesta gent, que, aquest jovent que puja ara, com diu el Jamie, puja d'una manera diferent i entre ells els hi agrada, i ho veuen bé, a l'anar sense cap tipus de por i explicar el que realment pensen, saps? Mm.
0: David, bueno, potser no és el target, de qui vota la pilota d'or, potser aquest jovent no...
2: També, potser no és el target.
1: Però
2: Mbappé, per exemple, que és més gran que ell, va començar
1: a
2: parlar d'aquesta manera abans que Lamine. I Mbappé té una miqueta més d'edat.
1: El que passa és que
2: jo crec que Mbappé ha anat en plan, aquest any... està com molt repartit el tema de la pilota d'or, perquè no està clar qui se l'emporta o a tothom, o a tots els jugadors, que escollíssim, li trobaríem un pero, no? I Mbappé ha vist, ostres, doncs mira,
1: és la mia, no?
2: Vaig aprofitar, clar. És la mia per vendre'm i aprofitar. Però Lamine jo crec que no ho ha fet per aquest sentit. Ho ha fet pel que diem, perquè és un jove amb 19 anys,

0: que puja d'una manera diferent a com nosaltres pujàvem.
1: Aleshores, veient el segon gol de Lamin, dius, Jamie Easton, que si fossis aficionat del Barça estaries preocupat per l'Ivakovic o no?
2: No s'espera que li vagi en aquest primer pal.
1: Escolta, llei del futbol de quan es Naola era juvenil, vale? El pal teu és teu. Por ahí no te lo puedes meter.
0: Sí, generació antiga, eh?
1: Hombre.
2: Sí. I tots hem fotut aquesta frase quan hem jugat i tots hem fotut aquesta frase treballant. Però també et dic, és que precisament ningú s'espera que Lamin la fiqui per allà. És a dir, tots... Tu quan tens aquella situació, en aquella jugada, i Lamin prepara el cos per xutar, tu i tots veiem que aquella pilota tenia el segon pal amb rosca. I el tio s'ho fa perquè tens el primer pal.
1: Menys el pobre de Ibarzabal que anava dient mia, que estic sol. I ni el va mirar.
2: Però és que és un golaç, I precisament són coses que només pot fer Lamin.
1: És
2: a
1: dir,
2: Lamin a l'hora de xutar, i ho fa moltes vegades, amb una qüestió de miràstimes de segon, et canvia com posiciona el peu per anar a un pal o l'altre. És una cosa increïble i li va sortir bé.
1: Crec que porta 9 gols i 7 assistències amb el Barça aquesta temporada. Si jo no vaig errat, 9 i 7. Però sí. No és una xifra justa.
2: I alguns diuen que no està fi, eh?
1: No és una xifra justa, David, perquè hem vist pals, hem vist pilotes que sortien fregant, llepant el pal. Vull dir que ha tingut moltes més oportunitats de gols que gols ha materialitzat.
0: Sí, no? I un cop vagi avançant amb la seva edat i la seva trajectòria, jo crec que marcarà més gols, segur. El que passa que a vegades se la juga per sorprendre el rival, no? Aquest gol que va marcar ahir, per exemple, que tots esperem que vagi al pal llarg, doncs se la juga i la fica pel pal curt, que li podria haver anat fora, però ell se la juga. I volia dir també que el gol que marca Pubill, que és centrada de Lamin, en gran part és perquè ell canvia i sorprèn a la defensa, que és el que deia ara el Jamie. Quan tothom s'espera que la tiri en el pal llarg, te la tira pel pal curt. I en aquest cas, a la centrada a Pubill, tothom espera que faci el regat perquè se la tenia acomodada a l'esquerra i li cau a la cama dreta. I el que fa és centrar ràpid i pilla els centrals de Croàcia una mica descol·locats perquè no s'esperen que Lamin s'entri amb la dreta.
1: Per cert, ja que menciones Marc Pubill Pagès, jugador de Terrassa de l'Atlètic de Madrid i per tant en català, està en un moment de forma espectacular aquest noi i a mi m'alegra especialment perquè s'ho ha currat, perquè aquest noi va jugar a l'Almeria, si jo no m'erra la memòria.
2: Sí.
1: Vull dir que no ha sigut allò que venia del Tottenham Hotspur a l'Atlético de Madrid. Ha estat jugant al Levante, a l'Almeria, ha picat pedra i s'ho ha anat currant. I, escolta, està en un moment de forma, Jamie, sensacional, eh? Sensacional, bueno, perquè a més ahir no. Jugant de lateral. I Anglaterra, contra Anglaterra, me sembla que també, jugant de lateral.
2: No. Bueno, i amb l'Atlètic de Madrid crec que és de les dues demarcacions, tant de central com de lateral, i es va notar molt a l'Atlètic de Madrid. La temporada de Marc Pubill és més. A tots els consellers et deien que molt millor Marc Pubill que Robin Lenormand, que semblava que ningú el destronaria d'aquell equip. És a dir, perquè tu sentis a Robin Lenormand has de ser un tros de defensa. A mi m'ha sorprès molt. Me n'alegro també, perquè vaig anar seguint la seva trajectòria treballant a la Liga TV i recordo perfectament aquells anys d'Almeria. I em sembla estupendo que ara sigui fins i tot titular a la selecció espanyola i titular a l'Atlètic de Madrid. És que és difícil superar aquest llindar per un jugador com Marc Pubill.
1: I a tot això, 2-3 a Wembley, remuntant. És veritat que el príncipe Harry envia una pilota al travesser, però els travessers estan allà, i si tu tires a ajustar tant, doncs a vegades pot passar, no? Però remuntant, 2-3...
2: Bueno, vaya penaltet, Albert? Vaya penaltito, eh?
1: El que piten perquè llenci... Home. Bueno, el de Bellingham, dius. Home. Jo crec que hi ha contacte amb aquest programa, ja l'hem fet, eh? Però
2: no, sí,
1: amb referència, que t'estimo molt, jo crec que arrossega al final una mica Rodri la cama i uno... que hi posa formatge i l'altre Bellingham, pa amb tomàquet, m'escreix, doncs acaba picant l'àrbitre i pita. Però és que després hi ha el VAR, i quan van al VAR ho miren ja quatre ulls. I, noi, està tan en el límit que pot passar tranquil·lament que te'l cobri.
2: El VAR ens van dir que tornaria a intentar no intervenir tant, que jugades grises on es poguessin interpretar no entraria, i segueix entrant.
1: Ja, bueno, perquè no se la volen jugar, els àrbitres tenen la comoditat de la xarxa de segons.

0: seguretat i recorreixen. Però bueno, a lo que iba, 2-3 a Anglaterra, que ha quedat tercera del món, i 4-1 a Croàcia, que Croàcia
1: és que no,
0: vale, està fent un canvi de pell generacional, però hi ha molts jugadors que encara la toquen,
1: sí. A veure, a mi el 4-1 a Croàcia no em sorprèn tant, però sí que és veritat que en marques 4,

0: és, són ocasions claríssimes. Claríssimes de gol. És a dir, no jugant bé a Wembley contra Anglaterra, tercera selecció del món, i crees unes ocasions tan clares, és a dir, ara mateix, bueno, és que Espanya és campiona del món i té el millor equip del món, i potser la millor banqueta del món.
1: Sí, és que és així de clar, i després veus xifres, parlàvem abans de la pilota d'or, David, perquè clar, tots ens quedem amb els mateixos noms, no? Que si Lamin, que si Rodri, que si Pedri, que si Oyarzábal, però clar, hi ha el noi aquest que és de Sevilla i que no, és que no surt ni a les fotos, a vegades diu, ha venido, sí, porten 80 minuts jugant, ah, pues no m'he fijat, que és Fabián, porta 51 partits consecutius sense perdre amb la selecció espanyola.
2: Sí, brutal. A mi el que m'agrada d'aquesta selecció és la confiança que tenen, que això també ho dona els resultats que han aconseguit, però la confiança que tenen i que surten a Wembley com l'altre dia i no els hi fa por que estigui davant a Anglaterra, juguen igual que si juguessin a Sevilla contra Croàcia, planten cara, tenen oportunitats claríssimes, Espanya es podia haver posat 0-3 tranquil·lament i a mi és això el que m'agrada d'aquesta selecció, a part de com juguen, saps? Perquè hi ha una sèrie de moviments, jugant ràpid al primer toc allà a la frontal de l'àrea, tenen també recursos que si s'ha de centrar es centra, que això era una de les coses, per exemple, que amb la selecció de Luis Enrique a mi em faltava, per exemple, aquell partit amb el Marroc que Espanya acaba eliminada al Mundial de Qatar, a mi aquell dia em va faltar un pla B, diguem-ne, no pots estar tota l'estona tocant la pilota a la frontal de l'àrea i no penjant boles, saps?
1: Clar.
2: I en canvi aquesta selecció té recursos, que si no entra pel centre, prova pels extrems, i si s'ha de penjar una pilota, es penja, diguem-ne. Per això m'agrada aquesta selecció i la confiança que tenen.
1: Ahir va sortir en la recta final Víctor Muñoz, que no van poder gaudir d'ell, per cert, també català, de Barcelona, que no van poder gaudir d'ell en el campionat del món perquè va arrossegar problemes físics al llarg de tot. De fet, el van veure més temps al damunt d'una bici estàtica que no pas jugant, pobre. Però aquesta selecció té un reguitzell d'opcions, Jamie, enorme. O sigui, enorme. És que,
0: clar,
1: és que no hi era el Mundial i ahir va ser pràcticament dels millors Fermín. Fermín està fet per jugar a aquesta selecció i anar al Mundial.
0: És que tu tens un ventall d'opcions al mig del camp i migcampistes ofensius.
1: És que Merino és suplentíssim, ara. Merino.
0: Clar. És que Merino és suplent.
1: Jugador,
0: Fermín és suplent.
1: Zubimendi.
0: Pedri és suplent.
1: Ah.
0: Zubimendi és suplent.
1: Sí,
0: Albert,
1: brutal.
0: Digue'm tu quantes seleccions posarien aquests jugadors de titulars.
1: Buah, pràcticament totes. Sí, sí.
0: Ah?
1: Sí, sí.
2: I el gol que marca Pubill és el que us deia abans. Si s'ha de penjar una pilota, es penja. I és el que va fer Lamin. No sempre has d'arribar amb la pilota fins a la cuina com amb edicions anteriors o, per exemple, amb Luis Enrique. No, has de tenir recursos i si s'ha de centrar una pilota, es centra. O si li has de passar una pilota bombejada, per exemple, a Cucurella, que crec que li va fer Baena, doncs es fa. Però tenen recursos. I si s'ha d'anar al toque allà a la frontal, vam veure mil jugades entre Fermín, Baena, Fabián, Lamin, saps? Tenen un ventall de recursos per poder arribar al gol, que és impressionant.
1: És absolutament impressionant. Estem totalment
0: d'acord. I de les notes positives, Albert, de Sevilla, molt breu, el gol de Nico Williams crec que és tan important per ell.
1: Sí.
0: Per treure's una mica tot el que ha viscut.
1: Sí.
0: Eh?
1: Sí.
0: Perquè,
2: mira, vaig mirar la dada i feia un any i tres mesos que no marcava, des del juny del 25. Contra França.
0: Aquella Eurocopa amb Lamin i Nico a les bandes va ser una cosa espectacular. Allà comença tot i aleshores si pot tornar, i afegeix-li un altre jugador.
1: Sí, sí. O sigui, de fet, el mèrit que tenim d'haver guanyat aquest campionat del món com el vam guanyar és que el guanyem pràcticament sense Nico Williams, sense Víctor Muñoz, el guanyem amb un Lamin que fa un gol en 8 partits i som campions sí. del món amb un migcampista reconvertit a extrem com és Àlex Baena. O sigui,
0: el Baena, sí.
1: És tremendo, però bueno, en fi.
0: I Oyarzabal, el màxim golejador.
1: I Oyarzabal, el màxim golejador, que Oyarzabal és el que jo hagués ficat al Camp Barça en lloc de l'Aranya. Però, clar, a mi no em fan cas perquè no soc culer.
0: Però ens haguéssim quedat sense

0: col·laborador
1: I
0: estimat.
1: t'haguessis estalviat una pasta gansa, perquè entre 75 i 150 encara hi ha una pasta per estalviar-se. Però bueno, clar, ha sortit el pla Rafinha, David, i ara s'han
0: Sí.
1: estalviat tota la pasta. El tema és
0: Ara
1: que...
0: ja Deco ja diu que
1: Clar,
0: Julián és passat.
1: ja, clar, el que passa és que Rafinha, que estem en 37, no? En 37 anys, si jo no vaig errar, 30... quina edat té? 20... No, 29. 29, 29, perdó,
0: 29.
1: 29. 37 són els que té Modric, i acabo amb el partit d'ahir. A mi em va venir em va recórrer gallina de piel, que diria el Johan, quan entra Modric i altre cop Sola Sánchez-Pizjuán dempeus aplaudint. Jugador rival, eh?
0: Sí, és
1: És
0: un jugador
1: espectacular.
0: impressionant que aquí a Espanya ho ha donat tot, però a més és que, a part de ser un bon jugador, és un tio elegant, és un tio humil, és bona persona, i això el públic t'ho reconeix. I ahir a Sevilla, jo, si hagués estat Modric, estaria, bueno, pels núvols, perquè ja no només els títols que aconseguís, sinó aquestes coses són les que encara t'arriben més, no? Que en el camp rival on estàs jugant, que s'aixequi tot el camp per aplaudir-te quan entres, és un homenatge increïble.
2: Modric té 41 anys, no, Albert?
1: Ara t'ho miro, perquè estic aquí buscant amb un altre, un amic de
2: I jo
1: Modric, del que
2: diria
1: parlarem
2: que té
1: de
2: 41
1: seguida.
2: anys i
1: Sí.
2: mira com ha acceptat el seu rol i comparo amb la
1: 41, sí.
2: notícia de fa uns minuts, clar,
1: 41
2: i
1: va fer
2: comparo
1: el
2: amb la
1: 9, el dia
2: notícia
1: 9.
2: d'un excompany seu que també té 41 anys i acaba de deixar la seva selecció.
1: Acaba de liar-la parda, l'amic Siu. Sí,
0: Sí.
1: senyor. Ha marxat de la concentració de la secció portuguesa. Estem parlant de Cristiano Ronaldo. Resulta que Jorge Jesús li va dir jugaràs el primer partit, però el segon i el tercer no, que és contra Noruega i contra Dinamarca. Ha agafat les maletes i s'ha pirat. Sí, és una cosa de locos. Clar, el primer entrenament no es presenta. I llavors el Jorge Jesús, quan li pregunten, diu, no, no, jo conozco a Cris. Ell li diu, Cris, yo conozco a Chris y después de los partidos de un partido, él acostumbra a no entrenar, pero se queda en el gimnasio y tal. Ni gimnasio ni leches. O sigui, el tio no hi era. Ha agafat l'avión, no sé, privat o vuelo regular, i s'ha largat, diuen que amb destinació a Madrid. En fi, això a mi em dóna la sensació, no sé què en penseu vosaltres, Ibáñez, que això sol pot posar, tacar la recta final de
0: Sí.
1: la carrera d'aquest senyor. No sé.
0: I el més fort és que no ens sorprèn que ho faci. Avui quan hem vist això,
1: Exacte.
0: suposo que
1: No ens
0: no ens ha
1: sorprèn a
0: sorprès
1: ningú.
0: perquè ja sabem com és Cristiano, no? I per exemple, veiem com s'està retirant Messi, no? De la selecció, que jugarà la setmana que ve l'últim partit amb Argentina. Les maneres, no? Les formes, la via que troba per acomiadar-se i la que està escollint Cristiano, que és totalment diferent, no?
1: Jamie o David.
2: Sí, no, a veure, et dic una cosa, no sorprèn, el que passa que sí que serà una taca important, eh? O sigui, jo ja estic llegint a companys portuguesos de dir que tenen un gran problema ara mateix sobre com afrontar aquesta situació. I et dic una cosa, olé el tarannà i caràcter, que també sabien el que fitxaven, eh? De Jorge Jesús, perquè si alguna cosa li pesava a Portugal en alguns partits, per exemple del Mundial, és que Cristiano encara era el líder. I amb 41 anys, jo no sé si pot seguir sent el líder d'una selecció a nivell elit,
1: Jo,
2: cada partit.
1: totalment d'acord. Jo, aquesta és la sensació que jo vaig tenir quan vaig veure Portugal al Mundial.
2: Clar.
1: Aquest home aquí no quadra. Sí,
2: No.
1: saps? No em quadra. No, és com, en
0: Però
1: fi.
0: la sensació que vam tenir, que no ens quadrava, però
1: Sí.
0: jo no sé si la vau tenir també, la sensació de que per Cristiano, per ell, no era l'últim Mundial, que intentaria per tots
1: Sí,
0: els mitjans intentar arribar al
1: claro.
0: següent
1: Sí,
0: Mundial, perquè ell
1: sí, sí.
0: sempre es veu, no?
1: Sí.
0: Però...
1: En fi, saps a qui veig sempre jo? A vosaltres en aquest programa. Així que d'aquí un mes rondaré de nuevo sobre vuestras cabezas. David Ibáñez, Mediaset Telecinco, que molts records de Rafinha de part nostra. Jamie Easton, La
0: Un
1: Liga,
0: plaer.
1: que se t'estima també. A tots dos, moltíssimes
0: Abraçada.
1: gràcies. Això és casa vostra. Fins la propera. Cuideu-vos.
0: Una abraçada.
1: Seguim en directe a la brúixola de Radio Estadio Catalunya.
3: Uf, dormir con sábanas limpias es la mejor sensación que existe.
4: Y el primer baño del verano es así que es insuperable.
3: Tengo una mejor, la de que te toque un sorteo.
4: Disfruta de esa sensación de ganar un premio. Haz tu revisión de mantenimiento anual con lubricantes Total Energies en Opel Service y podrás participar en el sorteo de increíbles regalos. Condiciones en opel.es.
5: En Renta 4 Banco ampliamos tu horizonte de inversión. Da el paso hacia las criptomonedas y diversifica en Bitcoin, Ethereum y Solana con un banco especialista en inversión. Entra en r4.com y evoluciona tu forma de invertir. Renta 4 Banco, 40 años a tu lado. Consulta documentación y riesgos en r4.com.
1: Gairebé les 9:29 que arriba. Abans de continguts del Nits de Ràdio amb el David Cervelló de 2 de 2 fins a les 6 clavades a Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
6: Molt bones, Albert. Doncs aquesta propera matinada a Nits de Ràdio, especial. Especial perquè sempre que és nit de dimecres i dijous, de dimecres, tenim tertúlia amb temes diversos, amb els consells que ens donen He-Man, sí? Perquè en He-Man ens dona consells d'allò de i no olviden amigos, què tal? I ens va dient coses que intentem analitzar. Parlarem d'una boda que no va acabar del tot bé, perquè el germà de la núvia va demanar diners a la família, des boca dels convidats, bueno, allò va acabar com el rosari de l'Aurora. I entre d'altres temes també tindrem el filòsof Nacho Bañeres, que ens parlarà de los médicos del alma, perquè l'ànima també necessita que la cuidem i que la puguem recuperar. Així que a partir de 2:15 i fins a les 6 us acompanyem a Nits de Ràdio. Que vagi bé.

0: Para actualizar el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenke.es.
1: ¿Dónde está el Excel de ventas?
2: ¿El bueno, el final bueno o el final final de verdad?
3: Si tu empresa decide con datos dispersos, no estás dirigiendo, estás sobreviviendo. Con Click y Mercanza, conecta tus datos, visualiza tu negocio y decide mejor. Solicita tu diagnóstico gratuito en clickparapymes.com. Click, click, click.
4: Mundiauto, el centro comercial del vehículo de ocasión, ha ampliado su stock. Más de 1,000 coches disponibles que podrás ver y comparar in situ. Instalaciones renovadas. 148,000 personas ya han comprado coche en Mundiauto, en el Prat de Llobregat. Póntelo fácil y sé tú la próxima. Mundiauto.com.
5: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
6: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
7: Bona nit, demà a Catalunya s'espera temps inestable en general, amb cel ennuvolat i pluges que a partir del migdia poden ser més importants, amb ruixats que s'esperen ocasionalment molt forts acompanyats de calamarsa i ratxes molt fortes de vent, especialment del Pirineu Occidental i el Ter Sud a la tarda. Hi ha perill important demà al prelitoral i al litoral sud de Tarragona des de primeres hores de la tarda per acumulats en una hora de 40 litres per metre quadrat o al voltant dels 100 litres per metre quadrat en 3 o 4 hores. Pel que fa a les temperatures, demà amb pocs canvis, les màximes baixen a la Vall d'Aran, a Girona i al prelitoral de Barcelona. Demà seran de 29 graus a Girona i Lleida, 28 a Tarragona, 27 a Barcelona. Les mínimes oscilaran entre 16 graus de Lleida i els 21 graus de Barcelona. Pel que fa al vent, demà bufarà la tramuntana a l'Empordà, bufarà al litoral el vent del nord-est, del sud-est cap a l'interior i de llevant al Ter Sud, a les hores centrals amb intervals forts a punts del litoral. És una informació d'Emet.
8: Només la teva ràdio favorita podia fer-ho possible. Gaudeix del directe d'una de les bandes número 1 del pop nacional amb Europa FM. Volver a ver tu nombre. El divendres 2 d'octubre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet, Bombai et descobriran els temes que els han portat a la cúspide en un showcase exclusiu. Recull les teves invitacions per Europa FM a Barcelona a les Rambles 88-94, quarta planta. Bombai, com mai els has vist amb Europa FM.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, programa que fem Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. Matinada ben especial, perquè és de dimecres, de dimecres a dijous, però és que a més és de canvi de mes. Ja és 1 d'octubre de

26. Lo del 10. Doncs comencem Nits de Ràdio i encetem un nou mes en el que pensem acompanyar-vos, com sempre, de 2:15 i fins a les 6 a Nits de Ràdio. Vinga, comencem.

0: I ja sabeu que ens agrada aquesta sintonia, ens agrada passar-ho bé perquè és temps per la tertúlia, temps pel Dimecrous, aquesta tertúlia en la que podem analitzar temes que normalment ens passen una mica més desapercebuts o es parla de puntetes, i aquí tenim temps per poder-ho analitzar amb tota la seva extensió. I és que estem a punt de tenir aquesta tertúlia amb l'Alan Jornet, en David Morales i la doctora i futura emperadriu i duquesa de Geòrgia, Marta González Peláez. Però és que a més és el seu aniversari, així que per molts anys!
1: Gràcies, moltes gràcies.
2: Moltes felicitats.
0: 27 anys que fa, la Marta. 27 voltes al sol, Marta, sí. Ho dic perquè sempre ens podem descomptar. És millor dir voltes al sol que anys, perquè si dius, tinc 27, t'estàs traient anys, però si dius voltes al sol et pots haver despistat, perquè clar, saps què vull dir? Que a vegades, mira, no estava jo mirando, saps? I dius, bueno, 27 voltes al sol i no sé quantes voltes a Júpiter, o, Sí. Andromeda, estàs estupenda, Marta. I
1: moltes gràcies.
0: I a punt d'agafar més títols. T'he de dir que totes, des de que es va treure el tema, Alan, perquè no estaves el dia que ens vam enterar que la Marta li han ofert ser marquesa, duquesa i pràcticament virreinato de Geòrgia.
2: Viva la reina!
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
2: M'encanta la reina dels Dimecrous.
0: Sí, sí, reina per sorpresa, en aquest cas.
2: I clar,
0: Marta. Sí.
1: Bueno,
0: sí.
1: Bueno.
0: És que a veure, tu imagina't.
1: Ja t'explicaré, Alan.
0: No.
1: Això és molt divertit.
0: No, és que a veure. A veure, és que a mi...
2: No cada dia et proposen tenir un títol com aquest.
0: No, de fet no m'ho han proposat mai a mi. O sigui
1: no, que... el que passa és que t'ho proposen perquè has de pagar, saps?
0: Bueno, un petit peatge, però escolta...
1: Moment,
0: però
1: petit, pots, bueno, pots... tant com petit...
0: Sí.
2: I pots ser reina pagant?
1: Sí.
3: No, però reina no.
0: No, reina no.
3: Aquest està ocupat.
1: No, sóc reina,
3: Aquest està ocupat.
0: Sí. Se
1: diu marquesa i duquesa.
0: Marquesa i duquesa. Bueno, tot que és, però és bonic, dir vulguis o no, no? No, sí. És que jo soy modesta, no quiero ser reina. Em quedo un marquesa, saps què vull dir? De Geòrgia, i queda la cosa molt bé. Hi ha molts títols, Marta, que s'obtenen, diguem-ne, via Paganini. I aquesta setmana, la notícia possiblement de la setmana feia referència a una boda a Ourense en la que anem a dir que, doncs, sembla, no dic presumptament, val? Per no d'això, que ella hauria acceptat casar-se una mica com contraprestació econòmica. Diguem-ne que el noi...
2: No
0: és maco. El noi no és molt així... Bueno, no seria...
2: De bellesa difusa.
0: Sí, sí, molt difusa. Aquí tot està molt difús. I llavors doncs es veu que, bueno, que haurien apareulat uns diners, no es van donar, i llavors diguem-ne que la boda es va anar a complicar. Molta atenció a tot el que a Informativos Telecinco ens van explicant, perquè a mi davant van llegint transcripcions, ja vas entenent una mica més fins a on es pot arribar a complicar una boda, Escoltem-ho.
3: Estàs escoltant?
0: Sí, no, ja ho sé que estem escoltant nits de ràdio.

0: De veritat, porto una setmana que amb els botons m'estic fent gran. M'estic fent gran i apreto els botons que no són. A veure, adelante, boda.
1: Tenemos la versión de la novia de la boda de Ourense que acabó en una auténtica batalla campal. A ver, al parecer hubo una discusión entre el novio y el hermano de la novia. Ella le reclamó 40.000 euros a su recién estrenado marido.
2: Tú me dijiste que me ibas a dar 40.000 pavos y no me has dado nada de lo que han dado los invitados. Le dije que yo no iba a estar con un gordo asqueroso de gratis.
3: Mamá. Un supuesto acuerdo prenupcial. A partir de ahí, comenzó el show.
2: Le dice a mi hermano, cállate la puta boca. Yo estaba tomada y le dije que por qué le dice a mi hermano que se calle la puta boca. Vino su hermana y me tapó la boca, la agarré y le metí un puño, hasta las uñas me partí. Mis hermanos quebraron todos los vasos, yo tiré también vasos. Yo también me agarré con una señora que, supuestamente, es la alcaldesa. Nos liamos todos allí y no sabes la bronca. Luego cogí yo y en medio de eso había un chico que estaba recibiendo los invitados, que era joven y muy guapo. Me lo llevé al baño. Venga. Y nos pilló. Venga. Eso fue un despelote.
0: Sí, sí.
4: Hoy te reunimos para celebrar algo muy especial.
5: No, si la nit de noces la vas a celebrar.
0: No, no, exacte. El que passa és que no amb el
5: marit. No amb qui tocava, però...
0: I aquí el moment en què s'estaven casant, que ella estava com plorant.
4: No,
0: així.
4: No hi va.
6: Vamos, sin vergüenza ninguna, hombre.
0: Vamos, que no han matado a nadie, no se semblava que digués. Déu-n'hi-do, la cosa s'anava complicant, eh? Primer, allò de... Empecé a dar-me punyetados con una senyora que presumptament era l'alcaldessa.
7: M'ha encantat.
0: És poesia.
8: No sabia ni qui era.
0: No, no, una senyora que passava per ahir, que resultó ser l'alcaldessa, també és mala sort, perquè, clar, la multa, no?, la penyora que li caurà serà més gran. Home, a veure, què pot salir mal, no? És a dir, pues tot, no?
8: Sí,
0: todo. Clar, en aquest cas...
8: Gordòfoba.
0: Sí, sí. No, pot ser per l'argument d'una pel·lícula, no? Nòvia a la fuga con los 40.000, clar. És que aquí és on, on hi havia... I aquí, bueno, i a veure, oficiar o treballar en una... Anem a dir en una... En una boda, no? No, en aquest cas no està en un body, un planner, un wedding planner, sinó que seria més un wedding profeting, perquè aquí va aprofitar aquí el noi, va dir, oh, venga, la nòvia que està tomada, deia, que estava tomada, o tostada, perquè, i bueno, doncs allà, i a sobre els hi va pillar el nòvio, clar. O sigui, que et facin aquesta... que et posin les banyes al mateix dia i, a més, els enganxis...
8: És molt fort, no?
0: És molt fort. És que un dia aquí és molt intens. No, clar, és com 80 anys de lo demás, de la vida de los demás, no? A veure, tu imagina't que t'han convidat a aquesta boda, que, a més, ja veuen que has de financiar els 40.000 euros que li ha de donar. Clar... I et fiques aquí al mig, batalla campal, los vasos quebrados, com deien. Home, a un li fa mandra després casar-se, no?, de tot això. Vull dir, encara... No ho sé, Marta, com ho veus? És molt difícil. A tu t'arriba un cas d'aquests, que has de fer una mica de a veure com recuperamos el bienestar o l'entendimiento, i no hi ha entendimiento que valgui aquí, Marta.
8: No, aquí ja és molt difícil l'entendimiento,
0: Aquí hi ha més miento que...
8: L'entendimiento mental de cada uno de ellos.
0: Sí, sí. Aquí hi ha més miento que ente, eh?
8: L'entendimiento entre ellos.
0: Sí, no, no, clar, és que s'havia complicat molt la...
8: La cosa té molta guassa, eh?
0: Home.
8: Per no dir una altra paraula més lletja.
0: És que, a veure, vull dir, clar, tu imagina't aquest cas, no? aquest home que ha estat casat poques hores, perquè és el que ja ha demanat la nul·litat de...
5: Home, no m'estranya.
0: Clar, no sé qui l'ha demanat.
8: Per què, no?
0: Si ell, si ella, si l'hermano, l'alcaldessa...
8: L'alcaldessa suposo que haurà aixecat un acte, no?
0: Un acte, sí. Bueno, ella va aixecar un acte i el noi aquest que feia... Va aixecar... Bueno, la núvia va aixecar un altre... Bueno, és igual. El tema és que es van aixecar...
8: Va aixecar una altra cosa.
0: Sí, es van aixecar moltes coses. Es van complicant, diguem-ne, la cerimònia i, clar, això bueno,
8: això és la boda del cúmulo de despropòsitos.
0: Home, tu imagina't. I tot això en un sol dia, no? A vegades hi ha coses, quantes coses han assolit, no?, aquesta gent en un sol dia, perquè, clar, estem parlant de que s'ha cansat, li han posat les banyes, s'han divorciat, s'ha barallat amb l'alcaldessa, totes aquestes coses...

0: Doncs ha estat un dia molt intens. En canvi, també us portava altres, diguem-ne, testimonis de gent que no té tanta pressa en assolir els seus objectius. En aquest cas estem parlant d'Antònia, una senyora que bueno, ara té 70 anys, val? I està, doncs, allò, té bueno, podríem pensar, mira, li ha agafat la d'això ara de treure's el carnet de conduir, no? I dius, bueno, pues està bé, no? Nunca es tarde, saps? Ara que té temps...
1: Mira, ma mare se l'està traient, en té 69.
0: Veus?
1: S'ha tret la teòrica i ara en breu començarà a fer pràctiques.
0: Doncs ara comença el difícil per la teva mare, perquè Antònia, que té 70...
1: És que es diu Maria Antònia, ma mare.
0: Ostres,
2: mira,
0: t'ho imagina't.
1: Ja m'ha recordat.
0: Doncs esperem que la teva mare tingui més de mare que d'Antònia en aquest cas, perquè Antònia, que sí, està a punt de... Bueno, a punt. Ella creu que ja ho té per la mà, de treure's el carnet de conduir als 70. Porta des dels 50 anys intentant treure... Porta 20 anys intentant treure's el carnet de conduir.
2: Però que en 20 anys han canviat moltes normes, eh?
0: Clar, clar. És que ella deu dir, no, esto me he equivocado porque cuando empecé a hacer las clases...
2: Era diferent.
0: Diu que porta gastats, ara ho escoltarem, que porta gastats més de 8.000 euros...
3: Ah, em sembla poc, eh? No em sembla, la veritat, em sembla molt poquet.
0: O mira, més, ara David, ho escoltarem.
1: He de dir que a mi aquest tema no m'agrada parlar-lo, no, perquè em remou molt perquè en tinc 43, als 18 anys ho vaig intentar,
0: val?
1: Als 30 també.
0: Sí, però no ho has intentat tots els anys, és a dir, encara que comencessis als 18, clar, fas un cop per dècada. La senyora Antònia és que és constant, o sigui, és tots els matins de la seva vida. Escoltem Antònia, que ens dirà exactament quan s'ha gastat, a veure.
4: Ui, un ton, però que no hi manera, xa-xa.
0: No, clar.
4: No hi manera de que me centri.
5: ¿En dinero cuánto es?
4: Uy, pues no lo sé, he ido hasta por libre, aquí en el tráfico de Murcia. Pues yo creo que me sabrá ir unos 8.000 o 9.000 euros.
0: Bueno.
5: Y aún así, persigue el objetivo.
4: Persigo, pero te que sigo. Sí, hasta que no me lo saque, no paro.
0: Bueno.
6: Apuesto por Antonia Encarna.
0: Sí.
6: Yo apuesto porque sí.
0: M'agrada molt.
2: A veure, 8.000 o 9.000 euros.
0: Sí.
2: En 20 anys,
0: sí, no
2: tampoc
0: tant.
2: No surt a tant per any.
0: No.
2: I la senyora està entretinguda.
3: Que no em sembla molts diners, la veritat.
0: Quina distracció pots tenir per 400 euros l'any?
3: Clar.
0: És que no és ni 40 euros al mes.
2: És molt barat.
0: Sí, home. És com anar al gimnàs. Estic d'acord.
2: Quan et costa Netflix?
3: Una misèria.
0: Ah, no, exactament. Fes càlculs. 20 anys de Netflix... Són molts diners. Són molts diners.
1: Existeixen, i això un economista ens ho explicaria millor, les despeses fantasma, petites despeses.
0: Les formigues. Són fantasmes també si estan mortes, però vull dir, si en principi poden ser formigues fantasma,
1: no, però
0: sí.
1: Després
0: sí.
1: Que ni comptes, que ni...
0: Sí, sí.
1: Perquè així com un cafè fas el fet d'anar...
0: Ja t'entenc, sí.
1: I després que les
0: ja tens
1: ja que van passant...
0: I que ni te'n recordes, potser,
1: ni
0: no?
1: Ni te'n recordes. Ni te'n recordes de que estàs pagant una subscripció de que sigui, no?
0: Bueno, en aquest cas ella sí que se'n recorda i sobretot el professor o la professora també se'n recorda molt d'ella, no?
3: Segur que professora, professora, perquè deu tenir aquí una mena de pla de pensions.
0: No, clar, o sigui, sap... No,
1: i és més, hem d'estar agraïts a l'Antònia perquè gràcies a la seva aportació han millorat molt les carreteres i els sistemes de seguretat vial.
0: No, clar.
1: El país.
0: És com un dami d'aquests, no? Aquests ninos que posar, doncs en aquest cas és...
1: Què és un dami?
0: Un dami són els ninos
1: són
0: que posaven...
1: El dami.
0: No, els ninos que posaven dins els cotxes quan provaven la seguretat, per si anaven als airbags i tal. Per això quan hi ha llibres com, jo què sé, Filosofia per a damis, es refereix a que era per ninos...
1: Vale.
0: Bueno, dummies, si vols. Tu ets dels de Resident Evil, eh? En lloc de Resident Evil, però bueno, va. I Vicks Vaporub, eh? Doncs...
1: De Eyeliner.
0: Eyeliner, exacte.
3: Michelin.
0: Exactament, Michelin.
2: Mira, estic una mica emprenyat amb el tema de Michelin.
0: A veure, què ha passat?
3: Aviam, què passa?
2: No, vaig gravar un spot de televisió
0: sí.
2: que

0: havia d'anar per TV3 i es va emetre durant aquest estiu, i acabava dient que hi havia un descompte en pneumàtics Michelin, que és com s'ha de dir segons el llibre d'estil de TV3.
1: Sí.
0: Però l'anunciant em va obligar a dir Michelin i va emetre-ho amb Michelin.
1: Michelin, eh?
0: Sí.
1: Home, sí, a veure, de tota la vida se sap que TV3 és Michelin i Arnales Banzanaga,
0: Sí?
1: Que s'ha de dir com si estiguessis menjant un esvergini. Esbanzanaga, s'ha de dir.
2: Sí. Estanaga, esvergínia, tot... un espanglish així raro.
1: Sí, sí, sí. Bueno, en fi, doncs, escolta'm, jo crec que ho haguessis dit bé, i a més...
3: Però perquè, David, és com... Hem fet molts intents, com la plataforma aquella de Disney Plus, de dir-li Plus, però aquí la gent diu Plus.
2: Sí. Clar, perquè tu dius Plus i et diuen... Com, ah, Plus! Ja està.
3: Clar, dius Plus i Plus, Plus por detrás. Ai.
1: A veure, el que passa és que aquí sempre diem, s'ha de ser coherent. El que no es pot dir és Disney Plus, perquè si és Plus, que ho dius en anglès, és Disney. No és Disney. Llavors, o ho dius tot en anglès, o ho dius tot com ho suena en castellà, no? Que no hi ha cap problema. El que no pots fer és mig-mig, perquè llavors mig-mig és que t'estàs intentant columpiar per una banda, però per l'altra no d'això. Però bueno, vull dir, al final que la gent, mira, que ho digui com vulgui, que al final ja ens entendrem. Com també us volia portar aquesta setmana unes declaracions de Bertín Osborne, que jo crec que ja a aquestes alçades de la vida l'home ja ha vist clar que això de tenir una parella, diguem-ne, estable, en el seu cas ho tenia complicat. I llavors
2: com
1: ja...
2: Que no. Com sí, que no és per a ell.
1: Ja ens ve a reconèixer que ell té una data de caducitat amb les dones, perquè ell ja comença a conèixer. Escoltem quan va anar al programa de la Sonsoles Onega.
4: Coño, entonces a mí me gustan las cosas normales. Yo no salgo por las noches. A las 10 de la noche estoy acostado.
5: Pero bueno, tú sabes que ahora lo moderno es que cada uno viva su vida aunque estéis casados.
4: No, pero eso no.
5: ¿Eso no por qué?
4: Pues porque no es igual, hombre. Y el primer año todo el mundo traga. Nosotros y vosotras. Y el primer año aprenden a montar a caballo, juegan al pádel, van no sé qué, van de cacería conmigo.
5: Se acuestan a las 10, se levantan a las 6.
4: Se acuestan a las 10, se levantan a las 6. Sí, pero cuando
5: pasa... ¿Y el segundo
4: pasa,
5: año qué pasa?
4: El segundo año dice, mira, vete a jugar al pádel tú, que yo me voy con mis amigas. Bueno, pues entonces yo voy al fútbol con mis amigos. Ah, y al final...
1: ¿Qué pasa?
4: Pasan 4 meses más y en el fútbol resulta que viene una rusa guapísima y ella, pues total...
5: No, no. Te
1: es un follón.
5: Eres el prototipo de hombre.
4: No, claro, ¿qué te crees? Que voy a ser un alienígena, coño.
5: Creo que hay que alabarte la sinceridad. Lo que pasa es que la gente no lo cuenta así.
4: No,
5: que si el amor, que si no sé qué. Venga, digamos
4: pero
5: la verdad.
4: Pero es la verdad, la realidad es esa.
5: Es así. Todo y vas un día al tenis y ves una rusa.
4: Todo el mundo hace esfuerzos el primero o el segundo año.
5: Esta rusa, para un año, se me va a levantar a las 6.
4: Claro, y al año siguiente ya no se levanta a las 6. Ni se acuesta a las 10. Pues habrá que buscar una moldava, coño.
1: Aquí está.
5: Estás enamorado de las mujeres en general.
4: Muy en general, sí.
5: Sí, pues te gustan las mujeres, ¿qué le vamos a hacer?
4: Me encantan, y entonces, oye, pues no sé, ahora no está de moda, por lo visto, pero...
5: ¿Por quién dice?
4: No, yo qué sé, me dicen.
5: No.
4: Eres un gañán y tal, bueno, sí, soy un gañán, vale, ¿y qué?
5: No, igual me ponen a parir. También tenemos que aprender de la mentalidad de los hombres, ¿eh?
4: Pues vuestras prioridades son unas, las nuestras son otras, nuestra manera, de vivir, nuestra manera de vivir es una, la vuestra es
5: y
4: otra.
5: Y es verdad que sois más básicos, pero ser mucho más básicos es menos problemáticos también, os coméis menos la cabeza...
4: Darme cuerda porque yo mismo me paro. Sí.
1: En fi, meravellós la sinceritat com a mínim que ha pres. Dóna molt de debat, així que Marta, comença tu i a veure per on anem.
2: Home, jo, com que no, a mi no em cau massa bé el Bertín Osborne, tinc que dir-ho, eh? O sigui,
1: ja veuràs quan siguis, ja veuràs quan siguis marquesa, com se t'acosta.
2: Penso que sí, que bueno, hi ha molta gent que li fa gràcia i tal, però a mi és un humor que no em cau molt bé, a més el veig una mica... Primer, bueno, és de la generació, però jo coneixo gent de la seva generació i no és com ell, no? O sigui, té un altre tipus, un altre perfil. Però jo és que això de la... Una russa, que no sé què, mira, més lo de la russa, i lo, no m'agrada. No m'agrada el llenguatge, ja.
1: Alan, tampoc és santo de tu devoció,
3: doncs,
1: eh?
3: Doncs, Marta... Digues. Estic d'acord, no li donem corda a aquest home.
1: Vinga, no li donem corda. A mi em sembla...

0: que és un debat, que és un debat interessant, no perquè sigui
1: sí,
0: divertint.
1: No, no, sí, jo reconec que molta gent li cau molt bé, és, ai, que és molt simpàtic, que no sé què, que no sé quantos.
0: Però no te n'entrava a Albertín en si, sinó el que diu. És a dir, que en el fons sí que hi ha un punt de sinceritat de que hi ha molta gent que comporta un temps de relació i que cada cop sembla que es va més en aquesta direcció.
1: En
0: aquesta
1: això sí
0: direcció.
1: Que estic d'acord. Això. Però
2: es diu allò de living apart together o alguna cosa així?
0: Però és que és el que ell diu que no li sembla bé. És a dir, a ell, concretament, el que està dient és que a ell no li va el del living apart together i ell ho justifica, i és el que em sembla interessant, dient que en el seu cas, i evidentment hi ha mil casos, però que en el seu cas...
2: S'ha gastat uns diners ensenyant a la parella a muntar a cavall.
0: A muntar i a cavall també, i llavors, doncs clar, no li compensa perquè...
2: I
0: llavors,
2: l'any següent se'n va amb les amigues de compres, bueno, o a fer pàdel.
0: Bueno, jo veig molta gent que és molt de fer pàdel, que és molt de fer tal, i no havien agafat una raqueta en sa vida. Que hi ha més de ligoteo en els clubs de running, en el pàdel i en totes aquestes coses.
1: Home,
0: i en el gimnàs, que tot és... Bueno, pues el que està dient ell és que si estàs fent una vida en què hi ha tants factors de risc, i la gent està molt més oberta a que passin coses, doncs passen coses. Jo em quedo...
3: Imagina't que després vas a casar-te i la núvia acaba liant-se amb un dels que organitza
0: doncs no
3: el casament per 4.000 euros.
0: No convidis a l'alcalde o a l'alcaldessa. No els convidis, que saps que tindràs un problema. I és més, aquesta temporada, Alan, sempre abans de la pausa, com que no sempre pots estar i no sempre ens pots dir allò de oh, però tornem tal, aquesta temporada...
2: Ho tens gravat.
0: Sí, ho hauria pogut fer, lo de gravar-te, oh. Però tenim una nova tradició, que és escoltar un consell d'en Heeman
2: i aprofitem
0: la pausa per analitzar el que aquest home, aquest superhome, des del Castillo de Grayskull, doncs ens diu. I aquesta setmana va una mica en relació... tot això,
2: bueno,
0: que estem dient, digues,
2: David,
0: digues.
2: Perdó, abans de continuar, que ahir vaig estar pensant,
0: sí,
2: que mira que sóc, bueno, és igual, no diré una paraula grossa de mi mateix.
0: Val.
2: Però, ignorant amb el tema de l'anglès, que ahir pensant, dic, ostres, en català veia He-Man,
0: sí,
2: que deia, pel poder de calavera grisa, i clar, no m'havia parat a pensar mai que quan deien en castellà por el poder de Grayskull, que era Grayskull.
0: School, sí, sí, sí, sí.
2: A la vera grisa. I ho vaig deduir ahir, vale?
0: Molt vull bé. Dir que... Bueno, però està molt bé. Li donem...
2: el meu germà em diu molt bé.
0: Más vale tarde que nunca.
2: 30
1: por supuesto.
0: Està molt bé.
2: Clar, jo pensava que era, jo què sé, alguna cosa màgica. Bueno, igualment ho era, no?
0: Sí, bueno.
2: La calavera grisa. Clar.
0: Doncs sí, podria ser Grayskull, també l'escola grisa.
2: Una escola grisa.
0: Sí, efectivament. Doncs pues anem a veure quin consell té i ens esperem a després de la pausa, tots els nostres oients també, que reflexionin. I ens... A veure, He-Man, endavant.
4: I recuerda, cuando una mujer te ama, te contesta rápido, aunque esté con su esposo.
0: Moltes gràcies, He-Man. De seguida tornem amb més Nits de Ràdio. Fins ara mateix.
5: A Onda Cero Catalunya, lideratges.
6: Quan parlem d'Alzheimer, la protecció de la persona afectada va molt més enllà de l'atenció sanitària. Poden aparèixer dificultats per prendre decisions, gestionar el patrimoni o defensar els propis interessos. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges, parlem amb Míriam Mosteirín, advocada especialitzada en dret hereditari, planificació successòria i, a més, vocal de l'associació Recuérdame, el principi de la desconnexió.
7: Vull aportar una mica de llum a les famílies que es troben en aquesta situació.
6: Què pot fer des del primer moment per protegir els seus drets i la seva autonomia?
7: La millor manera d'abordar aquest assumpte és amb caràcter previ. Quan encara podem preveure la situació sense que ens afecti directament i que els familiars puguin intercedir i parlar lliurement sense que la persona, doncs, es senti molt abrumada de que tinc un diagnòstic, tinc una malaltia.
5: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 6 a 7 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí.
8: A Onda Cero Catalunya, la música.